0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vam esquiar tot el matí, jo estava rebentada, no podia amb la meva vida. Total, que dèiem, anem al bar, vale, anem al bar. I jo vaig entrar després d'ell, entre que em traia els esquís i tota la mandala. Total, hi havia un tio a la barra i me'n vaig anar cap a ell i vaig fotre amb el cul i què has demanat, carinyo? I el tio es gira i no era el meu home. No. I el meu home sortia del bar, allà pixant-se darrere.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Sencera, de cap a peus, la cançó, per tu. La de Ana Mena, Lola Índigo, Petitoa. Tots els èxits de Flashback, la ràdio musical de Catalunya. Clar que sí, són les 3 i gairebé 4 minuts. Recordes la cançó de Manel? El mar, el mar. Doncs aquesta és la versió 2026 de l'Alba Morena.
1: Amb Andreu Preses.

tanca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

Let's go! Da da di do, la Shakira amb Burnaboy. És la cançó del Mundial de Futbol, eh? I ara per carregar-nos a casa per escoltar la versió de Jordi Stone. Sí, el cuiner Jordi Roca, original de Sopa de Cabra, al Far del Sud.

0: cada cop que escoltem aquesta cançó ens fa treure un somriure. Graciosa és Quevedo amb Bruno Mars. Només èxits! T'has perdut algun dels millors moments de qualsevol programa d'aquesta santa casa? Doncs recupera'ls tots a flashback.cat. També pots recuperar la nostra aplicació per l'Android, per iPhone. Encara no la tens instal·lada? Va, que sona... Només
1: èxits! Amb Andreu Preses.
0: Sona I Just Might, Bruno Mars. Bona nit.

0: Pam, pam, una de les que sonarà aquest cap de setmana, sí. Avui, divendres, al Vaperitur a Sabadell. O potser també sonarà demà dissabte al Vaperitur a Vilanova del Camí.
1: A Flashback, només exitja Andreu Preses.
0: Per cert, era la cançó de Jamaica, Pam, pam, d'Àgel, i ara la nova cançó d'Olivia Dean.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Aquest és el so dels èxits. Matí de divendres. Divendres que es diu 4 de setembre. Diumenge sense la mà. L'èxit dels Catarres és potser una de les cançons d'aquest estiu, 2026. Benvinguts a Flashback, només èxits. Si us acabeu de despertar amb el cotxe, amb el camió, amb el tractor, o encara des del llit, amb Ariana Grande. Només èxits.
1: Amb Andreu Preses.

Com s'ha arribat a enganxar aquesta cançó aquest estiu, eh? Tu-tu-turu, Siderland, una de les apostes de Flashback. Tu. I ara anem fins a França, amic de la casa, Àgel amb Imael Àngel i Ultranaté. Oh, quina veu que té aquesta dona. Per moure'ns a ritme de Moving to the Sun.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

sencera per vosaltres. Aquesta cançó d'Anna Mena, Lola Índigo, Pati Toa. Una abraçada d'Andreu Preses. A partir de les 6 al matí, la mare que va parir. Me'n vaig amb Taylor Swift des de Toy Story 5. Siau.

0: Sens dubte ha estat una de les cançons de l'estiu, Dai Dai Shakira. Bon dia!
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi i Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Benvingudes i benvinguts al matí, la mare que el va parir. Benvingudes i benvinguts al divendres. Divendres 4 de setembre del 2026, ha arribat el dia del Va Parir Tour de Sabadell. Si voleu venir avui a partir de 12:45 de la matinada, estarem a l'Eix Macià de Sabadell amb un escenari enorme i amb un muntatge enorme. El muntatge més gran de Flashback, la gira més gran de Flashback. El Va Parir Tour, evidentment, amb el Marc Frigola, l'Andreu Preses, el gran Herman, que juga a casa, i a més farà el pregó de Sabadell avui al gran Herman a les 9 del vespre, i jo mateix, Carles Pérez. Per tant, em fa molta il·lusió començar avui el dia i també em farà molta il·lusió acabar-lo, sens dubte. I per cert, demà també ens veurem nou Va Parir Tour a Vilanova del Camí. De moment, comencem l'edició del matí i la mare que el va parir. Benvinguts al divendres. Per fi és divendres, a les portes del cap de setmana. I els que no vingueu al Va Parir Tour o als Va Parir Tour, segur que teniu plans interessants per fer aquest cap de setmana. Avui, com sabeu, cada divendres us fem una pregunta. Avui la pregunta va de l'estiu. Expliqueu-nos, i ja ho podeu començar a fer a través de WhatsApp, 628-414-029, què és el més fort que us ha passat aquest estiu? Allò que recordeu, què és el més fort que us ha passat aquest estiu? Quina és aquella anècdota que segurament recordareu durant com a mínim alguns mesos? Expliqueu-nos-ho al 628-414-029. Avui passaran moltes coses al programa. Hi ha una cosa que m'encanta, que és que vingui el Jordi Plans a passar-nos per la cara, a refregar-nos les pífies que hem fet nosaltres aquesta setmana. Evidentment, també resumirem la setmana en format de cançó. El mega mix de l'Andreu Preses. Una agenda fantàstica del cap de setmana que us porta la Clàudia Patller, que tornarà, la retrobarem, a la Clàudia Patller. Tot això i, evidentment, moltes coses més, entre altres, el mític joc de les paraules, la macabrama, i tantes coses que passaran fins les 11 d'aquest matí. Per tant, comencem edició, que comenci el show. Gràcies per escoltar la ràdio tant d'hora, tant d'hora. Merci per escoltar Flashback. Jo sóc en Carles Pérez, això és el matí, i la mare que el va parir, llegendari despertador de Catalunya.
1: Ja sabem que no t'agrada matinar, però això no ho pots triar. El matí, la mare que el va parir, i comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Amb Carles Pérez.
0: Comencem amb el meu amic Joan Dausà. Papi, posa'l al disc. Veus a les...

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir. Gratis i sense fer cua. Amb Carles Pérez.

0: Segur?
1: Ets lent en despertar-te.
0: Vale.
1: Al matí, la mare que el va parir. El remei més efectiu contra la mandra matinal. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: Aquí teniu Teddy Swims amb aquesta cançó que es diu Mr. Know-it-all. Ara mateix pràcticament un quart de set del matí. Bon dia a tothom.
1: Estàs escoltant el despertador de Catalunya que et desperta, t'esmorza i et carrega la bateria cada dia. Al matí la mare que el va parir. Energia assegurada i gratis sense treva. Més a Flashback, només amb Carles Pérez.
0: I com sempre a aquesta hora, cop d'ull al temps...
2: Faixa fuga.
0: Avui, mira, decidi posar aquesta sintonia perquè és que ho heu notat segurament ahir la tarda o vespre. Ha tornat la calor, la xafogor, i sembla que avui les temperatures van un pèl cap amunt. Matí de cel serè i ambient assolellat a tot el país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'Alt Urgell o al Ripollès, entre altres, però sense ruixats. A la tarda, el que us deia, pujaran les temperatures amb fins a, atenció, 40 graus a ponent, i les Terres de l'Ebre poden arribar als 37 o 38. Ara mateix a Barcelona hi tenim 24 graus, a Tarragona 23, a Girona 18 graus i a Lleida 19. Ara es pot anar pel carrer, d'aquí una estona costarà una miqueta més, així que ens espera un dia un pèl xafugós. Ara mateix, com deia, un quart tocat de set. Bon dia.
1: Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez.
0: Un puto crack, perdoneu-me la paraula. Es diu Purple Disco Machine. Des d'Alemanya, Hypnotized. Sona Flashback. Bon dia.

0: aquí teniu part pel disc Machine, Hypnotide, 6 i 18.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Com sempre, a aquesta hora aproximadament, una repetició del dia d'ahir, un millor moment del programa. Ahir vam parlar del preu de la benzina i vam trucar a una benzinera i al seu responsable, Pau Gasoil. L'escolteu. Ara mateix, al matí, hola, la mare que el va parir, hola, si podem connectar amb una de les benzineres de Catalunya. Sí. En aquest cas tenim el seu responsable, és Pau Gasoil, que...
2: Pau Gasoil.
0: Sí, que el tenim en,
2: sí,
0: el tenim en línia.
2: Sí, de la gasolinera Supercar.
0: Molt bé.
2: Bueno, car, en principi venia del cotxe, sí, però jo crec que ara té més sentit per l'altre, clar.
3: Sí, bastant, eh?
2: A veure, un moment, perdoneu.
3: Sí. Què?
2: Ha pujat un cèntim, eh?
3: Ah, bueno.
2: Ara, en aquesta estona que portem parlant,
3: sí,
2: suposo que és pels conflictes a Iran, tensions internacionals, sí, sí, el... jo què sé, ha pujat un... O sigui, ara passem de 1,839 a 1,847. Ara, tac, tac, tac, tac, tac, actualitzat tot Catalunya.
3: Vale, sí, sí, molt bé.
2: Molt fàcil, amb un clic, sí, i actualitza un preu a tot Catalunya.
0: Ah, hosti, és fantàstic.
2: Què em volies preguntar?
0: No, que com...
2: No ràpid, perquè això va pujant, això.
0: Ja, ja ho sé, ja ho sé.
2: Has de ser el cas.
0: Que com veu això del preu de la benzina, que va pujant tal, sí.
2: I... Bueno, a mi en tinc una notícia bona i una dolenta.
3: A veure, va.
0: Doncs comencem per la dolenta.
2: La dolenta, que seguirà pujant.
3: Hòstia, vaja, home, vaja.
2: La bona és que seguirà pujant i jo sóc propietari d'una benzinera, aquesta. Espera,
0: que ha tornat a pujar.
2: Tinc una campana aquí.
0: Moment, que ha tornat
2: a pujar. Dos cèntims més, eh? Espera, va. Actualitzo de 1,847, passa a, clar, 1,867. Mira, poso 1,877, que queda més mal. Perquè la xifra faci goig. Això ho hem de projectar allà al carrer. Tac, tac, tac, tac, tac. Actualitzat, que ràpid que es fa, això.
0: Quantes benzineres té, senyor Gasoil?
2: Unes quantes.
0: Unes quantes, per tot Catalunya.
2: Sí, sí,
0: no, ja ho veig que surt a compte, ja ho veig que surt a compte.
2: Bueno, us queixeu que teniu l'ajuda del govern, ara.
0: Sí, però diu que no es notarà.
2: Bueno, però tens 20 cèntims de descompte al gasoil, que tard o d'hora arribarà.
0: Ah, bueno, sí.
2: Saps per què el gasoil són 20 cèntims i són 5 cèntims a la benzina?
3: Per què?
2: És un tema tècnic.
3: Ah, sí?
2: Sí, és perquè... Bueno, el tema tècnic és que Pedro Sánchez té un cotxe que és de gasoil.
3: Tècnic.
2: Aquest
3: és el tema tècnic, eh?
0: És aquest el tema, molt bé.
2: Però és el mercat, és l'oferta i la demanda.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
2: A l'estiu hi ha més demanda, puja el preu. S'acaba l'estiu, baixa la demanda, s'extreu menys cru, puja el preu.
3: Ah, també.
2: Ep!
0: Una altra pujada.
2: Espera un moment. Hòstia!
3: Què passa?
2: Ha baixat 20 cèntims.
0: Ha baixat? Bueno, això està bé.
2: Bueno, això ja ho actualitzarem d'aquí uns dies, perquè això...
3: No, però actualitzi-ho ara.
2: Bueno, però és que...
0: Però si ho està actualitzant, ha actualitzat tres preus a la...
3: Molt ràpid.
2: No, és que ha d'entrar al servidor i...
0: Però si ho ha fet amb un clic abans.
2: Sí, però m'he de connectar per FTP i...
3: FTP què?
2: I el wifi.

0: que el Bassi no em funciona.
1: Li veig una mica una estafeta aquí, eh?
0: No, ja li dic, ja li dic. Clar, ara tinc que entrar aquí al servidor, no me recordo la contrasenya.
1: Ja! Bé, senyor Pau Gasoil, des de les Benzineres Supercar, gràcies.
0: Una abraçada, us espero, eh?
1: Ja, sí, ja vindrem. Un aplaudiment per...
0: També tenim barres de pa.
1: No, ja.
2: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.

0: aquí teniu Calvin Harris. Aquesta cançó amb Rag & Bone Man és un espectacle i es diu Giant, una cançó que ens ve com en ella el dit perquè avui és divendres. Ja era hora, 6 i 25 minuts. Bon dia, Naixa Taulet, què tal? Mira, no tens micròfon avui, veus? És que crec que... Espera, ara.
1: Hola.
0: Ara, hola.
1: Agafa aquest.
0: Sí, vinga. Sí, agafa aquest. Bueno, què tal? Què m'expliques? Com estàs? Com has dormit?
1: Molt bé. Mira, una mica millor que aquesta setmana.
0: La pregunta és, has dormit?
1: Sí.
0: Vale.
1: Però millor, em vaig anar a comprar a farmàcia algo per dormir, perquè vaig dir, ai... I em van donar melatonina, d'aquelles gominoles.
0: Sí?
1: I és com bastant divertit, com menjar xutxes a la nit. I crec que ha funcionat una
0: mica. Va funcionar una mica, no? Sí. Jo t'ho vaig dir, lo de la melatonina.
1: Sí, vull sí. Que, però no sé fins a quin punt és mental. Jo crec que tot m'ho faig jo. Com bueno, de dir, vale, ara estic medicada.
0: Si no n'he vero, ben trobato. És a dir, ha funcionat.
1: Sí, sí, ja
0: doncs,
1: està.
0: Sigui mental o sigui...
1: No em qüestioni res més.
0: Real, ja la qüestió és que has pogut dormir.
1: Sí.
0: No, la melatonina es fa servir. Vull dir, està a les farmàcies per fer-la servir.
1: Sí, o sigui i està bastant bo. Està bé.
0: Sí? Sí, ho fan sí. Dolcet?
1: Sí, bueno, clar, aprofiten.
0: Jo també, a vegades, les gotes que li dono a la meva filla, a vegades en tasto alguna i són dolcetes.
1: Semblem el Germán.
0: Tastant substàncies una miqueta estranyes. Bueno, no parlis del Germán, sisplau, que estic...
1: És el dia, eh?
0: Estic empatxat de Germán.
1: Sí? Hòstia, com anirà, juro... això? Avui fa el pregó a Sabadell.
0: Avui fa el pregó, ahir vam estar fent les proves de so i realment els que estem al seu costat ens hauran d'agafar i després d'aquest cap de setmana dur-nos a un spa.
1: Sí, no? Melatonina.
0: Sí, bueno, sí, una mica de melatonina i a dormir, perquè, en fi, estic... Jo us ho confesso, estic empatxat de Germán.
1: Bueno, sí, és que...
0: Us ho prometo.
1: T'has menjat moltes hores.
0: Que passi ja el pregó, sisplau, d'avui de Sabadell.
1: Sortirà perfecte.
0: No ho sé. Ahir vaig estar amb el Centre Excursionista Sabadell, al terrat de l'Ajuntament de Sabadell.
1: Ah, molt bé.
0: Veient les... En fi, no puc dir res més, és igual, si no desvelaré coses.
1: Ah.
0: Val? Però estàvem ahir amb la UES. He dit centre, no, Unió Excursionista de Sabadell, la UES. I vaig estar amb, en fi, amb dos, un noi i una noia de la UES. Molt interessants, aquesta gent, que fan espeleologia i tota la pesca
1: sí.
0: I tal. Són uns cracs, i estaven ahir fent unes proves.
1: Ah,
0: en fi,
1: bé.
0: Avui a les 9 del vespre, pregó del Germán a Sabadell, i a partir de les 12:15, el va per Itur, a l'Eix Macià. Tot el que avui Sabadell és ciutat flashback. Avui serà així. Anem a l'horòscop del dia, com sempre, al matí, la mare que el va parir, Naixet, i comencem pels Àries.
1: Avui et pot arribar una resposta que esperaves. Sigui quina sigui, t'ajudarà a saber quin és el següent pas.
0: Taure.
1: Vigila amb voler tenir-ho tot sota control. Deixa que algú altre prengui la iniciativa per una vegada.
0: Bessons.
1: El teu bon humor serà contagiós. Aprofita'l per suavitzar una situació que últimament estava una mica tensa.
0: Cranc.
1: Avui et convé fer cas al teu cos. Si necessites descansar o baixar el ritme, no ho ignoris.
0: Anem per Lleó.
1: Una idea teva pot tenir molt bona acollida. No esperis que algú altre la proposi i atreveix-te a explicar-la.
0: Verge.
1: Algú pot cancel·lar-te un pla d'última hora. No t'ho prenguis malament. Aprofita aquest temps inesperat per tu.
0: Balança.
1: Avui hauràs d'escollir entre el que et convé i el que et ve de gust. Així que has d'intentar trobar un punt mig.
0: Escorpí.
1: Una situació del passat pot tornar a aparèixer. Aquesta vegada tens les coses més clares per afrontar-la.
0: Sagitari.
1: El dia et portarà una petita aventura inesperada. Canvia el xip i gaudeix-la sense voler controlar el final.
0: Capricorn.
1: Avui et convé delegar una mica. Voler fer-ho tot només tu només farà que acabis esgotat.
0: Aquari.
1: Algú que coneixes poc et pot caure millor del que t'esperaves. Dona una oportunitat a les segones impressions.
0: I peixos.
1: Avui estaràs més decidit del que és habitual. Aprofita aquesta seguretat per dir allò que fa temps que calles.
0: Perfecte. Doncs ja sabeu com us anirà el dia gràcies a l'horòscop del matí, la mare que el va parir. Vinga, gas.
2: Estàs escoltant la solució antirretenció de cada jornada. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. Escolta'l cada dia, quan es fa de dia.
0: Qüestió de segons i ens plantem a l'informatiu de 2:15 de la Paula Montes.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 6:45. Pedro Sánchez ha tornat a defensar la seva compareixença al Congrés que l'executiu no disposa de cap informe que predís l'escala ni la probabilitat de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Alberto Núñez Feijóo, per la seva banda, ha exigit a Sánchez la seva dimissió. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana ha assegurat que els migrants van ser enviats per Rabat per enderrocar l'executiu i Junts ha dit que Sánchez està inhabilitat per seguir governant. D'altra banda, Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que ha deixat el futur de Seat en l'aire. El pla per fer l'empresa més competitiva inclouria retallar 50.000 llocs de treball més i deixar en risc de tancament 4 fàbriques a Alemanya. A la reunió d'aquest dijous a la tarda, però, no s'ha parlat específicament sobre la possible desaparició de la marca Seat el 2029. I més de 80 persones han mort en una pastera que portava 26 dies a la deriva al sud de les Canàries. La Guàrdia Civil ha localitzat 45 supervivents al caiuc i entre els morts hi hauria un nadó al 112. També ha informat que alguns dels supervivents presentaven quadres de deshidratació i desorientació severa, a més de símptomes d'haver begut aigua de mar. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge. Aquest ha estat la primera sessió per a Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els 2 últims partits per les molèsties a la cama dreta. La previsió és que estigui disponible per diumenge, un partit que, per cert, es disputarà 16:45 de la tarda contra el València.
2: Moltíssimes gràcies, Paula. Són 6:02 de 7 del matí. Bon dia a tothom.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Borinot és, a banda d'un insult, alguna altra cosa més?
5: Jo crec que sí.
4: Què és?
5: No ho sé exactament, però me suena a
4: Borinot. Una pista.
5: Un consolador?
4: No, per favor.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Lorin, aquesta cançó es diu Eufòria i sona des del matí. La mare que el va parir, la guanyadora de l'any 2012 Eurovisió.
1: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Let's go.

0: és el nostre amic, amic Nil Moliner. Des del matí, la mare que el va parir, tu cuerpo en braille. Avui al programa us preguntem, atenció, què és el més fort que us ha passat aquest estiu? Què és allò que recordeu d'aquest estiu? Potser heu fet algun viatge, potser heu anat a algun lloc, potser, no sé. Què és el més fort que us ha passat aquest estiu? Quina és l'anècdota que recordareu? No cal que sigui grossa, eh? Pot ser, en fi, aquell dia que vas anar a prendre algú, no sé on, i et va passar no sé què, et vas trobar algú anant de viatge, això és molt típic, no? Vaig a un famós anant de viatge i tal igual, no? Doncs, en fi, què és el més fort que us ha passat aquest estiu? WhatsApp obert ara mateix, eh? 628-414-029. 628-414-029. Comencem a escoltar i a llegir els oients, Naget.
1: Mira, hi ha un oient que diu, bon dia, el més fort que m'ha passat aquest estiu va ser el 18 d'agost. Érem a l'Alhambra a les 10:37, no hi hem molt concreta. No se m'oblidarà mai, quan tot va començar a tremolar. Un terratrèmol a Granada de 4,7.
0: Uau.
1: Sobre l'Alcazaba tot va començar a tremolar i a despendre's. Pedres, sí, com si fossin un flam.
0: Uala.
1: Petonets i que passeu un bon dia.
0: Hòstia, que fort, no? Sí. Clar, clar, els terratrèmols de Granada.
1: Sí,
0: sí, sí, sí, i tant.
1: Sí, un estiu, hòstia, anava a dir mogut, però...
0: Molt mogut. Sí. Hola, Marc Casanovas, per cert, eh?
2: Hola, hola, què tal?
0: No sé, bon dia. T'ha passat alguna cosa remarcable en el teu estiu o què, Marc?
2: Poca cosa.
0: Sí, eh? Sí. T'has quedat a Manresa, no has fet gran cosa, no, tu?
2: No, platja i molts gegants.
0: Ah, sí?
1: Ah, mira.
2: Sí.
0: Has vist gegants aquest estiu, sí?
2: Uf! M'he fet un tip.
0: Sí, a mi, bueno, mira, a Granollers, a la festa major em van caure un parell, de gegants.
2: Oh!
1: Caure a terra,
0: sí. Estaven allà ballant i un gegant va, pel que sigui, va caure.
1: Que no és fàcil, ser gegant bé.
0: No, per això t'ho dic.
1: Que fort.
0: I llavors va caure sobre les, per entendre'ns, les cames de l'altre gegant, sí. I això va fer desequilibrar i caure també l'altre gegant.
1: I es van trencar.
0: En aquell moment es veia poca destrossa. Es veia poca destrossa. Segurament els han hagut de reparar i tal, però sí, sí, jo no ho havia vist mai i vaig veure això, dos gegants caiguts. Bé, ens podeu anar enviant, que és el més fort que us ha passat aquest estiu, al 628-414-029. Nosaltres a repassar l'actualitat. Marc, a veure, què t'ha cridat l'atenció?
2: A veure, saps què passa? Que em sento repetit.
0: Ah, doncs vinga, fes un reset.
2: Vale. Vinga. Provo, eh?
0: Sí, sí, fes un reset. Espera't un moment, Marc.
2: M'espero.
0: Sí, abans de fer el reset. Deixa'm comprovar una cosa. Parla, Marc.
2: Hola, hola.
0: Et sent repetit?
2: Molt.
0: Vale, farem una altra cosa. Parla, Marc.
2: Hola.
0: Et sent repetit?
2: Ara ja no.
0: Ah, amigo.
2: Ah, perfecte.
0: Ja t'ho he solucionat.
2: Ha de saber que el que passava és que jo em sentia com mig segon de retard.
0: Ui.
2: I és impossible de parlar.
0: Idiotizer.
2: Buah, i m'ha costat molt explicar-vos que he vist gegants. O sigui, per dir
0: això,
2: gegants, he hagut de reunir totes les neurones que quedaven, vaig dir,
0: sí,
2: que no es noti gaire que se n'acabes borratxo. I de moment no és el cas.
0: I algun cop que he fet de speaker al Camp Nou, us asseguro que allà és el lloc on més rebot hi ha de la història, i us asseguro que és molt, molt, molt difícil. És a dir, aquells discursos que a vegades sentim d'Iniesta o Messi o Luis Enrique quan estan al Barça i tal, que deien muchas gracias,
1: que
0: els
1: veiem com desconcentrats.
0: Exacte. O sigui, és absolutament normal que passi això, perquè no sabeu el rebot que hi ha i la reverberació que hi ha en aquests llocs, és increïble. Sí, sí. Va, comencem a repassar l'actualitat del divendres. Marc, què t'ha cridat l'atenció?
2: Doncs mira, una notícia que no m'agrada gaire llegir-la, però és que és molt cridanera i té a veure amb el Corte Inglés i la seva secció de roba infantil.
0: Sí.
2: Estem parlant de la seva marca pròpia, que es diu Kids.
0: Sí.
2: Doncs fins fa re, podíeu comprar una samarreta per la vostra filla, si la vostra filla tenia entre 3 i 5 anys.
0: Sí.
2: Estem parlant d'aquestes edats, d'acord?
0: Vale.
2: Una samarreta bastant xula,
0: sí,
2: amb un kiwi obert pel mig, d'acord?
0: Molt bé, molt bé.
2: La samarreta d'un color verd, sí, així, turquesa, bastant maco. Amb el text, en anglès, que deia "Small ones are more juicy". Que això traduït vindria a dir "Les petites són més sucoses".
1: Ui!
0: Què m'estàs dient?
1: No està bé.
2: Sí.
0: Home, per
2: sí,
0: favor.
2: Sí.
1: Una criatura.
2: No està gens bé, això. I es podem imaginar que hi ha hagut molt rebombori a les xarxes, als comentaris també a la web del Corte Inglés, dient, però què carai és això? A què carai esteu jugant? Esteu incitant a unes coses que... Déu-n'hi-do. I de moment, el Corte Inglés no ha dit res,
0: sí,
2: no ha retirat la samarreta tampoc, però sospitosament, espero que sigui aquest el motiu, s'han esgotat les existències.
0: És a dir,
2: espero que hagin dit que no es pot comprar. No pas perquè quatre malalts han decidit comprar-les per canalla. Recordem això, eh? Un kiwi obert pel mig dient això, les petites són més sucoses.
1: És que no.
2: Roba de nenes de 3 a 5 anys, eh?
0: No està bé, no?
1: És que la persona que ha ideat...
2: Clar.
1: I la persona que ha dit, ok, tirem endavant aquest disseny. O sigui, totes les persones que han dit, ok, tirem endavant, saps?
0: Potser era algú que no sabia anglès. Vull pensar això.
1: Sí, ja. Com hi ha un kiwi, però... no sé què.
0: Com que hi ha un kiwi, ha pensat, bueno, sí, vale, pam, pam.
2: Però és el que diu la Naget, o sigui, que hi ha molta gent, espero, pel mig... que hauria pogut frenar, de dir, però què estem fent? No veieu que això no?
1: No toca.
0: A mi em passa molt quan veig cartells de, pels carrers i tal, que veig restaurants i cartells i tal, em faltes d'ortografia al cartell físic, que jo penso, hòstia, en sèrio, eh? És tres paraules de cartell.
1: I ningú
0: no
1: ho ha vist,
0: ningú que ha tingut
1: això?
0: El valor de mirar-ho? Ni el que posava el cartell, ni el que feia la maquetació, ni el que tal? Doncs no, saps? Vull dir que això...
2: Que bé, eh?
0: Sí, passa sovint això, sí. En fi, Marc Casanova, estàs esperem d'aquí una estona aquí a l'estudi.
2: Apa, va, fins ara.
0: Fins ara.

0: Bruno Mars, aquí teniu a Just Might, i que sona des del matí la mare que el va parir de Flashback, a 12 minuts de les 7 del matí. Merci per escoltar-nos un dia més. Xaca-xa. Hola, Alicia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, felicitats.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Mira, felicitats de part de l'Alfonso, la família, que et felicita i et vol dir que t'estimen moltíssim, encara que potser no t'ho diuen prou sovint, que això és una cosa que passa, i passa a les millors famílies, que no diem les coses, però que t'estimen. Vale, Alicia?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, maca.
1: Gràcies, un petonet.
0: Adéu, un petonet. Adéu-siau, Alicia. WhatsApp 628-414-029. Avui us preguntem què és el més fort que us ha passat aquest estiu. A veure, que comenci a parlar la gent.
2: Vinga. Mira, hi ha un oient que diu: bon dia, no és cosa forta, però sempre recordaré aquest estiu perquè és el primer que arrosseguem caravana per anar de càmping i l'experiència és única.
0: Molta gent, eh? Molta l'auge de les caravanes i autocaravanes, exactament.
2: Sí.
0: Això està en auge, exactament,
2: sí,
0: com dius.
2: Sí.
0: Què més?
2: Mira, n'hi ha un altre que diu: el més fort que m'ha passat aquest estiu és que vam anar a Cabo de Gata, a Almeria, vam agafar una excursió en barca i ens vam trobar un gos nedant enmig del no-res.
0: Què m'estàs dient?
2: Ens van explicar que era típic que la gent abandonés els gossos al mig del mar i ens va impactar molt perquè mai ho havíem imaginat.
0: Va, no m'estranya.
2: Ja, total.
0: Hòstia, estic flipant. Estic flipant.
2: Com a ritual.
0: Ens diuen què van fer?
2: No. M'imagino que simplement observar. Saps?
0: Fuà, i què has de fer?
2: No,
0: has d'avisar algú, no, potser?
2: Però clar, si ja és com una mena de ritual, de tradició.
0: Ja, no? Potser sí, no ho sé.
2: Sí.
0: Què més?
2: Mira, tenim un oient que ens envia un àudio.
0: Vinga.
3: Bon dia, Flashback.
0: Hola.
3: Doncs a mi el més fort que m'ha passat aquest estiu va ser el 12 d'agost, que va ser el dia de l'eclipse solar, que teníem un viatge programat per anar a Formentera per veure l'eclipse. I la nostra sorpresa va ser que quan ja estàvem a l'avió, pujats ja per marxar, va haver-hi un problema, que van perdre la llum de la torre de control i no podien ni aterrar ni despegar cap avió.
0: Vaja.
3: I sortíem a la 1:30 del migdia, doncs vam acabar sortint a les 10 del vespre a l'aeroport tirat.
0: Què dius?
3: Esperant respostes, sí, amb un nen de 5 anys, pues 11 hores a anar a l'avió, a l'aeroport. O sigui, això és algo que no oblidaré. La veritat, una experiència i una anècdota per explicar, la veritat.
2: I l'eclipsi?
0: Clar.
2: Des de l'aeroport?
0: La gent no el mirava gaire des de l'aeroport, no sé. O potser no tenien visió de l'eclipsi des de l'aeroport.
2: Tu organitzes un viatge per anar a veure l'eclipsi a un lloc i no hi arribes.
0: Clar,
2: això li va passar a molta gent, que es va quedar a la carretera.
0: Total. Sí, clar, van anar una mica tard.
2: Sí.
0: O no esperaven que hi hagués tanta gent i es queden allà a la carretera. Més missatges.
2: Mira, en tenim un que diu: aquest estiu el meu avi m'ha ensenyat a pescar al mateix lloc on anava ell de petit, a l'Ebre. No vam pescar res, però va ser un dia molt divertit.
0: Veus que bé?
2: Això està molt
0: Veus
2: bé.
0: Quina bé, quina, sí, sí, quina, sí, sí, quina bona sí. sensació? Molt bé. Aneu enviant missatges, 628-414-029. Què és el més fort que us ha passat aquest estiu? A veure, fort. No sé, aquella cosa destacable.
2: Exacte.
0: Que us ha passat aquest estiu. Mira, aquest oient, per exemple, que ens explicava que anava el seu avi a pescar i s'ho va passar superbé.
2: Sí.
0: Doncs això, evidentment, serveix, perquè les històries de cadascun són especials pel simple fet de ser història de cadascun. Per tant, 628-414-029, WhatsApp obert del matí, la mare que el va parir.
4: A Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.

0: Aquí teniu Another 54 Ultra i aquesta cançó que es diu Talk to You. Per qui es queixi que no posem novetats al matí i la mare que el va parir, home, aquí en teniu una. Novetat entre cometes, però novetat al cap i a la fi. Hola, Tino.
1: Hola, bon dia.
0: Què passa, Tino Soriano, com estàs?
1: Doncs aquí... aprofitant ja que passo dels 70.
0: Vale. Bueno, i què vol dir, això?
1: Doncs que cada dia és un regal.
0: Sí, tens tota la raó, cada dia és un regal. Però què estàs fent? Fent el cafè? Fent el piti? Què estàs fent ara mateix, Tino?
1: Doncs mira, avui com és el meu aniversari, el meu regal serà una pròtesi de maluc. O sigui que tinc que esmorzar i posar-me a dieta per entrar a quiròfan.
0: O sigui, avui t'operen?
1: Sí, és un regal especial.
0: Hòstia, nano, ja t'operen avui el dia del teu aniversari.
2: Quina
0: cosa, quina cosa. Molt bé, Tino, doncs escolta, mira, et truquem de part de l'Irma, la cunyada petita i tota la família, que et feliciten, diuen que t'estimen molt i et desitgen, doncs això, que vagi molt bé l'operació, molta salut, i fotos, que em diuen que t'agrada el tema de les fotos, no?
1: Bueno, sí, fa 50 anys que soc fotògraf professional.
0: Vale. Bueno, més que t'agrada, t'hi has dedicat tota la vida, no? I quin tipus de fotografies has fet, Tino?
1: Bueno, jo he treballat per National Geographic, per Geo, per Viajar, pel País, per La Vanguardia...
0: I em podries dir, Tino, perdona aquí l'interrogatori, em podries dir la foto, aquella foto de la qual en guardes un record, o aquella foto que recordes especialment?
1: Bueno, vaig fer una fotografia a Barcelona de la Mona Lisa caminant, que va guanyar el World Press Photo, que és el primer més important del món de fotografia, i no deixa de ser una foto catxonda. Veure la Mona Lisa caminant amb texans.
0: Però què vol dir la Mona Lisa caminant?
1: Sí, t'ho explico. Vam fer un museu, que es deia el museu, imaginari, sí, on tenien còpies dels quadres més grans que...
0: Vale.
1: Que dels quadres més famosos que hi ha a la Pinacoteca Mundial.
0: Sí.
1: Aleshores, aquell dia, el programa aquell del Mississippi que feia en Pepe Navarro,
0: sí,
1: va convidar els promotors a que portessin els quadres al plató. Jo tenia que fer un reportatge per Paris Match i vaig fotografiar, mentre es traslladaven els quadros, una persona que portava la Mona Lisa.
0: Ah, que bo.
1: Però al fer la foto semblava que la Mona Lisa li sortien dues cames.
0: Boníssim.
1: I bueno, és una foto divertida.
0: Escolta'm, una cosa, m'estàs dient que tu tens un World Press Photo?
1: Sí, és veritat.
0: Hòstia, nano, a ti no, però m'estic adonant que estic parlant amb una persona molt important,
2: sí, sí, sí.
0: Però molt important. Escolta, l'estem veient la foto, és una passada, Tino.
2: És increïble, aquesta foto.
0: Sí,
2: que és la Mona Lisa caminant. Sí,
0: increïble, és increïble. Sí.
1: Que sou actius, nois.
2: I tant.
0: Sí, nois, sí. Tino, una abraçada i encantat d'haver-te conegut, de bo, eh?
1: Nada, una abraçada a vosaltres, que us anem escoltant de tant en quant.
0: Gràcies, Tino, una abraçada ben forta, que vagi molt bé l'operació.
1: Bon dia, gràcies.
0: Adéu. Acabem de parlar amb una persona que té un World Press Photo.
2: Total.
0: Ni més ni menys. Estic flipant, amics.
3: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: La Mercè, que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula et sembla una merda?
4: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
5: No és bona.
4: Ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Devia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat, però és que si vas a la sala del costat fan l'Odissea, que és igual d'insuportable.
3: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
0: I ara... us poso la nova cançó de Jason Derulo amb DJ Goja i Melody. Aquesta cançó que sona al matí i la mare que el va parir de Radio Flashback per arribar a les 7. Este mazo i es diu Mi Chico. Mi Chico.

0: de massiva a Ceuta i per això ha enviat un escrit a la presidenta del Consell General del Poder Judicial. A la carta, Marlaska es queixa que hagin prohibit als seus agents passar-li informació sobre les investigacions que tenen obertes per esclarir què va provocar el col·lapse a la frontera. Considera que en situacions d'extrema gravetat com aquesta ha de ser compatible poder informar el Poder Judicial i l'Executiu. D'altra banda, l'USTEC ha decidit mantenir la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. A més, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic ha retret al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. I les pel·lícules El ser querido, La bola negra i Los domingos són les finalistes per representar Espanya als Premis Òscar, segons ha comunicat l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Els tres títols finalistes passen ara a una segona fase i el 16 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà Espanya als guardons de l'Acadèmia de Hollywood. Els esports. Després de dos dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge. Aquesta ha estat la primera sessió per a Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els dos últims partits per les molèsties a la cama dreta i la previsió és que estigui disponible per diumenge, un partit que, per cert, es disputarà un quart de cinc de la tarda contra el València.
1: Moltes gràcies, anem al temps.
2: La xarxa de concessionaris de Barcelona de Kia et porta al temps.
1: Sembla que no ens traiem, Paula, la xafogó del damunt.
0: Així és, avui tindrem un cel serè durant el matí a tot el país i predominarà l'ambient assolellat durant tota la jornada. A partir del migdia hi haurà un creixement d'alguna nuvolada a l'Alt Urgell i al Ripollès, però sense ruixats. I a la tarda també començarem a notar la pujada de la temperatura, que farà que es pugui arribar als 40 graus a diversos punts de Ponent i les Terres de l'Ebre, i els 37-38 graus seran força generals a punts de l'interior de Catalunya.
1: Molt bé, temperatures ara mateix.
0: Tenim 22 graus a Sant Cugat del Vallès, 25 a Mataró, 16 a la Seu d'Urgell i 20 a la Bisbal del Penedès.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara.
3: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Al matí i la mare que el va parir.

0: aquí teniu la Graciosa, l'èxit de la setmana amb Quevedo i Elvis Crespo. 7:06, benvinguts, benvingudes al matí, la mare que el va parir en aquest fabulós divendres, divendres 4 de setembre del 2026. Ara hi posa la cirereta l'Elvis Crespo.
1: En la Graciosa la vida és més sabrosa.
0: Està molt bé aquesta cançó, eh? Estiren 4 minuts de cançó, sí. I encara al final l'Elvis Crespo ha de dir que la Graciosa és la vida
2: sabrosa. No acaba.
0: Saps? O sigui, no hi ha manera que l'Elvis Crespo...
3: Però això hi ha molta gent que és així, eh?
0: No se sap acabar.
3: Que és com una espècie de roda del 324.
0: De bucle. Sí.
3: T'ho torna a dir tot i... Bueno,
0: és un bucle.
2: La gent que no, no sap marxar dels llocs.
0: No, així, una mica sí. Bueno, el que deia, avui som divendres 4 de setembre del 2026. Avui fa 144 anys que a Nova York es va instal·lar la primera xarxa de llum.
3: Ah, mira.
0: De llum pública. Oriol, tu existeixes? No, és que no, no tens micròfon.
3: Millor.
0: No tens, no, ara mateix no tens micròfon.
3: Pel que has de dir...
2: T'hem silenciat. Sí.
0: Però vols dir que està endollat el teu micròfon?
3: Està
0: ah, és que està endollat al lloc incorrecte.
2: Sí. Jo, avui és un dia d'aquells, eh?
0: No, bueno, no ho sé. Ara, a veure... Hola.
3: Però
0: hola, Dalmau!
3: Però qui ens toca les coses a l'estudi?
0: No, és que aquí ve la penya, tio, i comença a tocar tot.
3: És allò, el follet aquell de, del Nadal, no?, que fan tremaliadures.
4: Sí. És que és el mateix.
2: Follet de flashback.
4: Però que és el frigol, això, l'Andrea Romera, que què passa aquí?
3: No, no els trucarem.
0: No ho sé, si bueno, són ells.
4: Bueno, truquem-los.
3: Que es desperti.
4: Hi ha mala hòstia, ja, eh?
0: Sí, sí. Bueno, això, us anava a dir això, mira, precisament, doncs, el corrent elèctric va arribar fa 144 anys a Nova York. I en fa 141 que va arribar a Nova York el primer restaurant autoservei. Ah, aprofito això per recomanar-vos una pel·lícula, evidentment, que he vist també i que he vist per segona vegada. M'ha agradat moltíssim, Robert. Estigues atent. És del Michael Keaton. És, ell és protagonista. Michael. Sí, Michael Keaton. La pel·lícula es diu The Founder, que és el fundador, que narra com el McDonald's es converteix en un imperi.
5: Sí, senyor.
0: Vale? I el Michael Keaton fa de venedor de màquines de fer batuts.
5: Claro,
0: que, exacte, que la història és que ell va anar a vendre aquesta màquina al primer McDonald's,
5: sí,
0: dels germans McDonald's, que és qui ho van fundar, i el tio, que diguéssim que no tenia gaire ètica, va agafar tot això i va expandir el McDonald's per arreu d'Estats Units i del món.
3: Com ha de ser?
5: Los americanos somos especialistas en hacer cosas para no levantarnos del sillón. El mando a distancia, el autocine, el autoservicio, el Macauto.
0: Sí, senyor.
5: Para mantener el culo siempre en el asiento.
3: Está bé, això,
0: la veritat és que sí.
5: Mientras comemos patatas fritas y batidos.
0: Exactament, exactament.
5: Por tanto, estamos todos como Brad Pitt.
3: Sí, sí.
5: Totalment. Tiene todo el sentido del mundo.
0: Totalment. Bé, Nacet, què m'expliques avui? A veure.
2: Mira, d'on ve la paraula còctel? Que la paraula còctel significa literalment cua de gall, ¿vale? I una de les explicacions més acceptades ve dels cavalls, que s'anomenaven cavall de cua de gall, perquè eren cavalls que no eren de raça pura, llavors els hi tallaven la cua, per tant, la raça barrejada, com un còctel que fas mil barreges, era aquest tipus de cavall. I amb el temps doncs, va anar significant aquesta beguda amb diferents ingredients. Hi ha una altra explicació del segle XIX, que en algunes tavernes del Carib feien servir plomes de gall per remenar les begudes.
5: Oh, vale.
2: Com la típica canya.
0: Com que qué maravilla? És una guarrada, esto.
5: Lo que dices, unas plumas
2: això el Carib
5: sempre,
2: es pot
5: sempre...
2: fer...
5: Claro, lo alegran. Tú te imagínate el Caribe y unas plumas.
0: Pero no, Pericles, que no.
5: Pero como una BD. Yo me imagino el Caribe de fondo y que aparezco en medio de una taberna. Hola, voy a mezclarte las bebidas.
2: Clar, amb una cua de gall i llavors els clients estrangers demanaven les begudes,
5: los
2: que avui
5: pirates.
2: Coneixem com un còctel, doncs referint-se a això, posa'm un còctel, una cua de gall.
0: Ah, vale, còctel, molt bé. Molt bé.
3: Que bo, eh?
0: Vale,
5: no te gusta el...
0: A mi és clar, això de la gall i tal, bueno, a veure...
2: Sí, queda bé estèticament, però fa una mica de
0: mania. I a més a mi els gals i les gallines són dos animals que no...
5: Uf,
0: em fan cosa, no m'agraden.
5: És que, de verdad, eres la persona que en la fiesta estabas pinchando los discos, ¿a que sí?
0: Bueno, por esto, pues eso, que... Por cierto, Pericles, avui també, que me n'heu oblidat, és el dia de la salut sexual, eh?
5: Molt important.
0: És el dia de la salut sexual, avui.
5: Molt important.
0: Vull dir, que ho sapigueu, vull dir, feu sexe amb salut, avui.
5: Com plomes.
0: I com plomes.
5: Per favor.
0: Les 7:10, bon dia a tothom.

0: teniu a Geli Solto amb Jamaican Bam Bam. Des del matí, la mare que el va parir, un quart i un minut de vuit. Anem a repassar el podi de la setmana perquè avui és divendres. Comencem per la posició número 3 del podi, Marc.
1: Mira, si una cosa és aquest...

0: culo. Que el andamio entra en resonancia, vale, y se va a toda la mierda.
1: Bueno, lo habéis buscado ya.
2: Al sopanda, sí, no lo he visto.
1: Lo que es un sopanda.
3: Pero bastante impuesto, ¿qué digo sopanda?
1: No, pues a lo mejor es un lasso. Puede ser, para que me había fotido tres carajillos antes de venir.
3: Pues si no lo has visto al matí.
1: Bueno, pero se me suelta la mandíbula con el tercer carajillo. Pero que estamos empezando.
2: Anem a la... Estem repassant els millors moments de la setmana en format de podi. Anem al segon esglaó del podi.
3: Mira, hem començat amb les piles carregades. Nosaltres, però no tots els oients, s'han agafat al setembre amb la mateixa il·lusió. És el cas de l'Assumpta, que li vam dir que se n'anava de viatge. Bueno, val, d'acord.
2: T'hem de dir que marxes.
4: A on? Ai, ai.
2: T'agraden els viatges, a tu, o què?
4: No, no gaire.
2: Fulló. No, és que no, és que Assumpta, per l'amor de Déu.
4: Ja els vaig dir que no volia cap viatge. Clar.
2: El que t'hem de dir t'ha d'agradar, sí o sí.
5: Sí, fes-ho veure.
1: O no, eh?
2: Assumpta.
4: No, segur que m'agradarà, però em fa
2: mal. Ja es veu. Et fa mal, tant, tant.
5: Jo l'entenc,
2: eh? Ja, perquè no sabeu què passarà. A veure-vos. A veure, l'Assumpta i la família se'n van a celebrar el cap d'any ni més ni menys que a Londres!
5: Està molt bé!
2: Què, t'agrada o no t'agrada, Assumpta?
4: Sí, sí, molt bé.
5: No li agrada gens.
2: Si fos per WhatsApp, li posaria una mà amb el dit
3: sí,
2: cap amunt, sí,
3: eh? Sí, sí, un pols amunt. Ja
2: vale, pues ok. Vale, sí. Pues ok.
5: Ja ho farem.
3: Però és que ens fa més il·lusió a nosaltres que no hi anirem que
2: I
3: ella.
2: Tant, i tant.
3: És increïble.
2: I tant. Uau,
1: quin sí més trist. Uau.
5: Sí, sí, ja.
2: Posició número 1 del podi de millors moments de la setmana. A veure.
3: Mira, comencem al principi. Dilluns, que era el dia que tornàvem, vam trucar a l'Alba, que també tornava a la feina i estava encantada de deixar la seva criatura acabada de néixer a casa. Ah, ojo, sí, les orelles, si hi ha algun nen petit a la sala, que les tapin.
2: Ja me'n recordo. T'envien molts ànims avui que et reincorpores a la feina, així com nosaltres, després d'aquest permís maternal, no?
6: Això mateix.
2: Sí, què tal, de moment, l'experiència? Com ha anat?
6: Una puta merda.
3: Molt bé.
5: No cal romantitzar-ho tot.
3: No, no, tens el tiquet.
6: No, és que, no. De debò, jo haig de deixar la meva criatura de 5 mesos a casa, fills de puta, que s'hi quedin ells. No. Que vagi algú a treballar.
1: Va, bé, eh? Ja, però un moment.
6: La puta polla, ja.
2: Vale, aquesta boca. Ha quedat clar que no li agradava deixar la criatura a casa.
3: No, igual no, eh?
2: Cap gràcia.
3: No, no.
2: Són les 7:20. Escolteu, al matí, la mare que el va parir. Charango!

0: una gran cançó d'aquelles que em ballés perfectíssimament. Charango, una lluna a l'aigua. Mare de Déu. El 2017, des del matí la mare que el va parir. Bon dia, Sandra.
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Mira, som els de Ràdio Flashback, que truquem de part del Jordi, dels teus fills Geran i Adara, la teva parella, el Jordi, que et felicita per aquests 34, que diuen que t'estimen fins l'infinit, que et diuen que ets la millor mare i la millor parella, vale?
1: Moltíssimes gràcies.
0: A tu, Sandra, que tinguis un gran cap de setmana i un gran aniversari.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Adéu, trampada.
1: Adéu, bon dia.
0: Gràcies, adéu. Sandra. Adéu-siau. 7:23, com que és divendres, us fem una pregunta cada divendres als oients i vosaltres responeu a través de WhatsApp. La pregunta avui és: què és el més fort que us ha passat aquest estiu?
2: Vale.
0: Quina és aquella història destacada d'aquest estiu? O aquell moment, no cal que sigui una història, pot ser un moment, un, sí, no sé. Allò que recordeu d'aquest estiu. A veure, què recordeu d'aquest estiu? WhatsApp obert, 628-414-029.
3: Mira, hi ha un oient que diu: aquest estiu anava a França de càmping jo sola. Home. Em vaig parar a una benzinera i un dels nois de la benzinera em va convidar un cafè.
0: Epa!
3: I em va dir per veure'ns després.
4: És que...
3: I va venir al càmping amb un vi. I es va quedar una nit?
0: No.
3: A l'endemà també?
0: En sèrio?
3: I a l'altre també.
2: Olor!
3: I punts suspensius.
2: Que no treballava, aquest noi.
0: I encara hi és. I encara hi són.
5: La gasolinera entre sortidor i sortidor.
2: És que és allà és on creix l'amor, eh?
5: En qualsevol sitio, Marc.
2: Ja, ja, ja.
5: En qualsevol sitio.
0: Bueno, és que és el que comentaven ahir. Triguem tant a ficar la benzina, perquè van tan lents, sí, els d'això, que tens temps de tot.
5: Bueno, y hay que atreverse. Si una persona te gusta, se lo dice.
0: Esto es verdad.
5: A veces tenemos demasiada vergonya.
0: És veritat, sí.
2: Tu dius per algo.
5: ¿Cuántas veces tú has ido a alguien y le has dicho: mira, me gustas? Dame tu Insta.
2: Tu
0: Insta. És que quan deia això no existia l'Insta.
5: Empezamos por ahí.
0: Què més?
3: Mira, hi ha un oient que diu: nosaltres vam anar al Japó i vam viure un terratrèmol de 5,9 a les 2 de la matinada.
2: Que bé.
3: Van començar a sonar les alarmes del mòbil avisant. Uah. I al cap de res va començar el terratrèmol. Es movien. Uah. Els llits d'un costat a l'altre i al cap de 30 segons va parar. Uah. I no va passar res a la ciutat, estàvem a Tòquio.
0: Hòstia, déu-n'hi-do, eh?
3: Ja
0: estan acostumats, eh, ja.
6: Home, però jo truco a l'hotel i em queixo, eh?
0: Ja.
2: Sí. M'han de fer un descompte. Es mou el llit.
6: Clar, jo no he pagat per això, eh?
0: No estic descansant bé, senyor de Tòquio.
6: I avui canvi d'habitació.
3: Mira, en tenim un que diu: l'anècdota d'aquest estiu és més aviat un trauma. Va ser que vaig anar a un restaurant que hi ha a Camprodon i vaig veure com tenien uns conills tancats en un corralet perquè la gent hi pogués entrar i tocar-los. Però vaig veure com nens petits i fins i tot alguns pares els agafaven de qualsevol manera i els tiraven a terra.
2: Home, no.
3: En fi, que els maltractaven. I els propietaris del local passaven olímpicament del tracte que rebien aquests conills i no feien res per evitar-ho. I la situació em va traumatitzar, que vaig haver de marxar deixant menjar a la taula.
0: Clar, és que tu vas allà amb el conill, tu no saps com agafar un conill o com d'això. Per tant, hi ha d'haver algú que te n'ensenyi.
2: No s'ha d'agafar cap conill.
0: Bueno, és que no. Bueno, però si el vols agafar per... Bueno, pots agafar-lo si vols.
2: Bueno, però ja t'ensenyaran a fer-ho, però...
0: Però s'ha de saber com.
6: Ara, un restaurant d'aquests, ja m'imagino, de brasa, sí, amb uns conills a la part del darrere...
2: Sí. És sospitós.
3: Sí.
0: No, després te'l fots a l'ajillo, clar.
6: Això, no sé si són perquè la gent els toqui, precisament.
2: No.
6: Que no?
0: Llavors t'encarinyes.
6: Per això que no tenen nom, tenen número. No.
2: Sí, orelletes.
6: Sí, sí, sí. No.
3: Hi ha un oient que diu que la de Tòquio va ser brutal perquè també hi era i que les seves filles es pensaven que ell i la seva dona estaven fent jocs de nit.
2: Ah! Jocs de nit.
0: Val, ara m'has parlat del terratrèmol, eh?
2: Sí, sí.
0: Ah, val, és que he fet una connexió conill-Tòquio que no...
3: No.
5: Bueno, no vas mal.
2: No, conill-Tòquio, joc de nit, bueno.
5: Sí.
0: Bueno, aneu enviant missatges, eh? Què us ha passat aquest estiu? Què és el més fort que us ha passat aquest estiu? 628-414-029. 628-414-029. Vinga!
7: Moments per
0: emmarcar. Vostè m'està reconeixent que això que han fet, que és posar entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, és una estafa.
6: No. Això és only audio.
2: Only audio, sí.
6: Home, això és gràcies a vosaltres, al matí la mare que va parir. Jo soc oient des de fa molts anys.
2: Sí.
6: I un dia, me'n recordo, que us vaig venir a veure en directe.
2: Sí.
6: I dic: hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
2: Què diu?
6: No, és broma.
2: Ah, va,
6: no us he escoltat mai.
7: Al matí la mare que el va parir. A Flashback. Andorra
8: 96.0.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
10: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pi
4: Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
8: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
8: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
7: La ràdio musical d'Andorra.
10: 96.0.

0: matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback.
1: Bon dia, són 8:15. Pedro Sánchez ha assegurat al Congrés dels Diputats que no hi ha proves que confirmin que el Marroc va dissenyar o executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo ha sigut especialment dur en la seva intervenció i ha exigit a Sánchez la seva dimissió. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana ha assegurat que els migrants van ser enviats pel Marroc per enderrocar l'executiu i Junts ha dit que Sánchez està inhabilitat per seguir governant. I Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que ha deixat el futur de Seat en l'aire. El pla per fer l'empresa més competitiva inclouria retallar 50.000 llocs de treball i deixar en risc de tancament 4 fàbriques a Alemanya. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge a 4:45 de la tarda contra el València. Aquesta ha estat la primera sessió de Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els dos últims partits per les molèsties a la cama dreta i la previsió és que estigui disponible per diumenge.
0: Especial informatiu.
1: El Departament de Recerca i Universitats tramitarà 320 beques durant el curs 2026-2027 per facilitar que estudiants universitaris s'iniciïn en el món de la recerca. Els ajuts permetran als estudiants tenir un primer contacte amb l'activitat investigadora i participar en projectes universitaris i centres d'investigació de Catalunya. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l'interès pels centres d'estudi i afavorir la incorporació de nous estudiants al sistema català de recerca. D'altra banda, Catalunya compta amb una gran diversitat d'espais naturals protegits que inclouen parcs naturals, paratges i altres zones d'interès ambiental. Aquests espais permeten gaudir del patrimoni natural del país i ofereixen oportunitats per fer activitats a la natura, com ara senderisme, rutes i visites. La seva protecció contribueix a conservar la biodiversitat dels paisatges i els ecosistemes i promou un ús responsable i respectuós de l'entorn.
2: Moltes gràcies, Paula. 2:15 d'avui. Bon dia.

0: No és fàcil arribar a la primera posició de la llista més important de Catalunya. Què voleu que us digui? Elles ho han aconseguit. Patito a Ana Mena, Lola Índigo. Bravo per vosaltres. Cançó que, per cert, sonarà aquesta nit al Vaperitour de Sabadell. Us esperem a partir de 12:45 a l'Avinguda Francesc Macià, a l'Eix Macià de Sabadell.
1: I al pregó del Germán, també, no?
0: A les 9, al pregó del Gran Germán.
1: Home!
0: Ahir vam estar fent les proves de so.
1: Què tal?
0: Mireu,
2: jo
0: estic empatxat de Germán. Per tant, vull fer una lleugera desconnexió fins aquesta tarda. Gràcies.
2: No en parlem més.
0: No en parlem més, però a les 9 al pregó, si és veritat, a les 9 al pregó.
1: Perquè això surt per en directe a YouTube, o es pot veure això algun lloc?
0: No ho sé si en directe.
1: Això hauríem de poder...
2: Hi ha Tele Sabadell o
1: el Vallès TV,
0: sí, sí,
1: una cosa
0: no,
1: aquesta. S'ha de poder seguir això, eh?
0: Sí, és a dir, jo no sé si en directe, però jo crec que, home, a la web de l'Ajuntament o alguna associació de Sabadell, jo crec que el retransmetrà. Perquè us dic ara que no heu vist un pregó igual.
1: No, no, clar.
0: Bueno, és evident, perquè és el Germán. Però, independentment d'això, o sigui, si fos una altra persona, el que passarà tampoc crec que ho heu vist massa.
3: No, no, no. Per tant, Toni Albà no t'ho fa.
0: Toni Albà, no. Ui, no, no.
2: Sí que el fan en directe, eh?
0: Ah, sí? Val.
2: TV Sabadell-Vallès.
0: Perfecte. Doncs, escolta'm,
1: mireu-ho.
0: Exacte. Mireu-ho perquè valdrà la pena. Ahir vam estar fent les proves de so. Doncs avui les 9 a Sabadell, al pregó, i a 12:15 al Vaperitour. Dit això, anem a les veus del Marc, perquè ha sigut una setmana, o venen setmanes, de tornada a la rutina i tornada a la feina.
3: Rutina, rutina, és la paraula, no? La setmana que ve ja comença les escoles, també. Això vol dir que els nens ja han acabat les vacances, i per tant moltes famílies també, i el tema de viatjar por ahí, doncs, s'ha acabat.
0: I tant.
3: Ja no hi ha tanta gent que faci vacances. Però, clar, com seria un viatge de tornada a la feina? Si hi hagués una companyia que, en comptes de fer un creuer pels fiords noruecs, et fes un viatge per tornar al teu lloc de treball, doncs seria molt similar a aquest. Escolteu.
4: Vinga, tothom a bord del Tristànic. S'han acabat les vacances.
5: Capità, capità, i on anem?
4: Farem un creuer per Ciutat del Cap. Ciutat del Cap, ganes de tornar a la feina, eh?
6: Oh, capità!
4: Què passa?
6: Obre l'aigua, hi ha un home nedant al costat del vaixell.
4: No, tranquils, és autònom, estan acostumats a patir.
6: Poseu-me taurons, que és massa fàcil, si no.
5: I on som, ara?
4: Mira, ara passem per les illes Tropicals.
5: Voldrà dir Tropicals.
4: No, no, Tropicals, plena de tòpics, de les vacances, oi que sí, mariner?
6: I les carregades, necessito vacances de les vacances, Sant Tornem-hi, vacances millor al setembre, vacances curtes.
4: Vale, a veure, primera parada, la meitat baixeu aquí.
5: On som?
4: Illa del Divorci. Aneu passant, que ja us donaran una bicicleta, una pala de pàdel o una cosa d'aquestes. Va.
5: Vinga, som-hi.
6: Jo em
7: compraré una moto.
6: Oh, pirates, pirates, auxili!
4: Home, no, no són pirates, ojalà. Són les extraescolars dels nens, que s'han de pagar al setembre.
5: L'en dic multisport.
2: Dependent.
4: Això d'aquí al costat és la illa del Compte Corrent.
5: És una illa deserta, no?
4: Exacte, després de l'estiu no hi queda res de res.
6: Soc un euro, salveu-me, estic sol.
8: Us el mireu que el gastarem.
5: Capità, capità, sembla que ve una tempesta.
4: No, és molt pitjor. Són les alarmes per despertar-se.
0: Oh, oh, oh, oh. Aquí teniu...
4: Benvinguts a la rutina.
0: El viatge cap a la tornada, el viatge cap a la rutina.
9: Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
10: 96.0. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
11: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
10: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
12: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
13: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
14: Flashback Andorra.
15: Flashback.
14: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
9: El matí i la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
9: Feedback.
7: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
9: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
9: La llista.
0: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
9: El vermut de Llucia Ferrer.
0: Toca fer el vermut a Flashback.
9: Va de Barça.
0: Gol!
9: I el tardeu de Flashback.
0: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
9: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
15: Flashback.
9: A Ràdio Flashback, i sonen tot.

0: sona Flashback és un èxit.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
2: A ti y la mara que el va a parir.
3: Me trae aquí a València a ver la Masterclass.
4: La Masterclass no, la Mascletà.
3: La Mascletà.
4: ¿Cómo?
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback.

0: Bé, dimarts es va treure de la màniga un concertàs a Barcelona. The Weeknd, aquí teniu una de les seves cançons més famoses, evidentment, i més conegudes, Save Your Tears. La ment també s'entrena. A Codelern, petits i joves fan gimnàs per la ment, aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne pren el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelern, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelern.cat. Som divendres i això vol dir que resumirem la setmana i ho farem en format de cançó. Una primera setmana de temporada del Matí la mare que el va parir, que ens ha deixat algunes notícies. Oriol, i que tu has matxembrat en aquesta...
1: És un resum de l'estiu.
0: És un resum de l'estiu?
1: Sí, sí, clar, perquè...
0: Vale.
1: Jo, gros, eh? Jo tenia moltes rumbes dins, o moltes cançons dins, i anem a fer-ho ara amb una sola.
0: Resumirem l'estiu, quan vulguis.
1: Vagi. Fiu, quin estiu, ben poquet de bo. Fiu, quin estiu, amb superrècord de calor. Noto el llit mullat de suor, una capa humida entre la pell i el llençol. No s'ha baixat en cap moment dels 30 graus ben bons. Bueno, sí, durant l'eclipsi, durant 15 segons. Per cert, hi ha hagut un eclipsi. De sol total es veu que era una cosa totalment excepcional. A mi el que m'ha semblat més espectacular és la turra que del tema han donat tots els mitjans. I si del tema de l'eclipsi t'ha deixat cremat, de cremament aquest estiu hem anat sobrats. 4.500 hectàrees a prendre pel sac, en gran part pel que el bosc no estava preparat. Els polítics van sortir i van dir, farem un pla. Això dels superincendis no pot tornar a passar. Netejarem el sotabosc, farem això, farem aixà. I a dia d'avui ho has encertat, tot igual. I cremant tenim Ceuta. Sap greu, n'hem de parlar. Quan vaig veure les imatges pensava que era IA. Mentre 80.000 persones entraven de cop, Sánchez de vacances, a l'estil Carlos Mazón. Però tot això, amic meu, es veu compensat per una gran notícia que hem de recordar, i és que la Roja té una nova estrella.
0: Oh, ara.
1: Cucurella, cucurella, que se come una paella. I aquí estem tu i jo mirant un sortidor. Com pot ser 2,50 euros? Aquí al Real es vol. Mira, carinyo, que ens esperen a Sant Pol, i així ens exprimeixen a l'estiu com qui no vol. Em deixo coses.
2: Sí,
1: en sóc conscient. Com la punyalada de Manresa, que potser és massa recent. Messi es retira, el Madrid fitxa Mou, acabem de...

0: Sí, senyor! Fiu, quin estil!
1: Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.

0: Àlex, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, felicitats.
1: Gràcies.
0: Mira, t'estem trucant en directe. Des del matí, la mare que el va parir, ho fem de part de la Tània, dels vostres pares. També l'Helena, que la tens per aquí, no?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Sí, hola.
0: També felicitats. Sou bessons?
2: No.
0: No, vale, vale. No. Ah, vale, però feu el cumple el mateix dia o no?
2: No, ens casem demà. És que
0: ah, vale, vale. Ah, vale. Ah, que es casen. Vale, vale. Vale, vale, vale, vale.
3: Que raro.
4: Són ànimes bessones, vale, en tot
0: vale.
4: cas.
0: Sí, és això. És que, saps, jo tinc aquí un text que no...
3: Bueno, clar, després no... per al vostre casament ja ho pots induir, però no hi havíem arribat encara.
0: Ah, exacte, no hi havíem arribat. Exacte. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs això, que sigueu molt, molt feliços i que gaudiu molt, que us n'aneu al Japó, no?
2: Oh! Sí, demà passat.
0: Carai, demà passat al Japó, molt bé. Carai. Doncs que gaudiu moltíssim.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu-vos. Adéu-siau. Per cert, avui, mira, parlant de viatges, us preguntem què és allò que recordeu de l'estiu, d'aquest estiu? Quin és aquell moment destacat d'aquest estiu? Sí. Expliqueu-nos-ho al 628-414-029. I aquesta música, que sembla que estiguem a Texas, sí. És per anunciar-vos que entre tots els que envieu missatges sortegem 4 packs de 6 brics cadascun de la cooperativa lletera Campllong.
4: Uf,
0: d'acord? Vull dir que, escolta, Campllong...
3: Està increïble.
0: Llet de proximitat, sí. Feta per una cooperativa real que cuida del territori i del benestar animal. Així que, si vols aquest lot fabulós de 4 packs, de 6 brics cada pack de la cooperativa lletera Campllong, envia missatges, 628-414-029. I a més, hi ha varietat, sencera, semi, desnatada, sense lactosa, pots triar-la tota, per exemple, semi, o combinar-les entre elles.
4: Sí.
0: El que tu vulguis. 628-414-029. Anem amb missatges.
5: Bon dia, Flashback. Doncs el més fort que m'ha passat aquest estiu ha sigut que vam anar a l'Aquàpolis amb uns amics i, bueno, amb una de les atraccions, un dels capullos que hi havia allí com a socorrista, per dir-ho d'alguna forma, me veu i me diu: "Venga, va, gordito, ven, que te vamos a pesar."
4: Què? Gordito.
5: Jo de primeres flipo, perquè, a veure, tinc panxa, però per pesar 110 no estic. Segon, per dir-me gordito.
4: Home, no.
5: Però, bueno, llavors, després, a part de pesar-me a la bàscula, fer una resta de merda, perquè va dir: "Ah, bueno, te salves per 3 quilos." No sé, no sap fer les restes. Ho vaig trobar una falta de respecte, perquè, mira, tinc 31 anys, jo tinc panxa, a mi m'és igual que me diguin gordito o no. Però que li diguin a un nen, a un adolescent, obsessionat amb el seu pes, pot destrossar-li la vida. No, res. Va ser un comentari molt fora de lloc i vaig presentar una queixa dient que ho havia fet aquesta persona i penso que és algo que s'ha de vigilar molt. Hola, bon dia.
0: Tens tota la raó, clar que sí, sí senyor.
3: I ni que passés 110, vull dir. Bueno, que ella ha dit, no.
0: És igual.
6: Suposo que hi hauria un límit de pes a la piscina, entenc. Com si fos una atracció de...
0: Per l'atracció, potser era... Clar, sí, no, clar, era un parc aquàtic, m'imagino. Ah,
6: exacte, hi hauria un pes a partir del qual el tobogà no funciona.
0: Exacte, sí, sí. Així,
4: no? Però hi ha moltes formes de dir-ho.
0: Està clar, està clar. Exactament.
3: Sí, no és.
7: Però això vindria d'aquí, suposo.
0: Anem amb més missatges.
8: Bon dia.
4: Hola.
8: Jo he estat a Cabo de Gata, a Agua Amarga, preciós. Una meravella. De fet, és on està estiuejant la Lucía Pombo i, tot i que no me l'he trobat, sí. Segueix per allà, la tia, un mes i pico porta ja. Així que, sí que sap, molt recomanable. No? Molt recomanable, molt xulo i molt tranquil. Un petó.
0: Vale, tu saps, no, ta mare, on aquests llocs on estiuejen els pijos i els rics?
9: La tengo muy vista. O sea, al final...
4: És Almería.
9: Almería es preciosa. O sea, has estado, me imagino, muchas veces.
0: Almería a poc, eh?
9: Cada vez hago cosas más sencillas, o sea, después de recorrer el mundo entero...
0: Es que, ¿sabes qué pasa? No te entiendo. Es decir, parles amb la boca tan oberta que no, es como Aznar, pero al revés, bueno, amb la boca más oberta.
9: Como estás haciendo conciertos y cosas de máquina fuerte y tal, te has quedado un poco
4: máquina
9: sordo.
4: Fuerte,
9: Música fuerte, ¿no? Se has quedado un poco sordo, imagínate.
4: No, genera musical.
9: Pues digo, cuando has recorrido el mundo como tú, como yo,
0: sí.
9: Al final, ¿qué es lo que te gusta? Pues estar con los tuyos. Estar
0: claro, bien. Las cosas sencillas.
9: Claro,
4: sí, tallarte el fuet.
9: Pues un poco así. Yo con mi casa de 540 metros cuadrados tengo más que suficiente.
0: Bueno, claro que sí, hombre, tal, ¿por qué tampoco vas a nada lluny?
4: Una así, petita.
9: Mi rinconcito, mi cuecita.
0: Ara.
9: Y ya está. Y si voy a coger un yate, os llamo un amigo. O sea que ahí está.
0: Bueno, gracias, Tamara. Ens veiem a l'Hormiguero, que heu començat temporada. No sé si amb tu o no.
9: Tienes que venir, un día.
0: Home, tant de bo, m'encantaria anar a l'Hormiguero, però no em convido.
9: Hablo con Pablo.
0: No em conviden, parla.
9: Sí.
0: Anem amb més missatges.
3: Mira, n'hi ha un que diu, la meva millor amiga em va dir que estava embarassada al mig d'un sopar de festa major.
0: Què m'estàs dient?
3: Vaig fer tant d'enrenou que la taula del costat també es van sumar a celebrar-ho.
0: Que guai.
9: Que guapo.
3: Sí.
0: Molt bé. Ahir vaig sentir una història, per cert, d'una dona que va anar al CAP per un mal de panxa i va parir.
3: Ai.
4: Carai.
0: Com us ho explico,
3: I no ho sabia, eh?
0: No ho sabia.
9: No sabia res.
0: Va parir un mes abans dels 9 mesos, però va parir.
9: Però vull dir que va apagar el cigarro a la porta,
0: sí.
9: va tirar el que li quedava de tequila i va entrar.
4: I va sortir amb un cotxet, eh?
3: Un nombre críptic d'aquests. Es diu críptic.
0: Doncs això.
4: Pues et tira el dimarts en l'aire, això, eh?
3: Sí.
9: Home, si arribes a casa i dius, carinyo, joder.
0: La parella que està a casa diu, hola, què tal, què t'han dit al cap? No, som dos.
9: Mira, no t'ho creuràs.
0: Doncs això, sí.
4: Hòstia.
0: Bé, envieu missatges. Quin és el moment destacat d'aquest estiu per vosaltres? El vostre moment destacat. 628-414-029, whatsapps oberts. 628-414-029. Insisteixo, entre tots els que participeu, avui sortegem un lot de llet de la bona, de la cooperativa Campllong.
7: El matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez. Andorra. 96.0.
10: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
11: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
10: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
12: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
13: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
7: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Desperta! Obre els ulls i les orelles. Òptica i audiologia universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir. Flashback.
2: Bon dia, són les 8. El Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i les bones paraules de Pedro Sánchez aquest dijous al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol es va quedar sol defensant que Rabat no va col·laborar en l'entrada massiva de migrants, però tot i això, el ministre d'Obres Públiques i Aigua del Marroc ha tornat a reivindicar Ceuta com a territori marroquí. Tot i el seu discurs amable, Sánchez també ha posat com a línies vermelles en la relació amb Rabat la integritat territorial d'Espanya i la sobirania nacional de Ceuta i Melilla. D'altra banda, l'Austec ha decidit mantenir la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. A més, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic ha retret al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. I les pel·lícules El ser querido, La bola negra i Los domingos són les finalistes per representar Espanya als Premis Òscar, segons ha comunicat l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Els tres títols finalistes passen ara a una segona fase i el 16 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà Espanya als guardons de l'Acadèmia de Hollywood. Els esports. Després de dos dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge. Aquesta ha estat la primera sessió per a Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els dos últims partits per les molèsties a la cama dreta, i la previsió és que estigui disponible per diumenge. Un partit que, per cert, es disputarà un quart de cinc de la tarda contra el València.
3: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
4: Va, anem al temps.
5: Faixa fuga.
4: Doncs la traiem de damunt, la calor i l'aixafogó, Paula.
2: Així és, avui tindrem un cel serè durant el matí a tot el país i predominarà l'ambient assolellat durant tota la jornada. A partir del migdia hi haurà un creixement d'alguna nuvolada a l'Alt Urgell i al Ripollès, però sense ruixats. I a la tarda també començarem a notar aquesta temperatura, aquesta pujada de la temperatura, que farà que es puguin arribar als 40 graus a diversos punts de Ponent i les Terres de l'Ebre, i els 37-38 graus seran força generals a punts a l'interior de Catalunya.
4: Doncs va, fem una volta per Catalunya.
2: Tenim 24 graus a Badalona, 19 a Vilafranca del Penedès, 20 a Sabadell i 17 a Olot.
4: Molt bé, fins ara.
2: Fins ara.
3: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: New Music Friday.
6: New Music Friday.
7: New Music Friday.
0: La novetat del divendres ja és a Flashback.
6: Flashback.
4: Doncs és divendres de New Music Friday i al matí la mare que el va parir a Ràdio Flashback. Us presentem una col·laboració entre dos artistes Flashback. Per una banda, Ginestar, i per l'altra, Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs?

0: Aquí teniu el nostre New Music Friday, gran cançó de Ginestà i Nil Moliner. Aquesta es diu Amb qui estarà sona Flashback.
1: Has escoltat la novetat del divendres, el New Music Friday. De Al matí, la mare que el va parir.
0: Ahir al matí, la mare que el va parir, us vam parlar d'un anunci molt polèmic de la marca de roba barcelonina, Desigual.
2: Sí, una nova campanya de Desigual que ha generat aquesta polèmica. El vídeo es diu Benvingut a la cara B de Barcelona i ha retratat de manera molt irònica, segons aquesta gent, la Barcelona real. I han fet màrqueting amb els problemes reals de la ciutat. Surt una model nord-americana criticant una mica i enrient-se'n dels problemes que tenim aquí, com el trànsit, els coloms, els robatoris, un cafè que val 9,50, la massificació, sobretot que utilitzés el català com una raó negativa i una burla del que et pots trobar a Barcelona.
0: Diu, tot i així, Barcelona és superguapa,
2: sí,
0: saps?
2: Sí, tot i així és el problema.
3: Però t'ho diu el turista, eh?
0: T'ho diu
3: el
0: turista, el
3: Quiri. Això és el que toca una mica els nassos.
0: Escolteu, escolteu.
4: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love Palomas.
0: Bé, aquest és l'anunci on surt la Guiri dient totes les misèries de Barcelona.
5: El problema és el toc, em fa molta burla. Sí, ja,
2: i qui ens explica això?
0: Sí, un guiri.
2: La culpable.
5: Un guiri.
0: Doncs bé, al matí la mare que el va parir han decidit fer un altre anunci.
5: El contraanunci.
0: El contraanunci, que seria el retrat d'un català anant per Barcelona, però clar, està plena de guiris.
5: Ah, mira.
0: Escolteu això.
6: Guiris, benvinguts a Barcelona. Això és casa vostra.
7: Literalment, perquè els catalans ja no ens la podem pagar.
6: A Barcelona ens encanta quan passegeu tranquil·lament pels vostres carrers.
7: És ideal no poder passar per la vorera. Així puc arribar a la feina ben relaxat. Sorry, I'm Catalan, I'm stupid. Sorry.
6: Recordeu quan un tallat valia 1,20 €? Doncs ara ni 1,20 € ni tallat. Ara és un flat white latte caramel macchiato espresso per 7,50 €.
8: 7,5, please.
7: El què? No sé què collons m'he demanat, però que bé!
8: 7,5.
7: Vale.
6: Gràcies a vosaltres, guiris, ara vivim unes vacances permanents a Barcelona.
7: Exacte, perquè l'únic que hi ha per llogar són pisos turístics, per tant, iuhu!
9: Com que 2.400 la setmana?
7: Paga, paga!
6: I gràcies a vosaltres podem aprendre molts idiomes.
7: Hola, bon dia.
10: Good morning.
7: Bon dia.
10: Oh, italiano, buongiorno.
7: No, bon dia.
10: Bonjour.
7: No, bon dia.
10: You are in Barcelona, eh?
7: Ai, sorry. I didn't remember.
10: Ai.
6: Guiris de Barcelona, estem encantats que conegueu el lloc on vivim.
11: Miren, aquí es donde duermo. Esto se llama la caixa, es un cajero. Y con estos cartrones yo soy muy feliz.
10: It's wonderful.
6: I és que la vida entre guiris i catalans sigui tan desigual, ens és igual.
0: Aquí teniu aquest anunci del matí, la mare que el va parir.
5: Benvinguts.
0: Exacte.
5: Welcome.
1: El matí, la mare que el va parir. El despertador prèmium de Catalunya. Andorra.
12: 96.0.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
14: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
15: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
16: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
15: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
17: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
18: Flashback. Ràdio Flashback.
1: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Matí i la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
1: Feedback.
19: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
1: Backstage.
20: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
1: La llista.
21: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
1: El vermut de Llucia Ferrer.
21: Toca fer el vermut a Flashback.
1: Va de Barça.
21: Go!
1: I el tardeu de Flashback.
12: Comencen les dues millors hores del cap de setmana!
1: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Els èxits primer.

0: Locked Out of Heaven, Bruno Mars, 2012. Al matí la mare que el va parir, ara mateix un quart i un minut de nou. Arriba el joc de les paraules, evidentment patrocinat pel nou Aquarium de Barcelona.
1: Al matí la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: I avui participarà l'Albert, que ha estat el primer en marcar el 9-3-5-4-7-50-50. Albert, bon dia.
3: Hola, bon dia, Carles.
0: Bon dia. Albert, avui jugaràs amb la Najet, primera cosa.
4: Hola.
3: Molt bé. Hola, bon dia.
0: Segona cosa, avui, com que és divendres, no un, no dos, sinó tres regals.
5: Això no passa mai, eh?
0: Possibles, perquè aquest és el... Sí, avui és especial aquàrium, especial món marí.
6: Vale.
0: D'acord? Per tant, amb dues coincidències, Albert, t'enduries la samarreta del matí, la mare que el va parir, amb tres coincidències. Un family pack per anar a l'aquàrium amb família. I si arribéssim a quatre coincidències...
5: Un tauró.
0: No, però una experiència de nedar amb taurons.
5: Oh, que bé! A mi m'encantaria, això.
0: Més els dos regals anteriors.
6: Jo ho vull fer.
5: Bueno, t'atreveixes o no? Perquè potser no t'atreveixes. Veixes, tu.
4: Jo no.
3: Jo sí.
0: Sí?
6: Vinga, va.
0: Sí. Doncs va, comencem a jugar.
5: Sèrio, però atrevit.
0: Najet, sí. Ja pots marxar de l'estudi. I comencem a jugar amb les cinc paraules, que ja veureu que tenen relació amb el mar.
6: Vale.
0: Avui que l'aquàrium està tan esplèndid. Tan...

0: Això es pot fer, eh?
1: Això es pot fer, sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, aigua, no? Deixem?
2: Sí, aigua, aigua.
1: Perfecte. Quarta paraula. Bob.
0: Espanja.
3: Calla. Perdona, què m'has dit ara?
1: Bob.
3: Esponja.
1: Molt bé.
0: Bien.
1: Cinquena paraula. Divendres.
3: Dia.
1: Dia.
2: Ojo que es pot fer, eh?
1: Tu creus que es pot fer?
2: Menys la primera?
1: Bueno, la primera jo crec que tampoc és tan, no?
0: Bé. Jo que he dit un nom propi, potser. Sí, ella sí?
2: Sí, ja.
1: Atenció. Najet, hola.
4: Hola.
1: Hola, hola.
4: Com ha anat això?
1: Bé.
0: Bé, t'agradarà.
4: Nadarem amb taurons?
1: No
2: ho sé. Es podria.
1: Depèn de tu.
4: Què
1: recordo.
4: Dius ara?
1: Dues coincidències, samarreta del programa, tres coincidències, family pack, per anar a l'aquàrium amb família, i quatre coincidències, una experiència amb taurons a l'aquàrium de Barcelona.
4: Vinga, Albert.
1: Comencem, Najet?
4: Sí.
1: Vinga, comencem. I comencem amb illa.
4: Deserta?
0: No. Estaves a prop, eh?
1: Palmera.
0: Palmera.
4: Bueno, però...
1: Atenció, perquè si volem nadar amb taurons, ara les hem de començar
2: totes,
1: a encertar.
2: Totes, eh?
4: Sí. Vinga, Albert.
1: Segona paraula, pop.
4: Ai.
0: No et compliquis.
2: Bueno.
4: És una paraula?
1: Sí,
4: o
1: sí,
4: és una
1: sí,
4: mena de...
1: És una paraula.
4: No són tres.
0: No et compliquis.
2: No, és una paraula bastant curta.
1: Marc.
4: Mar.
1: Sí. Atenció.
4: En sèrio?
1: Sí.
4: Ah,
1: bueno. Vinga.
4: No ni tentacles, però...
1: A veure.
0: No.
1: Tercera paraula. Mar.
4: Aigua.
1: Sí.
4: Oh!
1: Atenció, perquè tenim... Ai, ai. Samarreta, de moment.
0: Sama.
1: Albert, ja tens la samarreta del programa. Anem a pel family pack de l'aquàrium per anar en família. Najet, Bob.
4: Esponja.
1: Sí, tenim... Molt bé, tenim family pack de l'aquàrium. I atenció, que anem per l'experiència amb taurons. Última paraula. Najet, concentra't. L'última paraula és divendres.
4: Dia.
1: Increïble. Quatre paraules encertades.
4: No hi ha passat mai.
0: Amb taurons.
1: Bueno,
0: amb taurons.
1: Increïble. Amb taurons. Amb taurons. Albert, a veure, fem recompte. T'endús la samarreta del matí la mare que el va parir. T'endús una experiència family pack per anar a l'aquàrium. I una experiència per nedar amb taurons a l'aquàrium de Barcelona. Com estàs, nen?
3: Molt bé.
1: No, doncs no ho sembla.
2: No ho sembla.
1: Albert, ja, tio, una mica d'alegria, xato.
3: No ho demostro, no ho demostro, però sí, interiorment te'n puc assegurar que sí.
1: Vale.
4: Ens ho creiem.
1: Bueno, Albert, no pengis i que gaudeixis de l'aquàrium, nen.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu-siau. Adéu. Adéu, bon dia. Crec que, no sé si és... No sé si ha passat mai.
2: Ha passat alguna vegada, però molt poques vegades.
1: Molt poques vegades.
4: Però tan celebrat, no.
1: Quatre, eh?
4: Molt bé.
1: Doncs això ha estat el joc de les paraules by Aquàrium de Barcelona.
5: Encara queda estiu, així que torna al mar. Aprofita la promo estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Descobreix un món submarí ple de vida. Taurons, pingüins, cavallets de mar i moltes sorpreses més t'esperen. Ves que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou Aquàrium de Barcelona. Reserva a aquariumbsn.com.

0: bon dia, Gemma.
1: Hola, molt bon dia.
0: Hola, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Mira, t'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, de part de la Sònia, que et feliciten tots plegats, perquè, doncs això, fas anys, diuen que, escolta'm, que gràcies per estar sempre al seu costat, que ets la millor mama que podrien tenir tots ells, que et desitgen un dia fantàstic i t'envien un petó molt, molt gran. D'acord, Gemma?
1: Em fareu plorar.
0: Ai, veus. Escolta, que tinguis un gran dia i un gran divendres.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, adéu-me.
1: A vosaltres i a tota la meva família.
0: Home, i tant, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Gemma. Adéu-siau.
1: Bueno,
0: anem als whatsapps, perquè ens estem enviant molts whatsapps dient quin ha estat el vostre moment de l'estiu. 628-414-029. Què diu la gent? A veure.
2: Hola, bon dia. Doncs nosaltres, així destacable, és que el dimarts, dia 18 d'agost, teníem entrades ja feia molt temps per anar a visitar l'Alhambra, a Granada, i res, vam entrar, feia 10 minutets que estàvem als Palacios Nazaríes i va haver un terratrèmol, que ara ja sabem el que és, i ens van fer sortir. I bueno, primer ens vam esperar una estona, però després ja ens van dir que podíem marxar cap a casa perquè no tancaven l'Alhambra. Doncs au, res, cap a casa, i ens vam quedar, doncs, que no vam poder visitar res ni veure res, així que hi haurem de tornar algun dia. Apa, bon dia.
0: Quina putada, això, els terratrèmols, sí, sí, que no és la primera persona que ens ho diu.
3: Portem tres, ja.
0: Sí, sí, clar.
3: Sí, però el Japó i Granada,
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Increïble. Què més diu la gent? A veure.
5: Bon dia, guapos.
0: Hola.
5: Resulta que les meves vacances d'estiu han estat tan avorrides i tranquil·les que el més fort que m'ha passat ha sigut de l'estiu, però treballant. La cosa és que jo reparteixo vins en una empresa,
0: sí,
5: i doncs, de tant en quant repartim a particulars, i bastant de tant en quant repartim a particulars famosos.
0: Ai, mira.
5: I em va tocar anar a la casa d'un expolític català amb molt de renom. I ja està, va ser això. No diré el nom d'antena per si a casa em fico un embolic, que no ho crec, però bueno, per si de casa em curo d'espant. Però bueno, és això, que vaig anar a ser a casa i tal, i el tenia davant a la cara, vull dir, bastant impactant com a tal.
3: Què va demanar, senyor Mas?
4: Jo no ho recordo. jo no ho recordo, però en Jordi no crec que sigui, perquè ell ho compra tot a Andorra.
3: En Jordi.
4: Per tant, és probable que l'Helena fes...
3: Alguna comanda.
4: Una comanda de personal.
0: Quin vi que tira més, de blanc o de negre?
4: Blanc vostè? Pescador, evidentment. Sempre.
0: Blanc pescador.
4: Sempre.
0: Bé, envieu-nos uns missatges. Quin ha estat el vostre moment de l'estiu? Aquell moment que recordeu d'aquest estiu. 628-414-029. WhatsApp obert.
6: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Andorra. 96.0.
7: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya. Som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
10: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
11: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
12: Volarem sobre la por.
11: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
13: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
11: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.

0: ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Flashback.
2: Bon dia, són 8:45. Pedro Sánchez ha assegurat al Congrés dels Diputats que no hi ha proves que confirmin que el Marroc va dissenyar o executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo, per la seva banda, ha sigut especialment dur en la seva intervenció i ha exigit a Sánchez la seva dimissió. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana ha assegurat que els migrants van ser enviats pel Marroc per enderrocar l'executiu i Junts ha dit que Sánchez està inhabilitat per seguir governant. I Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que ha deixat el futur de Seat en l'aire. El pla per fer l'empresa més competitiva inclouria retallar 50.000 llocs de treball i deixar en risc de tancament 4 fàbriques a Alemanya. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge a 4:45 de la tarda contra el València. Aquesta ha estat la primera sessió de Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els 2 últims partits per les molèsties a la cama dreta, i la previsió és que estigui disponible per diumenge.
0: Especial informatiu.
2: Cada setmana arriben noves estrenes als cinemes que es poden veure en català tant doblades com subtitulades. L'oferta inclou propostes per a tots els públics i de diferents gèneres, des de pel·lícules infantils i familiars fins a títols adreçats al públic adult. Les estrenes disponibles en català es poden trobar a l'apartat del web de la Secretaria de Política Lingüística, on s'ofereix informació actualitzada sobre els títols disponibles a les sales. D'altra banda, tenir preparat un equip d'emergències a casa pot ser útil per actuar davant d'una situació imprevista, com un tall de llum, una inundació o altres emergències. Es recomana disposar d'aigua i aliments, una llanterna, una ràdio, piles, una farmaciola i altres elements bàsics que permetin cobrir les necessitats durant les primeres hores. Preparar aquest equip amb antelació ajuda a estar més preparats i a actuar amb més tranquil·litat en cas d'emergència.
3: Gràcies, Paula. Són 8:52 de nou. Bon dia.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: Dami, quins sos?
6: Soy Sofía.
5: Sí.
6: Soy General Rodríguez. Tengo, sí, 21 anos.
5: Ah, no.
7: La cantidad de papel higiénico que usan en la casa, Luli.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només.

0: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
1: I demà dissabte, paperitura a Vilanova del Camí. Us esperem a tots amb el Marc Frigola, l'Andreu Preses, el Gran Germán i jo mateix, Carles Pérez. Paperitura, Vilanova del Camí, a l'Anoia. Així que demà teniu una cita a partir de les 12 de la nit i fins les 4 de la matinada. La farem grossa demà a Vilanova del Camí amb un nou Vaperitour. Va, i ara anem a resumir la... No m'ha dit la setmana, però no. Resumirem l'estiu.
2: L'estiu.
1: Han passat moltes coses aquest estiu i, per tant, anem a cantar-les.
2: Va. Vinga, va.
1: Com si fos un informatiu de l'estiu, però cantat. Foli, foli.

estiu amb superrècord de calor. Noto tot el llit mullat de suor, una capa humida entre la pell i el llençol. No ha baixat en cap moment dels 30 graus ben bons. Bueno, sí, durant l'eclipsi, durant 15 segons. Per cert, hi ha hagut un eclipsi de sol total. Es veu que era una cosa totalment excepcional. El que a mi m'ha semblat més espectacular és la turra que del tema han donat tots els mitjans. I si el tema de l'eclipsi t'ha deixat cremat de cremament aquest estiu, hem anat sobrats 4.500 hectàrees a prendre pel sac, sí, en gran part perquè el bosc no estava preparat, i els polítics van sortir i van dir: farem un pla, això dels superincendis no pot tornar a passar, netejarem el sotabosc, farem això, farem això. I a dia d'avui ho has encertat, tot està igual, i cremant tenim Ceuta, sap greu, n'hem de parlar. Quan vaig veure les imatges pensava que era IA, mentre 80.000 persones entraven de cop. Sánchez se'n va de vacances a l'estil Carlos Masson, però tot això, amic meus, es veu compensat per una gran notícia que hem de recordar, i és que la Roja té una nova estrella. Cucurella, cucurella, que sóc com una paella. I aquí estem tu i jo mirant un sortidor. Com pot ser? 2 euros i pico? Aquí a la Repsol tira carinyo que ens esperen a la platja de Sant Pol, i així ens exprimeixen cada estiu com qui no vol, i em deixo coses. En sóc conscient, com la punyalada de Manresa, que potser és massa recent. Messi es retira, el Madrid...

0: Senyor! L'estiu amb rècord de calor!
1: El matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez. Andorra.
2: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Si teniu ganes de volar sobre les muntanyes de Palarinsal, hi trobareu l'activitat més adequada. Fer un descens en tirolina Big Zip. La tirolina per adults i també per infants que vagin acompanyats d'una persona major d'edat estan a la vostra disposició. Han de complir, això sí, amb les restriccions de pes i alçada establertes. Una activitat ideal per descarregar adrenalina mentre gaudeixes d'unes vistes espectaculars de la zona de la Cauvella de Palarinsal. Els preus són de 16 euros, una baixada, o tàndem per dues persones, 28 euros una baixada. Amb condicions d'ús especial, un pes mínim individual de 40 quilos, un pes tàndem de dues persones de mínim de 80 quilos fins a un màxim de 120, un pes màxim de forma individual de 100 quilos i una alçada mínima individual de 1,50 m. Podeu fer la reserva de l'activitat online a través de palarinsal.com o, si no, directament a les guixetes del domini d'activitats de Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Ràdio Flashback.
2: Andorra 96.0. Flashback. Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil-Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Flashback. Andorra.
2: 96.0.
1: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
6: Vol millorar la seva tarifa?
7: No.
6: Segur?
7: Sí.
6: Sí que la vol millorar.
7: Que no.
1: La trucada del pare que vol saber on ets.
6: On ets?
7: Aquí.
6: Aquí? Aquí on és?
7: Doncs aquí.
6: Ai.
1: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
6: Ei, tio, què fa?
1: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
8: Escolto Flashback!
1: Flashback, l'emissora que sents.
2: Andorra.
7: Andorra.
2: Flashback. 96.0.

0: La sardana de Catalunya, Coti per Coti, amb detallets. Hola, Bruno. Hola, Bruno, estàs aquí? Vale, vale, estàs aquí. Truquem en directe des del matí, la mare que el va parir, de Ràdio Flashback. Què et sembla, Bruno?
1: Ah, bones, no m'esperava.
0: Ah, vale, vale. Mira, t'estem trucant de la mare, de l'Èrica, als Aitas, que estan molt orgullosos de tu en el teu primer dia de universitat.
2: Yeah.
0: Primer dia, avui comenceu, un divendres?
1: Sí, avui, avui.
2: Ja comencem bé l'únic.
0: Comenceu el... Em pensava que era una broma. Comenceu el divendres?
2: Sí.
1: Sí, tinc la presentació avui.
0: Ah, és excel·lent,
3: no, això. És una reunió que fan allà de sala d'actes i res.
2: Teoria i pràctica del bar.
4: Fan una rutlla en el terra i es diuen els noms.
0: Vale, vale, vale.
3: I si estan solters.
4: Sí,
0: és molt important.
3: Això passa.
0: Diuen que ets el regal més especial que tindrà mai i sempre, que sempre els tindràs al costat, la iaia i els tiets, els cosins i els pares, i que felicitats per el que has fet amb l'Euskera, eh?
1: Sí, moltes gràcies, eh?
0: Vale, va, una abraçada, que vagi bé, Bruno.
1: Igualment.
0: Vinga, adéu-siau.
2: Estudia, estudia.
0: Bueno, estudia fort avui.
3: A la
0: rotllana. Hola, Jordi Plans.
5: Hola, nois, bon dia.
0: Què tal?
5: Hola, Jordi. Doneu-li ànims al Bruno, pobre.
2: Sí, noi. Pobret.
0: Va, anem a les pífies que hem fet aquesta primera setmana de temporada.
5: Doncs mira, començarem amb els serveis informatius. La Paula Montes ja s'ha incorporat, ha tornat als informatius i, per tant, torna al millor informatiu de Catalunya a les 8:44 minuts aquest divendres.
6: Especial informatiu.
7: A veure, notícies.
8: En paral·lel, els Mossos també han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, algun d'ells menor d'edat, d'ells. Investiguen la mort violenta d'un home ferit per arma blanca a la Ràpita, ara la Divisió d'Investigació Criminal. A l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha tancat la incorporació, com ha cedit, d'Antoni Gorosabel.
9: La intercepta Gorosabel. Tu hijo está en el After Hours.
8: L'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport. Otra vez.
10: Dos, por tanto, una vez. Han sido dos veces.
8: Dia creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Sardenya i al Ripollès. Però sense precipitacions, les temperatures seguiran a l'alça i la màxima en pujarà als 38 graus a punts de Ponent.
0: Molt bé, veig que has anat a una de les illes paradisíaques, com és la Sardenya.
4: Parla català, escolta.
8: La Sardanya, perdoneu.
0: Perfecte.
5: Bueno, ha estat una setmana...
3: Sí, sí.
5: Bé, clar, ara a la Paula se li ha multiplicat la feina perquè també ha de fer el tema del temps.
0: Sí, clar, és que l'apassineu molt.
5: Clar, però tenint en compte el nivell del Jan, tampoc
0: passarà... Què vols dir?
5: Vull dir...
0: Sí, exacte, ha sonat fatal, això.
5: No, però escolteu.
0: A veure. Núvols i sol. Quin dia farà avui, Jaume? Ah, Jaume.
5: Jaume Coibó.
0: Jan, hòstia, no sé què penso ja. Temperatures ara mateix, a veure.
11: Doncs mira, ara mateix trobem valors de...
12: En estos momentos...
0: Bueno, tu mateix.
11: La Seu d'Urgell, 16 graus, Miami Platja, 25.
0: Sí, home.
11: A Lleida, 20 graus i a Tàrrega, 21. Que...
12: Sí, ara!
11: Bueno, una mica...
3: O no, eh?
0: La wifi.
11: Juro, ja ho tenim, ja.
4: T'han trucat.
5: Té marge, la Paula.
2: Té marge,
5: que problema.
2: Pot créixer encara.
5: Bé, tots tranquils. Fa un parell de dies era dimecres, sí? Com cada setmana,
3: bueno.
5: I va venir el Germán. El Germán, vaig revisar que, a més a més, va estar molt atent també als partits del Mundial d'aquest estiu i, a més, ha tornat de la millor manera possible, al seu rotllo.
13: Haig de fer un incís del partit d'ahir, eh?
2: No ho sabem.
13: A l'Idiazábal aquest em va agradar molt el gol que va fer.
2: Idiazábal, no sé si és un restaurant o...
0: És un formatge. Avui no busquem un poble. Podem donar una primera pista.
13: Perfecte.
0: Una primera pista genèrica, que la donarem a tothom que ara mateix ens estigui escoltant. Anem amb la primera pista, Germán.
13: El lloc que avui busquem...
0: No, no és el lloc.
13: O no és un lloc, correcte.
7: Toma, castanya!
0: És que, esclar.
5: No és la primera setmana i ja s'han portat el primer zasca.
0: Totalment. Sí,
5: sí. En vindran uns quants, jo crec.
0: Jordi Blanch, gràcies.
5: Que vagi molt bé.
0: Escoltem diumenge al Bada Barça.
5: A 4:45.

0: Burnaboy al costat de Shakira, una de les cançons de l'estiu. Dai, dai. El matí, la mare que el va parir. Falten 9 minuts perquè ens plantem a les 9 del matí. De seguida, l'home que brama. Però abans anem amb més missatges. Avui us estem preguntant quin és el moment del vostre estiu. Què recordeu d'aquest estiu? 628 414 029. I recordo que entre tots els que envieu missatges sortejarem un lot de molta llet. És a dir,
1: sí, sí,
0: però perquè molta. Regalem molts packs de llet de les cooperatives de Campllong, exactament.
2: Sí, sí, sí.
0: Són 4 packs de 6 brics cada pack, o sigui que déu-n'hi-do. Sí, 6 per 4, 24, no?
2: Espectacular.
0: Sí, doncs ja sí. Està, no et va el micròfon, Pericles.
1: No et toquis més.
2: És que estic cogiendo el micrófono tan fuerte que està fallant.
0: Anem amb missatges, a veure què diu la gent.
3: Bon dia, Flashback. Doncs passa? Jo he anat a La Graciosa.
0: Mira. Ah, sí?
3: La
0: Ica,
3: la veritat que molt maca. Molta sorra, molt caminar, molta bici. El que sí que és veritat és que a causa d'alguna cançó que s'ha fet últimament, que
0: no sé,
3: d'haver-la escoltat a algun lloc, realment, doncs, s'omple molt, molt de gent.
0: Ah, carai!
3: Però molt xulo, la veritat.
4: Bueno, com ell, no?
1: Sí, clar, clar.
4: S'omple de gent.
1: La culpa és dels altres. No, ell no és gent. Ell ja el tenia reservat abans de la cançó.
0: Clar. Sí. Clar. Però ojo, eh? O sigui, el d'això que ve de fer una cançó que es diu La Graciosa, la gent hi va.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest
1: sí,
0: és el...
4: Quina influència.
0: Suposo que
4: ell
0: va passar...
4: Ell sí que és un influencer.
0: Ells... Ah, exactament. Ara, exactament.
5: Sí. Però que després de Lanzarote hi ha com unes illetes.
0: Clar.
5: La Graciosa és una, però n'hi ha més.
0: Ha les bones.
5: Alegranza, n'hi ha una altra allà posada.
1: És maca.
5: Són com petits esquitxos.
0: Veus?
5: Són les bones.
0: Són les que ningú sap. Són les bones.
5: Has d'anar amb iot.
0: Exacte. Més.
4: Mira, hi ha un oient que diu, doncs el més fort de l'estiu ha sigut dinar al vostre costat a Cal Tallet quan vau fer el final de temporada.
0: Home, oh! I no ens va dir res.
1: Estava d'espia, eh?
4: Retrobar-me amb una amiga 20 anys després a Menorca, gaudir moltíssim amb la meva família i comprar-me una moto. I el segon destí de vacances.
1: A veure, aquí hi ha dues dades. Retrobar-me amb una amiga 20 anys després i comprar-se una moto.
0: S'ha separat.
1: Però entremig deia gaudir amb família.
0: Bueno, en família vol dir els seus pares i els seus fills.
1: Ah, val.
0: Està separat o separada.
5: Depèn de la moto. Si és una Scoopy, no. Si és una Harley, sí.
0: Totalment. Anem amb més missatges.
6: A mi el que m'ha passat aquest estiu és anar a Escòcia i perdre el passaport. I després va trucar anar al consolat, a fer el papeleo i tota la història. Però, bueno, vaig acabar podent tornar.
0: Clar. Sí, perquè els escocesos i els catalans, en via referèndum, senyor Mas, estem connectats.
1: Exacte.
0: Estem connectats.
5: Som germans.
0: Ah, som germans.
5: Sí, home, hauríem de fer una connexió directa.
0: Totalment.
5: Sí, home, un pont.
0: És que, de fet, Escòcia hauria de ser Catalunya.
1: És una vegueria de Catalunya.
0: Ah, exactament, exactament.
5: A nosaltres ens agradaria ser Escòcia, però tant de bo a Escòcia li agradaria ser Catalunya.
0: Exacte.
5: Això en podríem parlar, oi?
0: Exactament. I llavors tindríem el fuet i el whisky. No estaria malament.
5: Doncs molt bé.
1: Bona combinació.
0: Bona combinació.
1: Ja tens divendres fet, eh?
0: Què més diu la gent?
7: Bon dia. Jo el que més recordo d'aquest estiu és que hem anat a Cadis i resulta que m'hem portat el meu fill de 13 anys i era una habitació triple i una nit em diu mama, aquí a l'hotel, al costat de l'hotel hi ha un restaurant amb mariscada, no sé què, que fa dies que no fas res amb el papa només, que estem els tres sempre junts, no sé què, un pla romàntic, pues que guai. I tu què faràs? Diu, no, com hi ha l'hotel pizzas, doncs em puc demanar una pizza a l'habitació i tal. I quan vam tornar me'l trobo que s'havia fet un bany fins a dalt, estava amb barnús, a dintre el llit, veient la tele tranquil·lament, i el tio fotent-se la pizza ja estirat, com un rei, vamos, que superbé, que ens va fer fora de la nostra habitació.
4: Bueno. Potser hi havia algú amagat sota el llit.
5: Sí, la carbonara. Sota el barnús, no vulguis preguntar.
4: Déu meu.
0: Bé, aneu enviant missatges, si voleu, al 628 414 029. Si el vostre fill es va quedar sol amb 13 anys a l'habitació de l'hotel menjant pizza i fent-se un bany, doncs envieu-nos-ho també, evidentment.
1: Sí, fent-se un bany.
0: Nosaltres cap a la terrassa a l'home que brama.
8: Al matí, la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: A veure, és una tradició ja, evidentment, des de fa molts, molts anys, crec que 20, ni més ni menys, de sortir a la terrassa a bramar un missatge a la població. Ja hi ha anat el Marc i ja l'hi tenim. Hola, Marc. No, no l'hi tenim.
4: No l'hi tenim, d'aquella manera. No, sí.
5: S'està posant la Bernús, ara.
0: Sí, de fet, és que no tinc ni connexió.
5: No
0: tenim res. No tenim connexió amb la Macabrama, però com pot ser això?
5: Quan ja han canviat avui les coses...
0: És que...
5: Ja no sí. Les hem recuperat del tot.
0: A veure, espera't un moment, deixa'm intentar canviar... A veure... Doncs no tinc la connexió amb la Macabrama.
5: Ell hi és segur, eh?
0: Sí, ell hi ha anat, a veure.
5: És que tot Catalunya està amb el cul torçat.
0: I tant. Sí, o Macabrama, em sents? No, és que... O sigui, per primera vegada... No havia passat mai, això, eh? Ai. De no tenir connexió amb la Macabrama.
5: Doncs què fem ara?
0: Doncs, home, la Macabrama, de moment...
5: El fem dins de l'estudi?
0: De moment no... Sí. Ah! Aviseu al Marc que el faci dins l'estudi.
9: Vine, xato!
0: Perquè em sap greu, perquè el missatge que s'ha preparat el Marc és...
5: No, clar. Bueno, i que la gent no pot anar a treballar si no escolta el Marc. La bramada, vine, fes-ho des d'aquí, tio.
0: Exacte. Home,
9: hauria de desconnectar moltes coses.
0: Catalunya no es pot quedar sense missatge. Sense
5: arreglat.
0: Sense bramada.
9: Ojo les orelles, eh?
0: L'home que brama, Marc, fot-li.
5: Que no fallis tu.
4: Obre la finestra.
9: Obre.
0: Vinga.
9: Catalunya! Atenció, perquè Seat podria tenir els dies comptats. Com ho sentiu? Volkswagen està planejant una reestructuració del grup i es planteja la desaparició de la marca. Doncs ja veieu, Seat ara mateix és més Eivissa que mai, perquè igual que les discoteques d'allà, quan arriba el setembre fan el closing.
0: Bravo, home, que brama! Gràcies, Marc. Uf,
9: fins ara.
10: Bon dia. En el sorteig de Midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: Midia, 6 de març de 1986.
10: I el número de la sort, el...
0: L'11.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Andorra.
12: 96.0.
13: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
14: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
15: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
14: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
16: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol, perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
17: Sempre al teu costat.
18: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Si sona Flashback, és un èxit.

0: ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Flashback.
2: Bon dia, són les 9. El Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i les bones paraules de Pedro Sánchez aquest dijous al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol es va quedar sol defensant que Rabat no va col·laborar en l'entrada massiva de migrants, però tot i això el ministre d'Obres Públiques i Aigua del Marroc ha tornat a reivindicar Ceuta com a territori marroquí. Tot i el seu discurs amable, Sánchez també ha posat com a línies vermelles a la relació amb Rabat la integritat territorial d'Espanya i la sobirania nacional de Ceuta i Melilla. D'altra banda, la USTEC ha decidit mantenir la vegada el primer dia de curs de les escoles després de reunir-se amb la consellera d'Educació Esther Niubó. A més, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic ha retret al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. I al Nepal han rescatat dues persones atrapades dins un túnel 9 dies després de la riuada. Hi ha més d'un miler de morts i gairebé 5.000 desapareguts segons l'autoritat nacional. L'operació d'aquest divendres forma part d'un ampli dispositiu de cerca per trobar 42 treballadors atrapats a la central subterrània del projecte hidroelèctric. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge. Aquesta ha estat la primera sessió per a Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els dos últims partits per les molèsties a la cama dreta. I la previsió és que estigui disponible per diumenge, un partit que, per cert, es disputarà 4:45 PM contra el València.
3: Perfecte, anem al temps.
4: Pounat, alimentació de veritat per gossos i gats, patrocina el temps.
5: Faixa fuga.
3: Doncs segueix la calor, Paula.
2: Sí, avui tindrem un cel serè durant el matí a tot el país i predominarà l'ambient assolellat durant tota la jornada. A partir del migdia hi haurà un creixement d'alguna nuvolada a l'Alt Urgell i al Ripollès, però sense ruixats. I a la tarda també començarem a notar la pujada de la temperatura, que farà que es pugui arribar als 40 graus a diversos punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre.
3: Anem a rebassar temperatures, ara mateix 9 i 2.
2: Tenim 22 graus a Terrassa, 17 a Cardona, 23 a Malgrat de Mar i 24 a Banyoles.
3: Perfecte, fins ara! Fins ara.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Onat.
1: New Music Friday.
2: New Music Friday.
3: New Music Friday.
1: La novetat del divendres ja és a Flashback.
4: Arriba a Ràdio Flashback, com que és divendres, la novetat del dia. I aquesta és important perquè és la unió de dos artistes Flashback, Ginestà, per una banda, i Nil Moliner, per l'altra. Aquesta cançó que et presentem es diu Amb qui estaràs? Flashback.

0: és el nostre New Music Friday, Ginestar i Nil Moliner, amb qui estaràs, així es diu.
1: Has escoltat la novetat del divendres, el New Music Friday. The
0: Flashback. Però, per favor, quina il·lusió, però quina il·lusió tornar a rebre aquest estudi a la Clàudia Patller. Hola, Clàudia.
2: Hola.
0: Ai, que no tens micròfon, bravo. A veure, parla, parla. No, no, és que aquí hi ha un problema de, de cable.
2: Ai, ai, què està passant? Ara sí. Hola, hola, hola a tothom.
0: Hola, Clàudia. Hola. Escolta'm, bueno, com t'ha anat l'estiu?
2: Molt bé, què tal vosaltres?
3: Bé, encantat
2: de saludar. Us he trobat a faltar.
4: Sí, segur. Molt. Estàs supermorena, eh?
2: Molt. Estàs guapíssima.
3: S'ha comentat que has arribat especialment radiant de l'estiu,
2: sí.
3: Per tant, t'ho hauràs passat molt bé.
2: Perquè teníem moltes ganes de veure-us i aquesta alegria ha sortit fora.
4: Tan falsa com sempre.
2: És veritat, no ha canviat gens.
0: Bueno, a veure, la seva secció tampoc ha canviat massa, perquè jo crec que és molt, molt interessant saber plans per fer el cap de setmana. Què podeu fer aquest cap de setmana? Sobretot amb nens, perquè hi ha molts pares que, i això a l'estiu s'ha notat, es necessiten plans per fer amb els nens, perquè si no, tot el dia a casa, al final no saps què fotre amb ells. Tornes boig.
2: Exacte.
0: Per on comencem, Clàudia?
2: A veure, primer de tot dic que Catalunya ha estat de festa major, perquè és festa major tot arreu. De fet, avui tenim la de Sabadell.
0: Home, i tant.
2: Però també tenim la de Gramunt, la Sant Adrià del Besòs, Vilagrassa, Llinars del Vallès... llavors anem a una festa major perquè segur que en teniu alguna a prop.
0: I és molt xulo,
2: és molt xulo, la festa major.
3: Sí, és gratis.
2: Llavors, durant tot el cap de setmana... Exacte, això està superbé.
0: I és gratis, això.
2: És la festa gratis.
3: No
2: s'ha de pagar res. Res de res. Durant tot el cap de setmana, al Parc del Fòrum trobarem l'Extreme Barcelona. Ah. És un festival gratuït d'esports i cultura urbana on hi participen prop de 1.000 atletes procedents de 40 països diferents. Molt. Llavors, alguns d'ells són figures molt reconegudes en el món del BMX, l'skate, l'escut o el bàsquet 3x3. Destaca, per exemple, la presència de la Daniela Terol, que és una skater catalana de 18 anys, que va ser campiona de l'Extrem 2023 i olímpica a París 2024.
0: Això, per tant, ja fa temps, ja fa temps que es fa.
2: Sí.
0: Té, és com molt americà, tot
4: plegat. És un esport que et pots fer molt mal.
2: Sí, sí, això també és veritat. Sí. Només s'ha de mirar.
0: Però hi ha 3x3 de bàsquet, per exemple, Marc.
4: Sí, però et pots fer molt
0: també.
4: Mal.
2: També el 3x3 de bàsquet. Hòstia. Per què?
4: Sí, perquè allà van durs, eh?
2: Ah, val.
0: Sí, són aquestes xarxes de ferro, no?
4: Bueno, no, i que són tiarros, sí, no?
2: Ah, mira,
3: doncs això. És gent guapa, gent com surfera.
4: Sí, sí, això sí.
0: Molt rotllo americà. Extreme Festival al Parc del Fòrum. Què més?
2: A veure, una altra cosa important. Avui, just avui, s'estrena Cronos, que és aquesta pel·lícula que tracta els atemptats que hi va haver a Catalunya el 17 d'agost de 2017 i les seves posteriors conseqüències.
0: Sí.
2: Llavors, Cronos és el nom que va rebre l'operatiu policial que va desplegar-se per capturar, doncs, a les persones amb responsabilitat.
0: Sí.
2: És un thriller que retrata les 124 hores posteriors a aquests actes. Uf. Està dirigida per Fernando González Molina, escrita per Alberto Marini, que és el guionista de pel·lícules com el 47.
0: Molt bona.
2: I l'ha protagonitzada Enrique Auqué, la Diana Gómez i la Mònica López. Llavors,
0: bueno,
2: avui ja la tenim al cinema.
0: Tres actors de primeríssim nivell.
2: Sí.
3: Millor que Tadeo Jones serà.
0: Estàs traumatitzat, Oriol.
3: Sí, bueno, és horrible.
2: No t'ha agradat?
3: És la tercera part d'una saga que no hauria d'haver existit.
0: No, però perdona, Oriol, jo aquí discrepo. La primera i la segona. Estan molt bé.
3: Igual t'agrada la tercera, és que igual no coincidim.
0: Ah, bueno, potser sí. Potser sí. Què més?
2: I per últim porto un plan d'aquests que li agradaran molt al Carles, però també especialment a la Naget, que és a Tarragona arriba la 13a edició del FIT, Noves Dramatúrgies. Què vol dir això? Que és un festival internacional de teatre a Tarragona. Carles, jo espero veure-t'hi.
3: Segur?
2: I anirem junts, Clàudia.
0: És que Noves Dramatúrgies ja, d'entrada, no sé què vol dir.
4: Urticària,
0: és que no sé què vol dir.
2: És solíssim. Doncs persones que es dediquen a escriure obres de teatre o
0: no,
2: llavors,
0: bé, això.
2: Són novells, llavors els donen espais perquè ells puguin presentar les seves obres.
0: O sigui, si als veterans et trobes cada xurro que flipes, o sigui, un novell, què se'n pot esperar?
2: Però per això t'interessa, novetat, Carles, perquè potser t'agraden més, no?
4: Clar.
2: Segur que sí, Clàudia.
3: Fora del sistema.
2: Que la Naget li enganxa molt.
0: Home, això segur.
2: Sí.
0: És que ja quan has dit un pla que li molarà al Carles i a la Naget, he pensat, hòstia...
2: Què pot ser?
0: O un concert de Manel, perquè és l'únic. O de la Ludwig.
2: O dels Pets.
3: La Naget és raro que no tingui un guió allò en un calaix. Jo tinc aquí una cosa que vull fer algun dia.
0: Ja podria ser.
2: Ai, seria xulíssim.
0: Ja podria ser.
3: Mira, veus?
2: Ja
0: podria ser.
2: Llavors, Tarragona converteix diferents espais de la ciutat en escenaris, doncs això, per poder presentar aquestes noves obres. Són 4 dies per descobrir creadors i companyies que segur que no tu coneixies. I per últim, una proposta amb la que podeu fer amb nens és la Fira d'Indians de Begur.
4: Ah, és xulo, això.
2: Sí, és la 21ena edició. I és una aquesta festa que celebra la intensa relació que hi havia entre l'illa de Cuba i Begur.
0: Molt bé.
2: Llavors, què passa? Que molts begurencs emigraven cap allà, cap a Cuba, i llavors quan tornaven, que havien fet molta fortuna...
0: Eren rics.
2: Sí, exacte, es construïen aquestes cases ostentoses.
5: No, era com un cubà, no?
4: Què?
5: Que no hay nada...
2: Ja comencem, que no el trobava a faltar.
0: Oye, és la història de Bacardí, és esta, eh?
5: Claro, total.
0: Això és català, però va anar a Cuba, sí, sí. Va fer imperi i va tornar aquí. Exacte.
5: Bacardí no era l'anuncio de la flaca?
3: Què flaca?
0: Pues no era Varios, esta.
5: Ah, vale, perquè la Cuba sí. no són flaca.
0: O Ducados, no sé què era. Bueno, en fi.
2: Llavors, Begur es transformarà en aquell, per reviure aquell període històric, i doncs hi ha una àmplia oferta lúdica i cultural que té com a fil conductor doncs, el passat indià de la ciutat.
3: Molt bé.
0: Bona ben tornada, Clàudia Patller. Eh?
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, per favor. Per favor, bon cap de setmana.
2: Igualment.

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
3: Andorra. 96.0. Mama.

0: poques grasses a la recta final de la seva carrera. Aquí recordem aquest Està guai, que és una cançó que, en fi, ja ho deixo, sí que està guai. Una altra cosa no, però està guai aquesta cançó.
1: Està guai, guai.
0: Avui és el dia, si és dia 4 de setembre, toca Paperitura Sabadell. Bueno. A partir de 2:15 de la matinada i fins a 3:15, a l'Eix Macià de Sabadell, l'avinguda més gran de Sabadell, perquè la veritat és que s'hi acumula molta, molta, molta gent. Allà estarem tot l'equip del Paperitur, Marc Frigola, Andreu Preses, el gran Germán, que juga a casa i fa ja mesos que em dóna la turra amb aquest Paperitur, perquè només li porta aquest, i jo mateix, Carles Pérez. I, a més, tindrem pregó del gran Germán. Vull dir, això a les 9 a la plaça de l'Ajuntament.
2: Dues tasses, eh?
0: Sí, sí, sí. Exactament. Exactament. Doncs avui va per Itur, no us el perdeu. Hola, Martina.
3: Hola.
0: Hola, què tal, com estàs?
3: Bé.
0: Mira, t'estem trucant en directe des del matí la mare que el va parir. Estàs contenta?
3: Sí.
0: Mira, truquem de part dels papes, dels avis, del teu germà Ferran, que et feliciten per aquests 7 anys, que continuïs sent tan bona nena, amb aquesta alegria i aquestes ganes de passar-t'ho bé. Et demanen que no canvis mai. I que ens expliquis com tu vas passar el tardeo que vam fer Igualada.
2: Oh!
0: Farà 15 dies que estaves allà. Què tal t'ho vas passar?
3: Bé.
0: Sí? Et va agradar o què?
3: Sí.
0: Quina és la cançó que més et va agradar? A veure, Martina.
3: Totes.
2: Totes. Hola.
0: Totes, clar. És que no puc parar de punxar...
1: No, èxits.
0: Èxits per a l'altre, exactament.
2: Sí.
0: Bueno, Martina, una abraçada des del matí la mare que el va parir. Que vagi bé el dia.
3: Gràcies.
0: Adéu, maca.
3: Adéu.
4: El matí i la mare que el va parir. Cada matí, posant Catalunya del revés.
5: Per la P7 t'arribaràs, vine cap a Vilaseca, aquí xalaràs. Festa major, el 3 d'agost, Sant Esteve Màrtir és el seu patró. Oh!
4: El matí i la mare que el va parir. Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
6: Quin despertador tens?
4: Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
7: Ràdio què?
4: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Andorra.
8: 96.0.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
9: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
11: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
12: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
11: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: La ràdio musical d'Andorra.
8: 96.0.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. Pedro Sánchez ha assegurat al Congrés dels Diputats que no hi ha proves que confirmin que el Marroc va dissenyar o executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo, per la seva banda, ha sigut especialment dur en la seva intervenció i ha exigit a Sánchez la seva dimissió. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana ha assegurat que els migrants van ser enviats pel Marroc per enderrocar l'executiu i Junts ha dit que Sánchez està inhabilitat per seguir governant. D'altra banda, Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que ha deixat el futur de Seat en l'aire. El pla per fer l'empresa més competitiva inclouria retallar 50.000 llocs de treball i deixar en risc de tancament 4 fàbriques a Alemanya. A la reunió d'aquest dijous a la tarda, però, no s'ha parlat específicament sobre la possible desaparició de la marca Seat el 2029. I les pel·lícules El ser querido, La bola negra i Los domingos són les finalistes per representar Espanya als Premis Òscar, segons ha comunicat l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Els tres títols finalistes passaran ara a una segona fase i el 16 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà Espanya als guardons de l'Acadèmia de Hollywood. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge a 4:45 de la tarda contra el València. Aquesta ha estat la primera sessió de Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els 2 últims partits per les molèsties a la cama dreta i la previsió és que estigui disponible per diumenge.
2: Moltes gràcies, Paula. 9:45 de 10. Bon dia.
3: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
4: Ja.
3: Sí?
4: És així.
3: De debò?
4: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: El matí i la mare que el va parir.
7: ¿De dónde volvemos en televisión si han salido unos anuncios antes? ¿De dónde volvemos?
8: De orinar.
9: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: David Mascareta ha hagut de punxar aquesta cançó. Jo ja sé que no és molt del teu estil, però...
1: La tenim ratllada ja, eh?
0: Sí, però ja saps que te la demanen, eh?
1: El vinil ja comença a fer... Ja t'has posat-la, eh?
0: La tens en vinil, petitó?
1: No, però ens agradaria tenir-la en vinil, perquè saps que tu i jo som dels plats d'abans, eh?
0: Home, sí.
1: dels Pioneer d'abans.
0: Bueno, no, Pioneer no, els tècnics.
1: Exacte, això t'ho va dir.
0: És que, per favor, que t'hagi de dir jo això.
1: No, és que fa tants anys que ja ni me'n recordo.
0: Estem parlant del número 1 de la setmana.
1: Aquí estamos.
0: Petitó, Anna Mena, des del Matí la Mare.
1: És de Pioneer o és de tècnics?
2: El Matí la Mare que el va parir. Adéu, preses, wicca.
0: David, saluda l'Andreu Preses, que també és del RAM.
1: Què passa, Andreu?
3: Hombre, què passa?
1: Quantes vegades has posat la Petitoa?
0: Home, Petitoa, unes quantes.
3: Unes quantes vegades, sí. Jo era més de plats de Duralex.
0: Sí, home, i tant. D'aquells de transparents, no?
4: El color marró.
3: Sí, d'aquests que diuen no es trenquen, i en el vídeo de no es trenquen el tiren a terra i plam, i es petarra tot.
1: Sí. L'Andreu amb un Duralex te'l fa sonar bé, perquè porta la música Inside Your Heart. Eh que sí?
3: Et porto a la taula...
0: El plat a la taula. És que tot té una cosa culinària, el discjòquei, perquè plats, taula... no?
3: Servim coses, servim música, servim emocions.
1: Ben trobat.
0: Exacte. Bueno, què dius, Preses? Com estàs?
3: Doncs mira, de cap de setmana gairebé, ja.
0: Sí, senyor.
3: Unes hores i, a més, content, perquè ho estem repetint cada 10 minuts. Aquesta nit va paritura, Sabadell.
0: Exactament, sí, senyor.
4: Ah, sí?
3: Si no ho sabia, me cago en l'ou.
0: Sí, sí. I
3: demà Vilanova del Camí.
0: Vilanova del Camí, sí. De moment anem amb la secció Andreu Preses Weekend. Ja sabeu que l'Andreu Preses es corre cada setmana un megamix, que bàsicament són diverses cançons entrellaçades amb Gràcia, feta amb Gràcia, que és la que té l'Andreu.
3: Sí, entén.
0: I aleshores heu d'identificar les cançons. Avui la temàtica quina és, Andreu?
3: La temàtica és ben senzilla. Clar, primer dia de la temporada, primer dia de classe. Doncs les cançons que ho han petat aquest estiu a Flashback.
0: Molt bé. Molt bé. Quantes cançons hi ha?
3: 5 cançons.
0: Perfecte.
3: Minut i mig. Respiren tranquil·lament perquè tingueu temps a enviar-nos a les respostes al WhatsApp de Flashback.
0: Molt bé.
3: 628 414 029.
0: Perfecte. La primera persona que ho faci s'endú un lot de marxandatge a Flashback. Escoltem aquest megamix, aquest primer megamix de la temporada de l'Andreu Preses. Identifiqueu les 5 cançons.

0: heu quedat amb ganes de més, eh?
1: Sí.
0: Amb ganes de... Hòstia, ja podria durar més, això.
2: Que, que malament t'ho has passat fent aquest Mega Mix, Andreu.
1: Sí, eh?
2: Quin patir, oi que sí?
0: Punyetero. Mare meva, unes sues fredes que m'entren.
2: Exacte. Bueno, cinc cançons de l'estiu, jo penso que és assequible. Home,
1: sí,
2: sempre n'hi ha alguna, que, perquè no posar-ho ultra fàcil, sempre n'hi ha alguna que puja un pèl al nivell, però, home, no direu que no es pot.
1: Avui
2: no
1: es pot, no és molt assequible, eh?
2: Sí,
1: de fet, hem tingut diferents encertants, però en tenim un de primer.
2: Sí, molt bé. Sí. Perfecte. Doncs, escolta, qui s'emporta el lot de marxandatge?
1: L'Ester.
2: Ester, enhorabona. Un aplaudiment per l'Ester.
0: Felicitats, Ester.
2: Felicitats. I anem a escoltar les respostes per a aquells que no sapigueu alguna de les cançons d'aquest mega mix de l'Andreu Preses.
3: Ella ja, ella ja,
0: ah! És l'èxit de les Illes, de Quevedo, amb Elvis Crespo, amb La Graciosa.
2: I tant.
4: Yo

0: Aquesta cançó que entra rara, el primer cop. Àgel amb Jamaican, bam, bam.
1: I mítica.
0: Salami, pan. I aquí tres cançons alhora, La de Jamaican, bam, bam, la veu d'Àgel amb Moving to the Sun i de fondo... Bueno, que soni, que soni.
2: I tant,
0: Queda bé. L'he deixat llarg perquè queda tan bé.
1: Sí, home, i tant. I tant.
0: I no podíem acabar amb Justin Bieber, Viuria na Vita.
1: Sí, senyor. Un altre aplaudiment pel mega amics de l'Andreu Presa.
3: Bravo, Andreu!
1: Ens veiem aquesta nit al Vaperitur de Sabadell i demà a Vilanova, Andreu.
0: Sabadell!
1: Gràcies!
0: Sí, au!
1: Adiós!
4: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Andorra. 96.0.

0: casa.
1: Joan Dausà, Mama Duixa i la seva Julieta i la samarreta. Papi, posa-la al disc, així es diu aquesta cançó, que sona des del matí la mare que el va parir. Fins les 11 amb vosaltres en aquesta... aquesta edició de Portes del Cap de Setmana. Bon divendres, ja es nota. Us preguntem avui quin ha estat el moment de l'estiu, aquell moment que recordeu de l'estiu. 628-414-029.
2: Bon dia, Black Bat. Mireu, jo aquest any a l'estiu he passat bastants bons moments, però el millor de tot han sigut les vacances, que m'he passat dues setmanes sota l'aire condicionat assentat al sofà.
3: Hòstia.
2: Vinga, que vagi bé.
1: Que crec que no és el primer ni el segon, que se'n va de viatge a una segona residència i no fot res allà on va de viatge perquè s'està a casa al sofà.
3: Totalment.
4: Sí, amb l'aire. No fa res. Que...
3: Però... Bueno, digues. No, digue, comença a fer estius que ja no són aptes per fer coses.
1: Exacte.
3: Si allò de verano azul, de sortir, amb la bicicleta, ens sentem en una terrassa, fem un vermut... Total. Ja comença a no ser possible. I ja està tots tancats a casa.
5: I no heu vist... A mi m'ha passat aquest estiu que me n'he adonat que anar de vacances és anar a buscar una incomoditat que no tens a casa.
1: És traslladar casa a un altre lloc.
5: Sí, perquè no pots estar millor que a casa.
4: I fer pocs dies.
5: Perquè vas al càmping. El càmping, per exemple, no és més còmode que a casa.
3: És per variar.
5: Per variar.
1: Exacte.
5: Te'n vas a un apartament. Sí. Poc, perquè et falten estris, et falten coses.
3: No, t'has sortit de la rutina.
5: És que no està bé.
1: És per fer alguna
3: cosa. És per fer alguna cosa.
5: No s'ha d'anar de vacances.
1: Exacte. Vinga, més missatges.
6: Hola, Flashback, bon dia. Doncs mira, nosaltres aquest estiu no hem anat enlloc perquè hem estat fent obres a una casa. Passant molta calor i sense poder tenir vacances. Així que, res, amb molta feina, però amb un això final que, bueno, que valgut la pena.
3: Que una mierda.
6: Així que, res, si ens podeu regalar el pot de llet, tots millor.
1: Ah, truques per la llet, tu!
3: Porque se ha quedado sin un duro, porque después de hacerlo ella tenía que contratar unos paletas para que se lo hagan de verdad. Es que la gente se piensa que esto es fácil.
1: Sí, es con Barcelona, que fan las obras a l'estiu.
3: Bueno, no,
1: bueno, sempre.
3: I que digo, tengo que poner un váter nuevo. Me miro un vídeo de YouTube y veo que esto
5: es... Et veus valent.
3: Claro, si Berlín compra cuatro mierdas. Sí, hombre, claro. Coger professional.
1: Anem amb més missatges.
4: Mira, en tenim un que diu, aquest estiu hem llogat una casa amb piscina al Cabo de Gata. Tothom ha anat al Cabo de Gata.
1: Sí.
4: I vam comprar un inflable sense adonar-nos del seu tamany, que era tal que ens vam veure obligats a batejar-lo. Es deia Ramon.
3: L'inflable.
4: Doncs bé, una tarda a última hora es va aixecar tal aire que la filla del meu marit va lliscar de punta a punta sobre el Ramon.
3: Olo.
4: I en xocar amb l'extrem va fer la croqueta fora de la piscina. Hòstia. Per sort, no va tenir més conseqüències que un fart de riure.
1: No va passar res, no? No.
5: Vale, perquè...
4: Ojo, amb el Podia Ramon. Passar molt, amb el
1: sí,
4: Ramon.
1: Sí, sí, sí. Exactament. Ojo amb el Ramon.
3: Ojo.
1: Per cert, entre tots els que heu enviat missatges, que per cert, moltíssimes gràcies, Najet, qui s'endú el lot de llet que regalàvem avui, estupendo i fantàstic?
4: El Daniel.
1: Daniel, enhorabona. Tens llet per tot un any, quasi bé.

0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
6: Segur, sempre al teu costat.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Flashback.
2: Bon dia, són les 10 al Marroc. Continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i les bones paraules de Pedro Sánchez aquest dijous al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol es va quedar sol defensant que Rabat no va col·laborar en l'entrada massiva de migrants, però tot i això, el ministre d'Obres Públiques i Aigua del Marroc ha tornat a reivindicar Ceuta com a territori marroquí. Sánchez també ha posat com a línies vermelles en la relació amb Rabat la integritat territorial d'Espanya i la sobirania nacional de Ceuta i de Melilla. D'altra banda, l'USTEC ha decidit mantenir la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. A més, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic ha retret al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. I al Nepal han rescatat dues persones atrapades dins un túnel 9 dies després de la riuada. Hi ha més d'un miler de morts i gairebé 5.000 desapareguts, segons l'autoritat nacional. L'operació d'aquest divendres forma part d'un ampli dispositiu de cerca per trobar 42 treballadors atrapats a la central subterrània del projecte hidroelèctric. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge. Aquesta ha estat la primera sessió de Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els 2 últims partits per les molèsties a la cama dreta, i la previsió és que estigui disponible per diumenge, un partit que, per cert, es disputarà 4:45 PM contra el València.
3: Moltíssimes gràcies, anem al temps i ho fem, com sempre, a aquesta hora amb Ibudol de Kern Pharma, ara en càpsules toves amb Ibuprofen.
4: Faixa fuga.
3: Quin dia farà avui, Paula?
2: Doncs avui tindrem un cel serè durant el matí a tot el país i predominarà l'ambient assolellat durant tota la jornada. A partir del migdia hi haurà un creixement d'alguna nuvolada a l'Alt Urgell i al Ripollès, però sense ruixats. A la tarda també començarem a notar la pujada de temperatura que farà que es puguin arribar als 40 graus a diversos punts de Ponent i les Terres de l'Ebre, i els 37-38 graus seran força generals a punts de l'interior de Catalunya.
3: Molt bé, repassem temperatures ara mateix.
2: Tenim 25 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 24 a Granollers, 26 a Palafrugell i 26 també a Cambrils.
3: Merci, Paula.
2: Fins dilluns.
3: Fins dilluns, bon cap de setmana.
5: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
6: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
5: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
6: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.

0: Aitana, aquí teniu superestrella, sonant des del matí la mare que el va parir. Són les 10:05. Va, i ara mateix, com sempre a aquesta hora, regalarem la tassa del nostre programa, una tassa fantàstica creada per la gent d'eMoments, per cert. Són gent de Barberà que et poden imprimir el que vulguis, allà on vulguis. Que vols un coixí? Coixí. Que vols un boli? Boli. Una tassa? Tassa.
1: Te l'estampen.
0: Mira, com a eslògan seria fantàstic. eMoments, te l'estampem. Doncs va, anem a regalar la tassa del matí la mare que el va parir. El Marc té una història per vosaltres, plena de pistes. Heu d'encertar de qui parla o de què parla el Marc.
2: No seria del tot correcte dir que tenia la ciutat als seus peus. Més aviat, hi tenia tots els peus de la ciutat. En tants anys era normal que la seva vida no hagués sigut tot flors i violes, i mira que les primeres no li havien faltat mai. Era única perquè, sense tenir ni una sola gota d'aigua, les riuades anaven amunt i avall, i en comptes de tenir-hi peixos, s'hi passejaven algunes gambes i alguns camells. Què busquem?
0: A veure, què diu en els oients? Respostes incorrectes, primer de tot.
3: Respostes incorrectes. Mira, hi ha gent que diu a veure si és una rajola, a veure si és una cloaca, en català, com es diu?
0: Sí, una claveguera.
3: A veure si és Ceuta.
2: No.
3: A veure si són les xarxes.
2: No.
3: Internet.
2: De moment, no.
3: Una vorera.
2: Bueno, n'hi ha, però no ho és.
3: Una paella.
2: N'hi ha, però no ho és.
3: Una peixateria. Una botiga.
2: N'hi ha, però no ho és.
3: Hosti, Marc.
0: A veure, no sé, remarca alguna pista, Marc.
2: Té tots els peus de la ciutat.
0: Tots els peus.
2: És una forma de dir-ho, no?
0: Yeah, yeah.
2: Que té la ciutat als seus peus també seria correcte, però és més correcte dir que té tots els peus de la ciutat passant-hi per sobre. Amb tants anys, la seva vida no ha sigut tot flors i violes, i de flors no n'hi han faltat mai en aquest espai.
4: No, no.
2: I és única perquè, sense tenir ni una gota d'aigua, té riuades que van amunt i avall, plenes de gambes, gent ben vermellota, i alguns camells.
0: Vale. La gent ho ha encertat?
3: Sí, ara ja estic.
0: No sé, que no sigui un panot d'aquests de Barcelona.
2: No, però no sé si n'hi ha allà, però...
0: No ho sé.
2: Serien...
0: Les Rambles!
2: Les Rambles!
0: Les Rambles!
2: Les Rambles,
4: sí, senyor.
2: Avui s'estrena la pel·lícula Cronos, aquest operatiu policial que hi va haver-hi del 17 d'agost, dels atemptats de les Rambles. Doncs això, les Rambles.
0: Molt bé.
4: Recordem el que va passar, fem una mica de spoiler de la pel·lícula, aquesta que faran ara, Cronos. Aquest senyor que es deia Abouyaoub,
0: formava
4: part d'una cèl·lula de Ripoll, que l'atemptat que volien fer era, amb furgonetes explosives, o bé carregar-se la Sagrada Família, o bé el Camp Nou, o bé la Torre Eiffel a París.
0: Déu-n'hi-do.
4: Anaven molt forts.
0: Crec que estaven al Canar...
4: Sí, aquest home s'entera a les 2:30 de la tarda que ha esclatat la casa al Canar, que és on tenien tots els explosius per fer aquests atemptats tan bèsties. I aleshores ell decideix, en aquell moment, de forma improvisada, ja que està dins la furgoneta i que sap que no podran fer l'atemptat que volien fer, anar a la Rambla a fer això.
0: O sigui, ho decideix ell?
4: Ho decideix en aquell moment.
0: Olo.
4: I aleshores, a les 4:53, el tio es planta a les Rambles i baixa mig quilòmetre de la Rambla, atropellant, doncs, 100 persones ferides, 14 morts, i surt fugint per la Boqueria, al principi corre, però després camina, i la gent no és capaç de diferenciar-lo de qualsevol altra persona, i diguem-ne que es confon entre la multitud. Acaba matant a un altre noi, que es deia Pau Pérez, que simplement per robar-li el cotxe. No tenia res a veure amb la Rambla, estava lluny, i amb aquest cotxe és capaç de saltar-se un control policial a Diagonal Esplugues, no s'atura, hi ha la policia allà, i el tio se'l salta, no sé ben bé com, arriba a Sant Just i desapareix. Quatre dies, que ningú sap on és, ni què està fent, o sigui, està desaparegut. I acaben sent els veïns de Subirats, a l'Alt Penedès, que veuen un tio sospitós, avisen els Mossos i resulta que és ell.
0: Sí.
4: I els Mossos no el poden detenir perquè ell diu sobre la camisa i diu que té un cinturó explosiu.
0: Sí, llavors és quan l'abaten.
4: Que l'acaben disparant, que resulta ser mentida, aquest cinturó. Però vull dir que el tema dona per fer una pel·lícula espectacular, realment,
0: tant,
4: perquè
0: doncs,
4: és de pel·lícula.
0: Doncs avui s'estrena Cronos, aquesta pel·lícula, aquest relat dels atemptats de Barcelona, de les Rambles de Barcelona. Qui s'endú la tassa del matí i la mare que el va parir?
3: L'Aitor.
0: Aitor, que la gaudeixis.
5: New Music Friday.
6: New Music Friday.
7: New Music Friday.
5: La novetat del divendres ja és a Flashback.
6: Flashback.
0: I com que és divendres, doncs toca novetat avui, New Music Friday, amb Ginestà i Nil Moliner, que han unit forces per fer una cançó estupenda i que us posem ara mateix. S'anomena Amb qui estaràs?

0: Has escoltat la novetat del divendres. El New Music Friday. Daft Punk. Andorra.
1: 96.0. L'aprenentatge és un procés que mai s'ha acabat i volem continuar acompanyant en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius amb gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0. I can feel your heart.

0: Tai Dai amb Shakira, Burna Boy, la cançó del Mundial. Bé, la cançó d'estiu, més ben dit.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
0: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
1: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir.
0: Són les 10:22. Bon dia a tothom, els Amics de les Arts.

0: interessantíssima cançó, èxit de Ray, Where is my husband, Conchi, hola!
1: Hola, què tal?
0: Hola, hola, i felicitats, Reina?
1: Moltes gràcies.
0: Soc el Carles Pérez, t'estic trucant en directe i ho faig a part de la Tonya i els teus amics que et feliciten, diu que estàs de vacances, doncs, en fi...
1: Sí, estic de vacances, aquí, a Cantàbria.
0: Vale, doncs, hosti, mal lloc també per anar de vacances, mare de Déu, quina enveja. Sí. M'estàs posant les dents llargues ara mateix?
1: Diu que... la veritat és que aquest any, molt bé.
0: Molt bé.
1: L'aniversari.
0: Escolta, diuen que t'estimen moltíssim i que tinguis bones vacances, d'acord, Conchi?
1: Doncs vinga, moltes gràcies.
0: Abraçada, Reina, felicitats.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, Conchi. Adéu, adéu. Són 2:15 d'11. I ara al matí la mare que el va parir us presentem una nova versió d'un clàssic de Manel. El clàssic és el mar i la versió és de l'Alba Morena. Escolteu.

0: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet safe?

0: Lucky és el clàssic de funk amb Pharrell Williams, Nile Rodgers. Aline, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, t'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir per molts anys. Per molts anys.
1: Sí.
0: Escolta, demà els faràs 11 anys, no?
1: Sí.
0: Tens ganes de començar el col·le ja o no?
1: No.
0: No. Bueno, amb les vagues es van darrerint la cosa. Comenceu dimecres que ve, no? Al final o què?
1: Sí.
0: Molt bé. Escolta, truquem de part de, en fi, la mama, la iaia, el Jordi, el Blai, la Lia, la Maia, que et feliciten, estan molt orgullosos, Aline, de la persona en què t'estàs convertint. Aviat començareu aquesta nova etapa en família, amb reptes que segur que superareu junts, que t'estimen molt i que desitgen que gaudeixis molt de la resta d'aniversari. Que vagi molt bé demà el dia, Aline.
1: Vale, sí.
0: Una abraçada ben forta.
1: Igualment, adéu.
0: Adéu, maca. 10:41 minuts, escolteu el matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tothom. El matí i la mare que el va parir.

0: Justin Bieber, Viuri, Anna Beat, una de les cançons que sonaran avui i demà als respectius Vapari Tour, avui a Sabadell i demà a Vilanova del Camí. Si ara mateix entréssiu a la web de Flashback o a l'app de Ràdio Flashback, ja trobareu penjats els millors moments d'avui, del matí la mare que el va parir.
1: Avui, al matí la mare que el va parir.
2: Per cert, hi ha hagut un eclipsi de sol total. Es veu que era una cosa totalment excepcional. El que a mi m'ha semblat més espectacular és la torre que del tema han donat tots els mitjans. I els polítics van sortir i van dir: farem un pla. Això dels superincendis no pot tornar a passar. Netejarem el sotabosc, farem això, farem aixà. I a dia d'avui ho has encertat, tot està igual.
1: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Em diu més guapo i més eixerit.
1: Apaga la llum.
2: Som Flashy Ice Cream i cada dia ens llevem amb el matí la mare que el va parir.
0: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: gent al·lucina quan fiquem aquesta alba paritura, evidentment, la morotxa, amb Lucra. Hola, Anna, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Felicitats de part de l'Ester.
1: Oh, moltes gràcies.
0: I dels teus amics. Mira, truquem del matí la mare que el va parir en directe, que demà faràs anys, en faràs 50, no?
1: Sí, noi, 50,
2: molt bé.
1: Ja.
2: Molt bé.
0: Bueno, perfecte.
2: No passa res, eh?
0: Doncs escolta, diuen que ha arribat el moment que veuràs que no passa res, que t'estimaran igualment, i la penya espardenya pot amb això i més, que t'estima ulls de gata, diuen, vale?
1: Ai, que guapo. Jo també t'estimo molt a tots.
0: Una abraçada ben forta des de Flashback, Anna.
1: Moltes gràcies, per
0: fer-te
1: també.
0: Que vagi bé, gràcies.
2: Adéu.
1: Bon dia,
0: adéu. Adéu. Nosaltres toquem el 2 i ho fem com sempre amb una connexió al carrer amb la Najet. Hola, Najet.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. I com sempre bon ho farem amb la imatge del dia. Això vol dir que la Najet va, agafa el mòbil d'una persona, amb permís.
2: Sí, home, sempre.
0: I li demana si ens pot ensenyar l'última foto del carret, oi que sí, Najet?
3: Exacte, avui m'he trobat amb la Iaiza. I m'ha ensenyat la seva última foto, que ella mateixa ens l'expliqui perquè jo no en de res. A veure, què hi ha per aquí, Iaiza?
4: Doncs és un cartell d'un grup que m'agrada, que fa una pop-up a Barcelona, i abans d'anar a treballar, doncs, m'he apropat i li he fet una foto als productes.
3: Ai, quins productes hi ha aquí?
4: Hi ha samarretes, hi ha, per exemple, una suadora, una ampolla d'aigua i tot això.
3: Una pop-up és en aquelles botigues que són una mica primeres, sí, que marxen d'aquí res, no?
4: Sí, sí, és una merchandising oficial i, doncs, abans d'entrar dic, doncs, vaig per allà i m'apropo.
3: T'has comprat alguna cosa?
4: No, encara no.
3: Encara, només hem fet la foto?
4: Sí, només la foto i ja després a casa m'ho penso.
3: Molt bé, molt bé. I no cal fer aquesta cosa compulsiva, no?
4: No, no.
3: Molt bé, que vagi molt bé el dia i pensa't.
4: Gràcies.
0: La posem a la carpeta de fotos de coses. Sí, perquè hi ha unes fotos de coses, d'aquestes fotos com de servei, que et fan servei, saps?
2: Exacte. Que no, no dic quin era el grup, no? El grup que li flipa tant.
0: Quin grup és, Najet, el grup aquest que li flipa?
3: Quin grup és el grup que flipa?
4: En-Hyphen.
0: Vale,
2: molt bé. Són molt bons.
0: Són molt bons, tenen molt bones cançons.
2: Veure, tu, Pérez, que ets professional, hauries de saber quines són els...
0: Doncs, vamos, però ni idea, ni idea. Najet, gràcies. Dóna-li una abraçada a la teva nova amiga.
3: I tant, vinga, fins dilluns.
0: Fins dilluns, Najet, adéu-siau. Nosaltres tanquem el matí la mare que el va parir amb una copeta de vermut i Izaguirre, que és cap de setmana. Amb aquesta copeta i recordant-vos que si entreu a bodegasizaguirre.com podreu anar a fer visites guiades als seus cellers. Toquem el 2, ens tornem a escoltar dilluns a partir de les 6 del matí. Gràcies per haver-nos escoltat. Ah, ens veiem als Vaparitours aquest cap de setmana, que n'hi ha un parell. I fins dilluns, ja sabeu, no oblideu mai que...
5: Sou tots molt macos!
0: Adéu-siau,
6: amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
7: Flashback. Són les 11.

0: échate pa' acá.
1: Sò de Quevedo i Elvis Crespo. Aquesta cançó es diu La Graciosa. Es converteix en l'èxit de la setmana de Flashback. I això vol dir que té un tracte de privilegi respecte a la resta de cançons de la nostra antena. A les 11 i 5 minuts d'aquest matí de divendres, ja sabeu que és el darrer dia de la setmana i també és el darrer dia per conèixer les estrenes. De fet, avui és divendres de New Music Friday.
2: Amb Jordi Blanes. New Music Friday.
3: New Music Friday.
4: New Music Friday.
2: La novetat del divendres ja és a Flashback. Flashback.
1: Ja sabeu que els divendres són els dies de les novetats, els dies en què els artistes i les discogràfiques decideixen ensenyar en el que han estat treballant al llarg de les últimes setmanes. Avui ens hem fixat en el so de Ginestar i Nil Moliner. Déu-n'hi-do amb la unió de les més esperades de l'any. I aquests són els primers compassos d'això que es diu Amb qui estaràs. És el New Music Friday de Flashback. Benvinguts i bon divendres.

0: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
0: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Al matí, la mare que el va parir.
4: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
3: Feedback.
5: Hola, Flashback.
6: Hola, què tal?
3: Backstage.
7: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
3: La llista.
8: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
3: El vermut de Llucia Ferrer.
8: Toca fer el vermut a Flashback.
3: Va de Barça.
8: Gol!
3: I el tardeu de Flashback.
8: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
3: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
9: Flashback.
3: Ràdio Flashback, Andorra, 96.0. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

0: Aquell somriure tonto als ulls. Els Catarres, diumenge sense drama, és la cançó que sona de fons.
1: Tots els dies que vindran.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 12 del migdia d'aquest divendres. De seguida, el DJ francès Kungs, amb Disgel. Abans, aquesta de Bruno Mars, la coneixeu de sobres. Es diu I Just Mike. Bon dia.

Damiano David, Born with a Broken Heart, va decidir aparcar de forma momentània Måneskin i no li ha anat pas malament aquest artista. En aquest cas sonant des de l'antena de Flashback a 12:15 del migdia d'aquest divendres. I posarem una novetat, la de Chris de Sarandà. I atenció a aquesta cançó, poca broma, això que es diu Good Old Days. Bon dia.

0: Una cançó que no hi faltarà, en aquest cas, al Bavari Tour d'avui a la nit a Sabadell, i que tampoc hi faltarà al Bavari Tour de demà dissabte a Vilanova del Camí. Les dues dates confirmades per aquest proper cap de setmana, per tant, si sou de la rodalia de Vilanova del Camí, si sou de l'Anoia, Igualada, tota aquella zona, doncs podeu venir. I si voleu venir avui a Sabadell, doncs també hi esteu convidats. És la gira Flashback per excel·lència, el Bavari Tour, amb el Carles Pérez, amb l'Andreu Preses, amb el Marc Frigola, amb el gran Germán i, evidentment, amb tots els oients que ens vulgueu acompanyar. Bavari Tour 2026, perquè puguis tornar a dir allò de jo ho vaig viure. Avui Sabadell, demà Vilanova del Camí.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
0: Flashback. Està aquí de Miley Cyrus amb el so de Flowers, o aquesta mateixa que sona de fons amb la Jenny de Blackpink, la cantant que també hi posa veu això que es diu Dràcula. Tame Impala sonant a Flashback.

0: Una cançó que ho ha patat a la xarxa, signada per Another Feat, Fifitoltla, i això que es diu Talk to You des de Flashback. Atenció, perquè s'aprova el cap de setmana i ja sabeu que torna el Bada Barça. Tres partits del Barça de Flick en aquesta nova temporada i tres victòries. 9 de 9 punts possibles i 12 gols a favor per un equip que funciona com una màquina. I aquest cap de setmana, més talla, esperem que evidentment doncs, la festa no pari. Aquest proper diumenge, a 4:15 de la tarda, us esperem al València-Barça des de Mestalla. Amb tot l'equip del Bada Barça i amb el patrocini de Xarxa Fort de Catalunya i Estrella d'Ama aquest proper diumenge, a 4:15.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Amb tot l'equip complet del Bada Barça. Ara mateix, Ariana Grande és la següent en desfilar amb aquests primers compassos d'aquesta cançó que es diu Hey That I Made You Love Me.

veu de Juan Magán. Ayer la vi en aquesta edició 2026 d'aquesta cançó. Per arribar a les 12 en punt del migdia i arribarem amb Luis Capaldi, el Someone You Love, o, per exemple, el so de Sopa de Cabra, que poca broma, fan 20 anys de trajectòria i, a més, amb la Su han fet aquesta que es diu Camins, Somnis i Promeses.

0: Número de la setmana per Anna Mena i per Lola Índigo. Són les protagonistes d'això que es diu Petitoa, que és la cançó que hem decidit que era l'encarregada d'obrir aquesta nova hora. 12:04. A seguida, el so de Weekend, també, per exemple, Bruno Mars, Lucra amb la Morocha. Espero que algú l'hagi tret a ballar perquè porta tot l'estiu buscant i no troba. Abans, però ja sabeu que avui és divendres de New Music Friday.
1: Amb Jordi Blanc. New Music Friday.
2: New Music Friday.
3: New Music Friday.
1: La novetat del divendres ja és a Flashback. Flashback.
0: Doncs vinga, va, el divendres, i sabeu que és aquell dia que els artistes proposen temes, i en aquest cas avui ens hem fixat en la feina feta per part de Ginestar i de Nil Moliner. Han unit forces en un mateix projecte que comença d'aquesta manera. Ginestar d'una banda, Nil Moliner de l'altra, presenten això que es diu Amb qui estaràs. És el New Music Friday de Flashback.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Andorra. 96.0.

En aquest també 2026 s'ha passejat per la nostra llista i ha anat doncs, durant tot l'estiu, donant tombs per la nostra antena, no és per menys la Morocha, que quedarà enrere. Atenció, perquè hi posarem a Avicii amb The Nights o abans, obrint en aquest cas el nou disc de Bruno Mars. Després de I Just Mike també hi hem incorporat aquesta, de fons, el so de On My Soul, la Flashback.

El so de Teddy Swims i aquesta que s'anomena Mr. Know It All. Poca broma, que és la cançó que més puja a la llista. De fet, és la pujada més forta perquè se situa ja a la casella número 32. Què vol dir això? Doncs que ha sumat 10 llocs respecte a la setmana anterior. I tot plegat gràcies als vostres vots que efectueu a través de la nostra pàgina web a flashback.cat. També trobareu aquesta de Jason Derulo amb Melody, DJ Goya. Això es diu Mi Chico.

busquen tranquil. Queda pràcticament un mes perquè arribin els concerts de comiat de Ocas Grasses. Aquesta cançó es diu Sort de tu i sona a l'antena de Flashback. Passen 6 minuts a 1:15 del migdia. Atenció perquè aquest proper cap de setmana el Vermut torna de vacances amb una doble ració, amb Aperol Spritz, com sempre, i amb en Llucià Ferrer recuperat després d'haver passat l'estiu treballant. I aquest proper dissabte hi seran des de la plaça del Poeta Sitjà de Castell d'Aro amb l'actriu Mima i l'actor Quim Mas Ferrer i amb la presència de la food truck del Bon Aria Tour. I diumenge el Vermut continua des de la plaça del Bisbe Benlloc de Guissona amb el xef Arnau París i la Laura Pons, també amb la presència de la food truck del Bon Aria Tour. Amb el suport de Bon Aria i de la seva food truck, també amb la col·laboració de Perol Spritz, de Frit Ràbic, de l'Espanyola, de Sant Aniol, de Formatges Entremont, de Galetes Tries, de Hey Dude i també de Can Durant.

El so d'Aitana, superestrella. La cançó que ens ocupa a 3:15 del migdia d'aquest divendres. Lola Young i Messi és la següent en desfilar, però ja sabeu que aquest estiu també ha estat marcat per aquesta cançó dels tallets. Era això, sona Flashback. Perduts a una mà.

David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Aquesta cançó que es diu Gone, Gone, Gone, que ens apropa a la una en punt del migdia i que dona pas a Sopa de Cabra. Al seu costat, Jordi Roca per fer la remesa del Far del Sud.

0: So de Quevedo i Elvis Crespo, amb una cançó que ens ha acompanyat tot l'estiu, és la cançó per excel·lència. Es diu La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: La proposta que hem triat per posar en marxa aquesta nova hora de divendres, la 1:06 d'aquest migdia. Seguida el so de BTS, al llarg d'aquesta hora també Shakira i Burna Boy, Dai Dai, la cançó del Mundial, però avui és divendres de New Music Friday.
2: Amb Jordi Blanc. New Music Friday.
3: New Music Friday.
4: New Music Friday.
2: La novetat del divendres ja és a Flashback. Flashback.
0: Les novetats acabades de sortir del forn. Un munt de novetats al llarg de la jornada d'avui, divendres 4 de setembre. Entre totes les cançons que han sortit avui, destaquem a Ginestà i a Nil Moliner. Així és com comença aquesta unió de forces entre la formació dels dos germans Serrasolses i Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs?

0: Andorra
1: 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
6: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Andorra. 96.0.

veu de Shakira, de Burna Boy, i aquesta que es diu Dai Dai. La cançó que ha estat la cançó del Mundial i, per tant, també la referència a l'antena de Flashback. Passen 5 minuts d'un quart de dues, arriba Joan Dausà i Mamaduixa.

La veu d'una Taylor Swift que no deixa de posar cançons al seu currículum, ja n'acumula unes quantes i aquesta no hi podia faltar. The Fate of Ophelia, la cançó que sona flashback a 2:15 PM. De seguida, Dua Lipa, o abans, la versió del 2026 de Henry Mendez i Juanma Gant del Rayos de Sol.

Ugel i Solto, la cançó del Salami, en aquest divendres, 4 de setembre. A mi de les dues en punt del migdia. Jamaican Bam Bam, d'aquelles que no hi falten al feedback i que ens demaneu cada tarda. Vinga, de seguida Bad Bunny. Abans, atenció a Olivia Dean, que té nova cançó. És aquesta que sona de fons i que es diu So Easy.

0: Si te quieres divertir, una molt bona opció pot ser posar Flashback a qualsevol hora del dia. Això, evidentment, Bad Bunny. Aquesta es diu Nueva York.
1: Cuidao que nadie nos escuche. Cuidao que nadie nos escuche.
0: És un secret, Bad Bunny. Això no ho sabries mai.
1: Cuidao que nadie nos escuche.
2: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Ara sona Alex Warren i aquesta que es diu Fever Dream. I després Xavi Dalmau. Shh. Que nadie nos escuche. Que vagi bé, bon cap de setmana. How do

0: Flashback.
1: Bona tarda, són les dues. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador i ha decidit mantenir les qüestions prejudicials plantejades al Tribunal de la Unió Europea. Jové i Salvador van presentar un recurs al·legant que el Tribunal Europeu ja havia resolt favorablement l'amnistia aquest juliol i que el Tribunal Superior de Justícia ja podia aplicar-los la llei, però el mateix tribunal els ha negat l'amnistia i els manté suspesa la tramitació de la causa fins que la Unió Europea es pronunciï. D'altra banda, el Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i les bones paraules de Pedro Sánchez. Aquest dijous al Congrés dels Diputats, el president del govern espanyol es va quedar sol defensant que Rabat no va col·laborar en l'entrada massiva de migrants, però tot i això, el ministre d'Obres Públiques del Marroc ha tornat a reivindicar Ceuta com a territori marroquí. I els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó trobat mort en un bloc de pisos del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Els agents han arrestat aquest dijous la dona de 33 anys i ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. Els esports. A les 12 s'ha fet el sorteig de la fase Lliga de la Champions femenina i el Barça ja coneix els seus 6 rivals de la primera fase. I avui comença una nova jornada de Lliga. El Barça juga diumenge a 4:15 de la tarda contra el València i l'Espanyol rep el Sevilla també diumenge, en el seu cas, a les 9 de la nit. Pel que fa al temps, dia assolellat a gran part del país. Aquesta tarda apareixeran núvols a punts del Pirineu i les temperatures seguiran a l'alça i poden arribar als 40 graus a punts de Ponent. Ara mateix tenim 31 graus a Barcelona, 32 a Lleida, 29 a Tarragona i 35 a Girona.

0: Això es diu Talk to You. Ritmes House per aquest estiu del 26, de la mà del duet de productors d'Amsterdam and Nodder, que han situat aquesta cançó entre les de més èxit arreu d'Europa aquest estiu. La que hem triat per obrir a vora, ara que són les 2:04 i tot just després del flash informatiu. Quevedo, Aitana, The Weeknd, també Imagine Dragons, Ugel, Coldplay, Bebe Rexha, Harry Styles...
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I la novetat del divendres, vinga.
1: New Music Friday.
2: New Music Friday.
3: New Music Friday.
1: La novetat del divendres ja és a Flashback.
2: Flashback.
0: El divendres és normalment el dia marcat al calendari perquè arribin les cançons noves de la setmana. Avui ens quedem a casa. Així sona la nova cançó dels germans Serra Solses, Ginestar, amb la col·laboració de Nil Moliner. Avui al New Music Friday, amb qui estaràs?

0: adaptació d'aquell clàssic del dance dels 90 de Ous on Dragostea d'Intei per part de David Guetta i la col·laboració de One Republic, I Don't Wanna Wait, a Flashback. Ah, però els Prits presenta el vermut de Llucià Ferrer, que torna de vacances amb una doble ració aquest cap de setmana, dissabte, des de la plaça del poeta Sitjà de Castell d'Arbo, amb l'actriu Mima i l'actor Quim Masferrer, amb la presència de la food truck de Bonari a Tour, i diumenge des de la plaça del Bisbe Benlloc de Guissona, amb el xef Arnau París i la Laura Pons, i també amb la food truck del Bonari a Tour, amb la col·laboració i el suport de Bonària i la seva food truck, i Aperols, Perits, Perit Ràbic, La Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entremunt, Galetes, Tries, Hey Duty, Can Durant, dissabte, i també aquest diumenge a les 12, fem el vermut a Flashback amb el Llucià Ferrer.
1: Andorra 96.0.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil-Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Al matí, la mare que el va parir.
6: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
1: Feedback.
7: Hola, Flashback.
6: Hola, què tal?
1: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
1: La llista.
6: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
1: El vermut de Llucià Ferrer.
6: Toca fer el vermut a Flashback.
1: Va de Barça.
6: Gol!
1: I el tardeu de Flashback.
6: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
1: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
9: Flashback.
10: Flashback.
1: Andorra
3: 96.0.
1: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
11: Vol millorar la seva tarifa?
12: No.
11: Segur?
12: Sí.
11: Sí que la vol millorar.
12: Que no.
1: La trucada del pare que vol saber on ets.
11: On ets?
12: Aquí.
11: Aquí? Aquí on és?
12: Doncs aquí.
11: Ai.
1: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
11: Ei, tio, què fa?
1: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
9: Escolto Flashback!
1: Flashback, l'emissora que sents. La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

Ell és conegut sobretot per la seva faceta d'actor a la sèrie Stranger Things. Es diu Joe Keery. Nom artístic, Joe, End of Beginning, el seu èxit, Flashback. I ara no el traurem de les Canàries ni borratxo. Quevedo a Flashback.

la setmana gran dels concerts d'Aitana a Barcelona, 4 quasi bé de consecutius al Palau Sant Jordi. Això es diu Superestrella, el darrer número 1 de la cantant del Baix Llobregat. A punt de Weekend, que fa ben poc actuava també a Barcelona en concert. I ara Dorayakis, Flash Ice Cream, i 31 fama Flashback.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback. La ràdio Flashback.

una de les últimes genialitats del productor argentí Bizarrap amb la col·laboració d'un històric de la música llatina com és Daddy Yankee a Flashback, només èxits. Viatge en el temps, any 2013 per recuperar una de les bones de la banda de les Vegas Imagine Dragons. Preparada, Demons, abans el so de l'estiu a Flashback amb Cora i Perduts, tu i jo.

És un nou número 1 a sumar a la llista d'èxits d'una carrera musical relativament curta, la de Teddy Swims. La nova es diu Mr. Know-It-All. L'escoltes a Flashback. Ell és un dels triomfadors de l'estiu, el productor francès Ugel, nova producció Moving to the Sun, Flashback.

0: base d'aquesta cançó està extreta d'un himne de l'electrònica dels 90, l'insòmnia de Faithless. Ara adaptat per la nord-americana Bebe Rexha. Flashback, anem fent camí cap a les 3. D'aquí una estona, l'ex One Direction Harry Styles. Abans de festa, abans prou una partida de ping-pong amb Miqui Núñez. Un altre cop, a Flashback.
1: A Flashback, només èxits amb Xavi Dalmau.

0: el permís de la mundialista Shakira, aquesta cançó s'ha coronat com una de les grans d'aquest estiu. La Graciosa, el duet del canari Quevedo i el porto-riqueny Elvis Crespo, obrint nova hora amb l'èxit de la setmana Flashback. I al llarg d'aquesta hora, mira, la reina de Roma també, Shakira, Ana Mena i Lola Índigo, els amics de les arts, Sabrina Carpenter. Duet de luxe amb Karol G i Bruno Mars. Qui més? Mira, Doctor Prat, Justin Bieber, Ariana Grande, Flowers i la Fúmiga, en fi, una parada números 1. I d'aquí una estona, les Hantrics amb Golden.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Abans,
1: New Music Friday.
2: New Music Friday.
3: New Music Friday.
1: La novetat del divendres ja és a Flashback.
2: Flashback.
0: De les novetats discogràfiques més destacables del divendres d'avui, tants com 4 de setembre, la col·laboració de Ginestar i Nil Moliner per aquesta cançó que ja feia bastants dies que els artistes estaven ensenyant a través de les xarxes. Ja la tenim sencera. Amb qui estaràs?

0: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Andorra. 96.0.

És el número 1 de la llista de Flashback tota aquesta setmana. Veurem si allarga el seu regnat. Ho sabrem el diumenge, a les 9 del vespre, amb el repàs setmanal de la llista que ens fa el Jordi Quadres, Anna Mena, Lola Índigo, Patí, Toa, Sencera. Tocant a la llibertat, a punt amb Lil Nas X. Abans, des del Regne Unit, el debut a Flashback d'aquest híbrid entre Adele i Amy Winehouse es diu Sienna Spiro. I aquesta Die on This Hill.

Inseparables ja els mundials de futbol i la cançó de Shakira. Per aquest 2026, Dai Dai, número 1 global des de fa moltes setmanes. I ara celebrem el 20è aniversari dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. No crec que...

Child amb Sabrina Carpenter. Imprescindible de cada estiu, ja des de fa alguna temporada, la col·laboració de la Fúmiga i Figaflaues per Ja dormiré. Abans, a Flashback ja hem pres nota d'una de les grans col·laboracions d'aquest estiu, Karol G, Bruno Mars...

Jamaican Bam Bam, l'Afro House del francès Ugel, la Flashback, només èxits. Ritmes africans també per la producció del romanès DJ Goja, amb les veus de Jason Derulo i Melody, a Flashback, Mi Chico.

0: amb aquesta cançó. Arrencava l'última edició del Tour de França des de Barcelona, Energia. A Flashback, Doctor Prats. A les 4, arrenca el feedback. Línies de comunicació obertes perquè demanis la teva i la dediquis a qui vulguis. Ens hi apropem a les 4 amb Ariana Grande i un dels seus números 1. Per cert, ara que està de tornada amb nou èxit a Flashback.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Relleu a punt, s'hi posa l'Albert Panadavall i la Cristina Càmara, el feedback. Ara Justin Bieber, Beauty and a Beat. Bon cap de setmana. Adéu.

0: Hola.
1: Aviam, si ho podeu posar.
2: M'agradaria
3: delicar.
0: Com era la cançó, nois?
4: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Plana de Vall i Cristina Càmera.
5: Sí. Bona tarda, què tal, com esteu? Divendres, fa bastantes, divendres 4 de setembre. Comencem ara mateix aquest programa de dedicatòries. Des d'ara fins a les 8. Cristina, què tal tu?
6: Jo molt bé. I tu, què tal? Com va
5: jo,
6: el divendres?
5: Fantàstic.
6: Bé? Jo he anat a la platja.
5: Què dius ara?
6: Quarta vegada aquest estiu que vaig a la platja.
5: I què?
6: Molt bé.
5: Sí, t'ho has
6: posat
5: bé,
6: molt bon dia avui.
5: Sí. Però tu vas, ets de les que vas a parar el sol o portes parasol com jo i m'amago allà com si fos un vampir?
6: No, o sigui, vaig sense parasol perquè...
5: Molt valenta, eh?
6: Sí, sí. Però no m'hi estic prenent el sol, no. Jugo a cartes, estic a l'aigua, aquestes coses.
5: Jugues a l'uno?
6: Sí, no, bueno, sí. El que es doni.
5: El que es doni. Ostres, doncs no hagués dit mai que avui haguessis anat a la platja. Però
6: mira.
5: Està bé, Cristina, sí. Està bé. Escolteu, vosaltres ja podeu començar a enviar les dedicatòries i avui us regalem un lot de material gràcies a Buró a Vale, valorat amb més de 100 euros, que inclou material escolar perquè la tornada al col·le sigui més fàcil.
6: I hem preparat una pregunta.
5: Què és aquesta? Que està molt bé, aquesta pregunta. M'agrada molt.
6: La pregunta diu... Quin és l'origen de les vacances d'estiu? Per què fem aquesta parada?
5: Sí.
6: Opció A, perquè els nens ajudessin a les famílies al camp.
5: Clar que sí.
6: Opció B, perquè els nens tinguin un descans mental després sí. de tot l'any. Opció C, per la calor que feia les aules a partir del juny. Mira. És a dir, per ajudar al camp, pel descans mental o per la calor a les aules.
5: Perquè m'has dit l'origen, eh? Però m'arribes a dir ara i hagués votat la C, eh?
6: Jo també.
5: Hi ha cada classe, que és un forn, allò, eh? Ah, però bueno, ja ho trobarem.
6: Bé, ens ho digueu al 628-414-029, acompanyat d'una dedicatòria.
5: I ara aquí arriba Aitana amb Superestrella. A més, avui també tenim New Music Friday, eh? Que ara l'escoltarem, que és el retorn de Ginestar amb Nil Moliner.
7: Hola a todos, soy Aitana.

0: New Music Friday.
1: New Music Friday.
2: New Music Friday.
0: La novetat del divendres ja és a Flashback.
1: Flashback.
3: Doncs mireu, estem davant de la primera gran col·laboració d'aquesta temporada 26-27 a Panorama Musical Català. Ginestar Nil Moliner, la cançó es diu Amb qui estaràs? Una col·laboració que va començar a agafar forma fa un any enrere, aproximadament, després que el Ginestar obrissin el concert de Nil Moliner al Palau Sant Jordi, eh? I aquí vam dir, aquí hi ha química, aquí hi ha alguna cosa, em pot sortir
4: va
3: alguna
4: funcionar,
3: cosa
4: va funcionar, per tant...
3: Anem endavant. A fer aquesta cançó, que està molt bé, eh? Amb qui estaràs? Ginestar i Nil Moliner.

0: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
1: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Andorra. 96.0.

0: Aquesta és la Lady Gaga, el tema que es diu Abracadabra, que, per cert, després hem d'escoltar la nova cançó de la Miley. Bass Persuades, que jo crec que sona una mica a Lady Gaga, eh? A més coses, eh? Sí. Té com un toc Lady Gaga, que jo crec que la fa molt interessant, la cançó, que després escoltarem, que ha estrenat avui el retorn d'aquest de la nova era, sense el Cyrus, només Miley, ara.
1: Exacte, ara vol independitzar-se d'aquest cognom, sí. I el seu pare, per cert, ahir va dir que li sembla bé,
0: sí.
1: Que no l'utilitzi, que no li sembla malament, que s'ha de,
0: què
1: de
0: dir?
1: També desvincular.
0: Home, què de dir? Escolteu, doncs després la posarem, un dance pop que jo crec que està a l'alçada de les cançons de la Miley. Dit això, anem a escoltar més dedicatòries, que arriba amb Teddy Swims amb Mr. Know-It-All, i amb aquesta, escolteu.
1: Diu a la Flashback, som la Daniela i el Lucas i voldríem posar la cançó de Mr. Know-It-All i dedicar-li a la nostra mare que està fent les pràctiques. Li volem donar sort i que l'estimem molt. Adéu.

0: Hola, Flashback. Hola. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Us volia dir que la resposta crec que és la A i volia dedicar una cançó per la meva germana Txell, que vol la cançó de Dai Dai de la Shakira, del Mundial. Moltes gràcies. Ai, perdó, i vull participar en el concurs d'aquest, i dic que la resposta és la lletra A, perdó.
1: Molt bé, perfecte. Doncs mira, anem a explicar de què va això. Perquè si al setembre observeu que les motxilles es comencen a omplir amb les primeres llibretes, els bolis i els llapissos del curs, aquell olor, jo me'n recordo, l'olor m'encantava. A nou dels llibres, de la goma d'esborrar, em tornava boig.
2: Que la goma perquè la perdies a l'instant.
1: Sí,
2: o sigui, era entrar a classe i automàticament
1: ja estava,
2: la perdies i n'adquiries una nova trobada que
1: estava a terra. Les mítiques Milan de tota la vida.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs que, m'encantava, unes de nata que em tornava boig. Bé, és perquè arriba la tornada a l'escola i des del Feedback us volem fer més fàcil aquesta tornada, per això us regalem un pack espectacular de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró Valer.
2: Mireu, el pack porta una motxilla Oxford amb dos compartiments, un estoig de tres compartiments a conjunt també amb la motxilla, una carpeta bloc, el recanvi, l'ampolla d'aigua, pack de marcadors Stabilo i també els bolígrafs de Vic, si voleu aconseguir. Haureu d'enviar les vostres dedicatòries i també haureu de contestar una pregunta perquè torneu al col·le a punt pel nou curs gràcies a Buró Valer i al Feedback.
1: Què és aquesta? Quin és l'origen de les vacances d'estiu? L'origen, per què es van començar a fer? Perquè els nens ajudessin a les famílies al camp, s'havia de recol·lectar, de llaurar, de fer el que sigui.
2: Exacte.
1: Opció A és aquesta, opció B per un descans mental, perquè
2: sempre és més necessari,
1: els nens
2: acabem estressats, etc. Per tant, un descans va bé.
1: Podria ser perfectament ara, aquí hem evolucionat poc. A, B o C, ens ho dieu, dedicatòria al 628-414-029. I mireu, anem a escoltar la Beyoncé, perquè avui fa anys, fa 45 anys Beyoncé, i aprofitant que coincideix també amb el 20è aniversari d'Irreplaceable, ha publicat una nova versió en castellà, Irreemplazable, com una flor, al costat del Serena Quintanilla.
2: Ara, però, escoltarem Texas Hold'em. Sí.

0: Aquest era Joaman of Beginning i ara arriben els figaflaues amb que no s'acabi, perquè hi ha gent que ja, això que s'acabi l'estiu, molta gent no li agrada.
1: Ho porta malament. Sí? Nosaltres podríem ser... Tu no.
0: Jo ho porto bé, perquè estic fart de la calor, vull que vingui la fred.
1: De les vacances,
0: ja,
1: sí.
0: Ja, de les vacances, sí. Això sí.
1: Això sí que ens agrada. De l'estiu, bé. Si
0: jo és que amb la calor aquesta em supera, però bé.
1: Jo, que em deixi l'estiu anar una mica més a la platja i ja està. Fins, no demano més.
2: Hola, Flashbacks. Som en Martí, l'Aniol, en Jordi, la Marc, que estem tornant del càmping, de les vacances. No tenim ganes que s'acabi l'estiu, per això volem dedicar a tothom la cançó que no s'acabi dels Figaflowers. També volem participar al concurs. La resposta creiem que és la A. Moltes gràcies.
0: Apuntats, que vagi bé.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquests eren Dora Yakis amb 30 UFAM, que tenim nota de veu, tenim dedicatòria amb aquesta.
2: Una nota escrita. Diu, bona tarda, Albert i Cristina. Com han anat les vacances? Per la meva part, bé. Per la teva?
1: Per la meva, molt bé.
2: Va, sí, perfecte. Sí. Nosaltres no hem parat, a part de l'Eloi, De l'Eloi. Com era per si, em podríeu posar alguna cançó de 30 UFAM que els veuré diumenge i dilluns. Li dedico a la meva nova classe de batxillerat, ja amb ganes de començar dimarts. Merci. Ai, doncs sí? Per tu aquest Dora Yakis.
1: Perquè és veritat que hi ha classes que les han barrejat, Han canviat a primària.
2: Sí, sí, sí, i el batxillerat sí que és veritat que canvia tot. No sé si és primer o segon, però que vagi molt bé el curs.
1: A veure, hem de parlar un moment de Maroil, perquè si vols una... Tu vols una batxinera ben a prop, tothom la vol.
2: Sí.
1: Doncs, i que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu, ara que ha baixat el preu del gasoll, busques Maroil, les estacions de proximitat.
2: A més, a Maroil tens targetes amb descomptes directes per què? Per, doncs per estalviar.
1: Home,
2: només a les estacions de Maroil.
1: Mira, anem a posar una cançó, que és la novetat, que és el nou tema de James Blunt, el de Terra Corsa, de You're Beautiful, cançó que deu tenir... Doncs mira, 21 anys té.
2: Wow.
1: Aquesta cançó ja, 21 anys. Doncs ha tornat James Blunt amb un nou èxit i amb el que acabem pràcticament aquesta primera hora i que es diu Taste Like Summer.

0: Siri, Alexa, Google Assistant. Sigues intel·ligent i reprodueix Flashback també des del teu assistent intel·ligent. Escoltat a l'última edició del matí la mare que el va parir.
1: Per cert, hi ha hagut un eclipsi de sol total. Es veu que era una cosa totalment excepcional. El que a mi m'ha semblat més espectacular és la torra que del tema han donat tots els mitjans. I els polítics van sortir i van dir: farem un pla. Això dels superincendis no pot tornar a passar. Netejarem el sotabosc, farem això, farem aixà. I a dia d'avui ho has encertat, tot està igual.
0: El matí la mare que el va parir. De dilluns a divendres a Flashback, amb Carles Pérez. Flashback. Són les

0: Aquests són els Catarres en diumenge sense drama, 5 de la tarda i gairebé 3 minuts. Mireu, avui tenim New Music Friday, que és el retorn de Ginestà amb Nil Moliner, una cançó que es diu Amb qui estaràs, que ara escoltarem. Què lliguem amb una dedicatòria, un missatge que ens heu fet arribar? És una mica llarg, però jo crec que val la pena escoltar-lo de dalt a baix.
1: Ens demana qualsevol cançó de Ginestà.
0: Al final
1: i...
0: ens ho diu,
1: Mira, anem a escoltar-lo.
0: Sí.
2: Flashback, què tal? Cristina, Albert, espero que heu gaudit de l'estiu, de les vacances, de l'agost, de la calor, perquè hem tingut molt de fred aquest agost, molt de fred, per la part dels collons. Bueno, avui voldria que em fiqués una cançó de Ginestà. Es diu Amb tu i per tu. És del nou disc, que han tret aquests dos germans. I, bueno, se la volia dedicar a una dona que està coneixent, amb qui està tenint cites, i anava molt bé la cosa. Una dona, dic una dona perquè era més gran que jo tinc 29, i a mi em treia 7 anys.
0: Tenim
2: i jo ja estava fent el pas per demanar-li de sortir, perquè portàvem ja diverses cites a Barcelona i tal, però bueno. La cosa és que va haver unes diferències, que jo penso que tampoc serien salvables, però per ella sí, i em va deixar ahir de... no em vol parlar més, m'ho va dir per WhatsApp. Jo no funciono així, jo sóc d'anar cara a cara, però bueno.
1: Per WhatsApp,
2: i aquesta cançó de Amb tu i per tu, doncs penso que descrivia molt bé el moment que estava vivint, però bueno. Bueno, i si no teniu aquesta, fiqueu una altra, ja estarà bé. Més que em pugui ser càrrec als ànims, però bueno, ja hi farem. Gràcies i salut.
1: Salut, que vagi molt bé.
0: Havíem posat aquí la Vian Ross, però no seria el cas,
1: No, seria la llista de Schindler,
0: sí,
1: no, per exemple.
0: La trista, anem a... un moment, espera que la busco.
1: Anem a buscar una trista, perquè...
0: Els violins, a veure si és aquesta, no ho sé, Sí. No he tingut sort, però bueno, a vegades passa, les relacions...
1: I a més per WhatsApp, no ens agrada això.
0: No ho feu per WhatsApp.
1: No.
0: Què li dius?
1: Les coses s'han de dir a la cara. Si t'atreveixes a deixar-ho, ho deixes a la cara.
0: Escolta, que no vull continuar. Fins aquí. Adéu.
1: I el bloqueig.
0: I l'altre. Oc.
1: Oc. I el pols amunt. Oc.
0: Bé, escolteu, una abraçada, company. T'escollim la nova de Ginestà i Nil Moliner, que més parla d'una ruptura, perquè el concepte de la cançó és la fi d'una relació, com és el cas d'aquest oient, i de com els fragments del que era ara es troben repartits per, en aquest cas, tota la ciutat de Barcelona.
1: Amb qui estaràs?
0: Els vas buscant i, bueno, i a veure què et surt allà. No sé, ja ho veurem.
3: New Music Friday.
4: New Music Friday.
5: New Music Friday.
3: La novetat del divendres ja és a Flashback.
0: Doncs vinga, va, anem a l'escoltar, aquest retorn de Ginestà i Nil Moliner, Amb qui estaràs, una col·laboració que ens venia molt de gust que es fes realitat i que arriba ara mateix aquí al feedback de Flashback amb aquest tros de tema que comença a sonar ara mateix.

0: L'aprenentatge és un procés que mai s'ha acabat i volem continuar acompanyant en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius amb gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.
5: Ens vam conèixer.

0: Aquesta és una mena música ligera, 628-414-029. Escolteu.
1: Bona tarda, Flashback. Som la Sònia.
2: I a una!
1: Estem molt tristes perquè estem tornant de vacances. I hi ha una cua i ens agradaria molt que ens posessin una cançó d'Anna Mena perquè se'ns afegi el viatge més curt. Vaja, moltes gràcies i us dediquem a en Jordi i a l'Aleix que estan aquí en el cotxe i ens estan aguantant com poden. Vinga, adéu, bona tarda.
0: Adéu, una abraçada. Ja, i bueno, bona tornada.
3: Que sigui a mi a la carretera.
0: Sí, perquè... sí. Amics, ha arribat el moment d'escoltar el nou tema de Miley Cyrus, que es diu Bass Persuades, amb un so molt dance pop, 90, 80, 90, que recorda molt a Lady Gaga, ja veureu amb el so, i fins i tot amb el videoclip inclòs també a mi m'hi ha recordat, que l'ha estrenat avui mateix.
3: I amb la veu també, una cançó que ens diu que estem massa pendents de les xarxes socials i molt poc del que passa fora de les pantalles. Ens diu que hem de parlar més amb l'altra gent, en persona, i no tant a través del mòbil, i que hi ha un moment també on diu en anglès go analog, bàsicament, que sigues analògic i no digital.
0: Ho té clar, la Miley. A la tornada, a més, també ho deixa clar, the kids don't wanna dance. Els nens no volen ballar. Fan altres coses, però ja no volen el contacte. El pell amb pell, ja no volen això, eh?
3: No.
0: Volen altres coses.
3: Prefereixen stickers.
0: TikToks.
3: Emoticones.
0: A mi m'ha encantat. Espero que vosaltres també, eh? A veure què us sembla. La nova de Miley. Let's go.

0: La cançó de Tame Impala, que es diu Dràcula, amb la Jenny de les Blackpink, 628-414-029. Per cert, tenim un superregal avui. Bueno, superregalassos, perquè tenim un munt de productes gràcies a Buró Valer, que podeu guanyar un lot de tornada a l'escola perquè sigui tot més fàcil. Us acabem de penjar un vídeo a l'Instagram de Flashback, on la Cristina i jo anem repassant tot el contingut d'aquest lot, eh?
1: Exacte, tindreu la motxilla Oxford amb dos compartiments, un estoig amb tres compartiments, com a conjunt també amb la motxilla, tot és de color blau i verd. I
0: torneta,
1: m'encanta. És el meu color preferit, per tant, xapó.
0: Digues, acaba.
1: El carpeta bloc, recanvi del carpeta bloc. El carpeta bloc és una carpeta amb blocs, evidentment.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: T'ho juro que és així. També porta una bossa de plàstic, una pissarra, tot està molt bé, la veritat. El recanvi, l'ampolla d'aigua, el pack de marcadors Estabilo i també bolígrafs Bic.
0: A veure, tot això amb una pregunta, però jo deia que l'estuig aquest et pot fer servir de ronyonera.
1: També,
0: perquè és molt xulo, eh?
1: Porta una goma.
0: Sí.
1: Que, bé...
0: Te'l pots enganxar. Bueno, pots fer-t'ho de mil maneres, eh?
1: Pots fer ben bé el que vulguis. Posar-te al...
0: L'amo, eh, de l'escola.
1: Al canell, a la cama.
0: Transversal no, perquè aquestes no ens agraden, eh?
1: No.
0: Qui és una mica, anava allò aquí transversal.
1: M'acabes de dir que tornen a estar de moda.
0: No han marxat, no han deixat mai d'estar de moda, Cristina.
1: Mentre no siguin aquestes que es venen a la fira, a les fires dels pobles.
0: Espero que no. No, aquesta no. A més, jo he vist gent de la ronyonera treure coses que ni Doraemon, eh?
1: Ui.
0: Sí, sí.
1: Clar.
0: Coses molt rares d'allà dintre. Però no seria el cas.
1: Imagino el que sigui, eh?
0: Participeu enviant dedicatòries i contestant a la pregunta que us fem avui. Quin és l'origen de les vacances d'estiu?
1: De les ronyoneres.
0: Sí, de les vacances. Amb tres opcions, Cristina.
1: Opció A, perquè els nens ajudessin a les famílies del camp. Opció B, perquè tinguin un descans mental.
0: Sí.
1: Opció C, per la calor de les aules a partir del juny.
0: Ei, A, B o C, ens ho envieu.
1: Perquè va començar el descans de les vacances d'estiu, al 628-414-029. Evidentment, també ens demaneu una cançó, ens contesteu la pregunta.
0: Anem a escoltar Chris de Sarandí des de Londres amb Good Old Days.

0: ajuntem amb aquesta dedicatòria.
1: Bona tarda, guapíssims.
2: Hola,
1: felicitats
2: bona tarda.
1: Pel programa.
2: Gràcies.
1: Mireu, us explico una breu història molt curteta.
2: Clar que sí.
1: A meitat de juliol, plena onada de calor, vaig tenir un petit accident domèstic, un petit que s'ha convertit en gran, i encara estic arrossegant, encara tinc que anar-me a fer cures. Bé, aquelles coses que passen, però la qüestió és que encara no m'he pogut posar a la piscina ni al mar. Vaja, que amb aquestes onades de calor que tenim no m'he pogut ni banyar.
0: Vaja.
1: I treballar, doncs el dia 12 d'agost vaig començar a treballar, perquè ja estava cansada d'estar a casa i més o menys podia anar fent. I aquí estic. Us explico això perquè, clar, emocionalment no estic en el meu millor moment. Ara estic, sembla, em diuen els metges, a la recta final de la recuperació.
0: Sí.
2: A veure.
1: I si tot va bé, en un parell de setmanes ja estaria al 100%.
2: Guai.
1: Ara, penseu que quan agafi la piscina no em mouré de dintre l'aigua durant 4 dies sencers.
2: Doncs mira, encara tens temps.
1: Bueno, i una mica per animar-me, us estava escoltant mentre estic tornant cap a casa i m'agradaria que em poséssiu una cançó una mica animadeta.
2: Sí.
1: Trieu-la vosaltres, que confio molt en el vostre criteri.
2: Super.
1: Vinga, un petó molt fort.
0: Molt bé, escolta'm, et desitgem una ràpida recuperació i que puguis anar a la piscina el més aviat possible.
2: Escolta, si estàs a la recta final, ens alegrem moltíssim i a veure si el temps et deixa. El temps, el sol. Perquè sí que és veritat que si fa una mica de fred, dius, ai, potser m'hi estic a casa.
0: Jo crec que amb les ganes que en té, encara que estiguem a 3 graus.
2: Mira, aquest cap de setmana encara, no? Deies que...
0: Aquest cap de setmana calor,
2: Cristina. Doncs mira, perfecte.
0: No marxarà la calor, trigarà, ja veuràs, ja veuràs. Bé, anem a escoltar els Amics de les Arts amb Segurament t'estimo, 628-414-029.
3: Hola, bona tarda. Doncs mira, m'agradaria demanar-vos, sisplau, l'última cançó dels Amics de les Arts, sí, que em té molt enganxada, i entrar al concurs del pal de 100 euros de Grovaler, que tinc la meva petita que comença a l'institut justament dilluns. O sigui, ens aniria genial aquest material, la moixilla Oxford i tot això que he comentat, d'acord? I jo crec que la resposta seria que els infants poguessin ajudar a les seves famílies. Que vagi bé!
0: La pregunta és, bona tarda, quin és l'origen de les vacances d'estiu, perquè els nens puguin ajudar les famílies. Opció A, famílies al camp. Opció B, per fer un descans mental, perquè se'ns estressen les criatures. O opció C, per la calor a les aules a partir del mes de juny. Ai, A, B o C, 628-414-029. Ara arriben els Amics de les Arts, Segurament t'estimo.

0: meva filla, jo crec, és la C, perquè treballo en una escola. Puc assegurar que si continuem així, els nens semblaran ous ferrats. I mira, estic immersa en una caravana a l'AP7 i vull que em poseu la cançó de La Graciosa, que per lo menys em dona molt bon rotllo. Vale? I participar amb tots els amb els sortejos. Vinga, moltes gràcies.
1: Prou coses tenen els mestres a Catalunya com per haver d'aguantar a temperatures altes a les classes.
2: No, sí, sí. Prou nens, com
1: sí,
2: per també...
1: Prou problemes que no,
2: 40 escolta, graus a una aula. No,
1: perquè,
2: no, no.
1: Mira, no hem sabut posar aire condicionat com tocava.
3: Hola, una altra. M'agradaria dedicar la cançó de La Graciosa a un cosí meu que avui fa anys. I també m'agradaria participar al torneig i crec que la resposta és... que s'anaven a ajudar els seus pares al camp. No. Adéu.
1: Adéu.
3: Gràcies pel programa.
1: De res, una abraçada, gràcies. Home, escolteu, quan arriba el bon temps, ja sabeu que les coses passen millor, i una d'aquestes és el Vapari Tour, que és la festa mare de totes les festes, la gira flashback per excel·lència, que, bueno, és que, si jo crec que ja l'has vista, perquè hi ha molta gent que ha vist un Vapari Tour, però si no, avui tens una oportunitat de veure en Carles Pérez, l'Andreu Preses, en Marc Frigola i el gran Germán.
2: A la gira del Vapari Tour de flashback, a partir d'un quart d'una de la matinada, a l'Avinguda Francesc Macià de Sabadell. Vapari Tour 2025, perquè puguis tornar a dir que ho vas viure. Avui, a Sabadell, a partir d'un quart d'una a l'Avinguda Francesc Macià i demà a Vilanova del Camí.
1: Sí, sí. Escolteu, arribem a les 6. Anem a posar... Bueno, mira, parlant d'èxits, Cristina,
2: anem
1: jo crec
2: a posar...
1: que aquest és un dels temes importants, sí, sí, sí, de l'estiu.
2: Que també han estat a moltes festes majors.
4: Bueno. Molt bona tarda, gent de Flashback. Soc la Maite de Segur de Calafell. La meva dedicatòria és per al meu fill Àlex, que fa 8 anyets, i que sigui una vida igual de feliç com la que ha tingut ara. Oh. M'agradaria escoltar la cançó del ventilador de bus, que fa molta calor encara. Oh. I la resposta a la pregunta de lo del lot escolar és la A, perquè havia d'ajudar els nens al camp. Apa, que tingui molt bona tarda.

0: l'edició del matí, la mare que el va parir.
1: Per cert, hi ha hagut un eclipsi de sol total, es veu que era una cosa totalment excepcional. El que a mi m'ha semblat més espectacular és la turra que del tema han donat tots els mitjans, i els polítics van sortir i van dir: farem un pla. Això dels superincendis no pot tornar a passar, netejarem el sotabosc, farem això, farem aixà. I a dia d'avui ho has encertat, tot està igual.
0: El matí, la mare que el va parir. De dilluns a divendres a Flashback, amb Carles Pérez. Oques grasses. Estrella Flashback.

0: sempre estem aquí.
1: El millor dels millors, només a Flashback. Flashback. Són les 6.

0: Hola. Som la Júlia
1: i la Mireia.
0: I volem dedicar la cançó de Superestrella, ja que estem anant a veure el concert de l'Aitana.
1: Li volíem dedicar a l'Aitana perquè ens tregui a ballar les babies.
0: Merci!
2: Home, adéu. És veritat que ho fa, l'Aitana, això.
3: Avui i demà té concert aquí a Barcelona, que vagi molt bé a tots els que esteu anant cap allà.
2: Sí, sí, Aitana, enrotlla't, home, treu-les.
3: I no sabia que treia gent a ballar
2: les babies. Sí, jo havia vist un vídeo d'això.
3: Ah, mira, doncs mira.
2: Sortia
3: perfecte.
2: El dirirarà i començaven a ballar les babies.
3: Con les babies. Molt bé, perfecte. I també teníem aquesta altra que diu: hola, sóc l'Aina i tinc 11 anys, sóc de Girona i m'agradaria que em poséssiu Superestrella de l'Aitana. Li dedico a tots els nens i nenes que han començat que comencen les classes el dia 8. Ah, i la resposta que crec que és correcta és la A. Una abraçada.
4: New Music Friday.
5: New Music Friday.
6: New Music Friday.
4: La novetat del divendres ja és a Flashback. Flashback.
2: Doncs mireu, avui tenim l'esperat retorn de Ginestar amb Nil Moliner, una col·laboració de luxe amb aquesta cançó que es diu Amb qui estaràs, que parla de la fi d'una relació i de com queden els fragments repartits per tots els llocs on vas estar amb la teva parella.
3: Uau.
2: Bueno, i cada cop veus que s'acaba la cosa i què fas? Aguantar-te.

0: Flashback. De dilluns a divendres a Flashback.
1: Em sembla que estem tots convençuts i ho tenim tots molt clar que la ment també s'ha d'entrenar, no la podem abandonar. No. I això a Codelern també ho tenen claríssim. Infants i joves fan gimnàs per la ment. Aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes.
2: Tot plegat amb un mètode únic on cada alumne pren el seu ritme i pot començar també quan vulgui. Codelern prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelern.cat.
0: Andorra
3: 96.0.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Flashback. Ràdio Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
3: Radio Flashback.
0: A Flashback parlem com tu.
8: Ai, molt bé, teletreballant.
0: Sentim com tu.
9: Bon dia. Bon dia.
0: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
10: Oh, la Flashback.
0: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
10: Som la Pilar i en Sergi, la Grafiller.
0: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
10: Adéu, Flashback.
0: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número.

0: de 54 Ultra, el tema de Talk to You. Canvi de 6:45 de la tarda i escolteu una cosa. Avui, i només avui, tenim un superpack per vosaltres per la tornada a l'escola gràcies a la gent de Buró, vale? Perquè tingueu la tornada més fàcil, us regalem aquest magnífic pack de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró, vale?
1: On tindreu una motxilla Oxford, un estoig de 3 compartiments Oxford, una carpeta bloc, recanvi, ampolla d'aigua, marcadors Estabilo i bolígrafs Bic. Tot això valorat per 100 euros, però abans ens heu de contestar una pregunta. I és, quin és l'origen de les vacances d'estiu?
0: Us donem 3 opcions. Totes podrien ser perfectament vàlides, però n'hi ha una cosa una mica més. Opció A, perquè els nens ajudessin a les famílies al camp. Estem parlant de l'origen, eh? Per tant, segle passat. A, per fer un descans mental. O per la calor a les aules a partir del mes de juny. Aquesta podria valdre perfectament ara, però no ho sé, si és l'origen de les vacances.
1: Ah, bé, o sigui, ens ho dieu, el 628-414-029.
0: Camp, descans mental o la calor. Ens ho dieu i a veure si teniu sort i us podeu emportar aquest pack de Buró, vale?
1: També acompanyat d'una dedicatòria com ha fet aquest home.
2: Hola, Fita, bona tarda, què tal, com
1: esteu? Bona tarda,
2: soc el Moi de Vilanova i estic aquí amb la meva filla, amb la Vera, i ens agradaria molt que ens poséssiu la cançó de... La cançó de Golden, si us plau, i si teniu algun sorteig actiu, doncs poder participar-hi. Moltes gràcies!
1: Perfecte.
2: I si pot ser abans de les 6,
1: tenim
0: aquesta mitjoreta junts al... No, a les 6 i 20 minuts. No ha pogut ser abans,
1: perquè l'hem de posar. Però està avisadíssim. I teniu a flashback.cat, que podeu recuperar les dedicatòries.
0: M'encanta perquè els enviem tots cap allà, eh?
1: Sí, no. Sí, sí.
0: Escolta, si ja ha passat el temps, vinga, vés a flashback.cat.
1: Ajo i agua. Ai, després en parlem, d'això.
0: Ajo i agua. És veritat, ajo i agua.

0: tornada, quina mandra. Però bueno, sí, la setmana que ve el col·le.
1: Ai, sí.
0: Doncs mira, nosaltres som quatre persones a casa, dos progenitors, dos fills, i tots encara anem a l'escola. Així doncs, que aquest conjunt ens aniria estupendíssim i ens, els nostres colors preferits són a dos al blau i a dos al verd, així que ens seria ideal que ens apunteu pel sorteig, que tothom agafi moltes ganes a aquest curs, que aprendrem moltes coses noves i compartirem moltes coses. I, si us va bé, alguna que ens farà batguiar,
2: perfecte, sí.
0: Bones vibres, ideal, a Bailame o Fashion Girl, por favor, per
2: bé,
0: coli.
2: Posat 2 a.m.
0: Si no, qualsevol de la batguiada. Vinga, guapos, perfecte. Que passeu bona tarda i que pugueu disfrutar molt d'aquest estiu, ai, d'aquest cap de setmana, perdó, que sembla que ens seguirà acompanyant aquest sol radiant.
1: Molt bé, doncs fantàstica la dedicatòria. Mireu, ara m'acaba de passar una cosa. No sé si vosaltres us ha passat mai que esteu convençuts que hi havia una expressió... És que abans la Cristina ha dit ajo y agua. Hi havia una expressió que significava una cosa i de cop i volta... Igual sóc jo l'únic, que no m'he assabentat de res d'aquesta expressió. I l'acabes de dir, tanquem els micros i dic, no he entès mai, perquè diuen... Ajo y agua.
2: Allí hi ha aigua.
1: No he entès mai la combinació. Segurament té un significat abans de temps pretèrits, no sé què, tal i qual. No, amic, no.
2: Clar, jo sabia que era fastidiar-se, no?
1: Sí.
2: En general. Però un dia la meva mare em va dir que no, que era a joder-se i aguantar-se.
1: No en tenia ni idea.
2: I per tant era ajo y agua. Em va semblar espectacular.
1: He tingut una epifania. Se m'ha aparegut una llum, dic, hòstia.
2: Esclar.
1: Joder-se i aguantar-se.
2: L'hem buscat en català.
1: Posar-hi fulles.
2: Bàsicament.
1: Posar-se fulles, sí. Ah, doncs mira,
2: ajo y agua, ja ho sabem.
1: Ajo y agua.
2: A joder-se i aguantar-se.
1: Molt bé, dit això, anem a escoltar Oques Grasses, que tenim dues dedicatòries, una d'elles que ens...
3: Hola, Flashback! Soc l'Aina i m'agradaria dedicar-li la cançó Pataro al meu pare, perquè és que organitzant totes les festes del meu poble, la beguda alta i ja està treballant molt. Moltes gràcies. Adéu.
1: Una abraçada.
4: Doncs mira, acabo d'agafar el cotxe i no sé per on pareu de música, però qualsevol cançó d'Oques Grasses...
1: Sí.
4: M'aixifla. O sigui, aquesta cançó, qualsevol que poseu, encantadíssima.

0: Què tal?
1: Bueno, estic anant al poble i jo crec que la resposta correcta és la de per ajudar els pares al camp.
2: Va.
1: I m'agradaria que poséssiu Drop Dead d'Olivia Rodrigo. Gràcies, adeu.
3: Adeu, adeu, adeu. És que això d'ajudar els pares al camp és una de les opcions, eh?
2: Sí.
3: Però la trobo molt... com molt antiga.
2: No, sí, sí. Antiga, de la mateixa manera que la C, la de la calor a les aules, és molt actual,
3: sí.
2: L'opció A, clar, ara mateix, que els nens vagin a ajudar els pares al camp, queda estrany. Però, evidentment, clar, passa.
3: Segurament sí.
2: Perquè hi ha vegades que hem de donar un cop de mà als pares.
3: Doneu un cop de mà als pares, vale? Ajudeu-los amb la seva feina. Perquè us estem regalant aquest lot de productes de Buró Valer per tornar a l'escola i us preguntem quin és l'origen de les vacances d'estiu. Hi ha tres opcions, perquè els nens ajudin a les famílies al camp, ajudessin, per fer un descans mental o per la calor a les aules a partir del mes de juny. A, B o C, amb dedicatòria al 628-414-029. Escolteu, si et falta camp a la vida...
2: Parlant de camp.
3: Sí, no tens nens que et puguin ajudar de 5 anys a recollir el blat, Bonària te'l porta al vermut de Llucià Ferrer, perquè arriba el Bonària Tour amb la seva food truck, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica.
2: I aquest dissabte, dia 5 de setembre, si t'apuntes al vermut o fas una compra de 10 euros a les botigues Bonària, atenció, de la zona. A l'Avinguda Castell d'Aro 56,
3: sí,
2: i carrer Santiago Rossinyol de Platja d'Aro i carrer Taulera 27 de Santa Cristina d'Aro, els dies... Avui és l'últim dia, de fet, avui dia 4, divendres, aconseguiràs un tiquet per després vas canviar-lo per una hamburguesa a la Food Truck de Bonària, aparcada a Santa Cristina d'Aro aquest dissabte. Troba tota la informació a bonaria-tour.com, Bonària del Camp, al vermut de Flashback.
3: D'acord, fantàstica, eh? Doncs ja ho sabeu. Apunteu-vos aquí i aneu a comprar el que faci falta a la Bonària i ja podeu anar-hi, home, al vermut, que està molt bé. Mira, ara em deies a Santiago Rossinyol i me'n recordo que fa temps em vaig llegir L'auca del senyor Esteve.
2: Ah, ostres.
3: Quina meravella, eh?
2: Sí, jo no me l'he llegida, eh?
3: Jo, al col·le, me la van fer llegir, vaig a veure què tal. Ostres, molt divertida. L'auca del senyor Esteve, i deu estar... Mira,
2: és mítica, però...
3: Sí, home, sí. Quan es va escriure això? Mira, a principis del 1907, eh? Fa temps ja, això, eh?
2: Sí.
3: 120 anys, aproximadament. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, l'auca del senyor Esteve. Molt divertida.
2: És un clàssic, m'alhauré de llegir.
3: Està bé, està bé, està bé. Anem a escoltar Anna Mena i Lola Índigo amb Pati Toa, al dedicatori. Escolteu.
4: Hola, Flashback, sóc l'Aleix i volia que posessin la cançó de Pati Toa de Anna Mena i li vull dedicar a la meva germana Martina, que li agrada molt Anna Mena. Adéu, gràcies.

0: Hola.
1: Soc la Ona i m'agradaria dedicar la cançó de Empire State of Mind a la meva mare i participar en el concurs de la tornada de l'escola. Adéu.
2: Adéu.
0: A veure, hem de parlar un moment de BTS, perquè, i Rosalía, entendreu per què. Perquè BTS ha posat al centre del debat la nova categoria que han creat dues de les gales de premis més importants, els Grammy i els MTV Video Music Awards.
2: La categoria Pop Asiàtic, que concretament que té com a objectiu donar visibilitat i reconeixement a la música del continent, als diferents estils musicals. Per una banda, aquesta categoria doncs, dona uns guanyadors que a categories generals potser n'optarien a un premi, i per altra, s'està separant la música segons la procedència, cosa que no és tan positiva, perquè un cop la música asiàtica està dins del panorama global, doncs s'hauria de tractar com a tal, no? Per tant, BTS no presentarà la seva candidatura ni tan sols acudirà a la gala dels Grammy perquè bàsicament lluiten que han col·locat èxits arreu de les llistes del món, concretament també als Estats Units, i no volen estar tan encasellats en el pop asiàtic perquè diuen que tampoc els representa tant. I després, per altra banda, sobre els VMA, els MTV Video Music Awards, el debat és similar, ara que ja sabem les nominacions. BTS estan nominats a millor artista que pop.
0: Tot això també li ha passat a Rosalía als VMAs. Queda clar que és una de les artistes del moment a nivell mundial, a escala mundial. Mm-hmm. Però no està nominada a millor artista global, sinó a llatina. I clar, Rosalía no és llatina.
2: No. I amb el Lux ho ha demostrat. No? Sí, evidentment, hi ha cançons en castellà, però això no vol dir que sigui llatina. Exacte. A la categoria d'artista de l'any tenim nominats Ariana Grande, Bruno Mars, Madonna, Sabrina Carpenter i Taylor Swift, artista de l'any. Rosalía no és artista de l'any, em diràs.
0: Sí,
2: bé.
0: Sí.
2: Se la continua considerant, de totes maneres, això, artista llatina, i hauria de ser reconeguda més enllà dels orígens, de l'idioma que canti i també de l'estil amb el que va començar a fer música.
0: Clar, si en un inici
2: ella potser feia música d'un estil més llatí i tal, em sembla perfecte que la nominis aquesta categoria, però no és el cas ara.
0: Mira, això també pot passar amb els Oscars, amb les nominacions de les pel·lícules. Hi ha la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa, per exemple, la que va guanyar l'any passat, que deia que és Valor Sentimental, que també estava nominada millor pel·lícula. I pot passar aquest any amb la Bola Negra dels Javis, que la nominaran segurament a millor pel·lícula per parlant anglesa i potser també a millor pel·lícula.
2: Tant de bo.
0: Per tant, unes categories que a vegades ballen una mica.
2: Exacte, i no passa res.
0: Anem a escoltar Rosalía, vinga, La Perla.

0: d'Escatja i que es diu Animal. Ha entrat aquesta setmana a la posició número 40 i no us preocupeu que pujarà ràpid, ràpid.
1: També vull dedicar la cançó d'Animal de Catsai als meus companys de l'escola.
2: Perfecte.
1: Gràcies, adeu, petons i abraçades. Sou la millor ràdio de tots. De totes les ràdios que existeixen.
2: Ai, gràcies. Que abans ens ha enviat també aquesta.
0: Que existeixen.
1: Hola, Flashback.
2: Hola.
1: Jo sóc la Martina.
3: Va. I jo el Daniel.
1: Hola. Som de Vilafant. Anem a l'escola Sol i Vent.
0: Sí.
1: I volíem...
0: Maco el nom, m'agrada.
1: Creiem que la resposta és la A. I voldríem participar també en el concurs de... en el sorteig...
2: Perfecte.
1: De la motxilla,
0: sí.
1: I els accessoris. Gràcies.
0: Molt bé, fantàstic. D'acord, fantàstic. Ha quedat claríssim.
2: I també teníem aquesta altra.
4: Hola, Flashback, soc la Martina.
2: Hola, Martina. Mira, dues Martines.
4: Que poseu la cançó nova de Catsai, Animal, i ho dedicar a la meva gossa Brownie. Moltes gràcies.
5: New Music Friday.
6: New Music Friday.
7: New Music Friday.
5: La novetat del divendres ja és a Flashback. Flashback.
0: Per favor, quin demà que tenim aquí entre mans, eh? La col·laboració d'aquesta temporada és la de Ginestar i Nil Moliner, amb aquest tema que es diu Amb qui estaràs? Una col·laboració, per cert, que va començar a agafar forma un any enrere, quan Ginestar va obrir el concert de Nil Moliner al Sant Jordi. I van dir, nois, aquí a Química...
2: Se vienen cositas.
0: Se vienen cositas.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: El Pla de la Cauvella de Palarinsal Gran Valira Resorts és el lloc ideal perquè tota la família pugui trobar el seu espai i l'activitat més adequada. Per exemple, els més petits tenen una zona d'activitats infantils amb inflables i llits elàstics ideals per passar l'estiu. És una zona a l'aire lliure amb diversió assegurada pels més petits. A la planta baixa del panell, a Pal, hi trobareu aquest recinte temàtic ple d'activitats pensades per nens i nenes amb ganes de jugar i de moure's. Aquest espai inclou estructures inflables i llits elàstics ideals per desenvolupar habilitats motrius, practicar salts i fer tombarelles amb total seguretat. Una activitat divertida i activa per gaudir en família envoltats de natura. El preu per persona és de 10 euros, amb un torn d'una hora. Venda directa a taquilles de Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
9: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
8: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Diu, bona tarda, Flashback. Soc la Sandra i ja queda menys pel, de nou, calorós cap de setmana. La resposta al tema de les vacances escolars diria que és la A, ajudar a les tasques domèstiques i del camp tot i que la classe benestant de ciutat fugia de la calor i de les malalties que en èpoques passades això podia comportar.
1: La peste.
0: Per exemple. O sigui, ella ens ha dit tota la teoria, em sembla perfecta.
1: Sí.
0: Així que apunteu-me, sisplau, al concurs del Val de Buró Valer escolar i dedica la cançó de The Weeknd, qualsevol cançó de The Weeknd, la que més us agradi, i aprofitant que es diu com... Ah, sí, els dos dies que venen, petons.
1: El
0: The Weeknd.
1: El cap de... Molt bé.
0: Clar,
1: bé, a veure, tema Buró Valer.
0: Buró
1: Valer,
0: exacte.
1: I només avui, és a dir, mira, us queda poc més de 30 minuts per dedicar una cançó i contestar una pregunta que us farem ara i guanyar aquest lot de productes de Buró Valer perquè la tornada a l'escola sigui més fàcil, més agradable i més econòmica. Per això us regalem un magnífic pack de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró Valer. Què inclou aquest pack? Doncs mira, una motxilla Oxford amb dos compartiments, molt xula, resistent, bona, eh?
0: Sí,
1: no d'aquelles que portes
0: no,
1: ja dos mesos,
0: no
1: arribes ni al Nadal
0: aquestes
1: i ja s'ha trencat. Aquesta no.
0: I podràs ficar-li les tots, que també té tres compartiments i va conjunt amb la motxilla, la carpeta bloc, que també va en conjunt amb la motxilla i les tots.
1: I què té aquesta carpeta?
0: Té un bloc.
1: Té un bloc.
0: Exacte. Té un bloc de papers, sí, que el pots recanviar quan se t'esgotin, i també tens una pissarreta, què més?
1: M'encanta.
0: I una bossa de plàstic per posar-hi el que tu vulguis. Una ampolla d'aigua, un marcador Estabilo i bolígrafs Bic.
1: Molt fan dels marcadors aquests, eh?
0: Abans ens heu de contestar una pregunta.
1: Què és aquesta?
0: Si voleu optar aquest, val. Quin és l'origen de les vacances d'estiu?
1: Tres opcions. Perquè els nens ajudessin a les famílies al camp. Opció A, i evitar les malalties, com deia aquest oient. Opció B, per fer un descans mental. Ens hem de relaxar.
0: Tal. Sí.
1: O per la calor a les aules a partir del mes de juny. Camp, descans mental o calor. Ens ho dieu al 628-414-021.
0: Juntament amb Bona Cançó.
2: Hola, Flashback. Soc la Laia. M'agradaria demanar la cançó d'Energia, de Doctor Prats, i dedicar-li al meu pare, que com que fa poc va ser la festa major de Ripollet, vam anar al concert de Doctor Prats, també vam anar al Vaparitour, i aviam si puc participar al sorteig de material escolar, i la resposta correcta és la que els nens anaven a ajudar els pares al camp. Adéu.
1: Adéu, per cert, parlant de Vaparitour, avui n'hi ha una, a Sabadell, eh?
0: A Sabadell, i demà Vilanova del Camí, i són els dos últims de la temporada.
1: És que me l'he perdut, és que no ho dieu mai.
0: Aprofiteu, va.
1: T'ho comento de dir ara.
3: Hola, ens hem reincorporat a la feina aquesta setmana i ens agradaria una cançó que ens donés energia com la de Doctor Prats. I que pel que fa al lot, la resposta correcta és la, creiem. Moltes gràcies.

0: Això era Mike Towers amb De Genere, que tenim dedicatòria.
1: El 628-414-029.
2: Hola, Flashback. Soc en Pau, de Rici Viabrea, i estem aquí en una retenció supergran. A la P7. I m'agradaria posar la cançó de Mike Towers de Por tu cara sé que quieres. Adéu, Flashback.
1: Adéu.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada i a vosaltres, una fortíssima també per vosaltres. I a veure si s'acaba ja aquesta retenció a la P7. Què més, Cristina? Què
1: bé? Doncs anem a per la següent cançó.
0: Doncs som-hi.
3: Bona tarda, Flashback. Soc l'Armand des de Lleida i m'agradaria demanar-vos la cançó que vosaltres vulgueu i participar en el sorteig de la motxilla dels accessoris. Moltíssimes gràcies, que us ho passeu molt bé avui.
0: Igualment.
1: Adéu. Adéu. Gràcies Adéu. Per participar, també.
0: Tria tu, Cristina, quina vols?
1: Doncs mira, a mi m'agrada molt, moltíssim, la nova cançó d'Ariana Grande, que m'he incorporat a l'entera de Flashback, Hey That I Made You Love Me, així que per mi, aquesta.

0: Jamaican Bam Bam de Geli i Solto, que tenim nota de veu, que ara escoltarem, 628-414-029, i després us parlarem del Bada-Barça, que tenim partit aquest cap de setmana. Anem a escoltar primer la dedicatòria.
1: Som en Martí, la Marta i el Lluís, i volem demanar-vos la cançó de Bam Bam, i nosaltres creiem que la resposta és la B.
0: D'acord, molt bé. Apuntada.
2: A veure si al final del programa, d'aquí uns 20 minuts, direm la resposta correcta.
0: Amics, el Barça juga al Bada-Barça de Flashback. 3 partits del Barça de Flick en aquesta nova temporada i 3 victòries, 9 punts de 9 possibles i 12 gols a favor en un equip que funciona com una màquina, com un rellotge suís, eh? No hi ha cap peça, una coseta, es pot arreglar.
2: No.
0: Arreglar, però
2: res, i aquest cap de setmana què toca? Doncs ara a Mestalla, perquè esperem que la festa no pari, aquest diumenge a 4:45 de la tarda, i des de Mestalla, València-Barça. Viu el partit en directe a Flashback amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada-Barça i amb el patrocini de la Xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm.
0: Molt bé, anem a posar els tiets que tenim tàndem.
2: Va. Sí.
0: I anem-la a escoltar la nota.
1: Som en Martí.
2: Ah, no, aquesta, la Marta. Aquesta és la que acaba de sonar, sí, amb Jamaican Bam Bam.
0: Doncs busquem la dedicatòria.
2: Evidentment, Martí i la Marta. I aquí tenim tiets.
3: Hola, Flashback. Soc en Pau. M'agradaria posar la cançó de Tàndem, de tiets. M'agradaria dedicar-se als meus pares. Adéu.
0: I participar.
2: I participar.
0: No, ha dit, mira, saps què? Ja en tinc prou.
4: Ens vam conèixer.

0: de Manresa i el cotxe m'estic avorrint una mica. Podríeu posar la cançó de Cake by the Ocean?
1: Oi, tant.
0: Ai, la resposta correcta és la B. La A. I voldria participar en els concursos de Flashback.
2: Adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu. Mira, recordeu que Sabrina Carpenter, us vam explicar aquesta notícia fa un temps, però tenia un assetjador, una persona que la visitava i la vigilava de tant en tant a casa seva, que dius, mare, adéu, quina por tenir un boig d'aquests que et rondi, eh? I poc després va intentar accedir a dins de casa seva. Això li han fet també a Taylor Swift més d'una vegada.
1: Ah, sí?
2: Fins i tot crec que van dormir al seu llit.
1: Ostres, ai,
2: es tracta de William Applegate, de 31 anys, i va rebre un ordre d'allunyament de la cantant.
1: Justificadíssima. Fins ara estàvem a l'espera de judici i tenim notícies sobre el cas.
2: Què?
1: Un jutge de Los Angeles ha arxivat els càrrecs criminals contra el noi perquè determina no estar mentalment capacitat per afrontar un judici.
2: Va, si fas això ja veus que alguna cosa no funciona, eh?
1: No. Efectivament, alguna cosa no funciona. Això sí, l'ordre d'allunyament es manté, eh? Per tant, per aquesta banda bé per Sabrina Carpenter, però per l'altra dius bé.
2: Un tema més aquí, eh? Escolteu, anem a posar Sabrina Carpenter i toquem el 2 gairebé. Arribem a les 8, que després arriba el backstage, eh?

0: cançons, dedicatòries. Tu tries el que escoltes cada tarda al Feedback amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
1: Molt bé, escolteu, abans d'acabar amb l'última cançó del dia i de la setmana, d'aquesta nova temporada, primera setmana de la nova temporada, hem de resoldre la pregunta d'avui, Cristina, quin és l'origen de les vacances d'estiu, que un de vosaltres ara li enviarem un missatge, si l'ha encertada, que s'emportarà aquest lot de tornada a l'escola gràcies a Buró Valer.
2: Mira, la resposta correcta era perquè els nens ajudessin a les famílies amb les tasques agràries i, segons Buró Valer, l'origen és el segle XIX. A l'estiu, els nens havien d'ajudar a casa i al camp. Per tant, les classes començaven quan acabaven aquesta tasca.
1: Molt bé. Doncs queda clar que és l'A, que molts heu dit l'A. I algun professor ens heu dit la C, per la calor a les aules a partir del mes de juny.
2: És que tampoc m'estranya.
1: Clar, perquè ho viviu a primera persona, tristament, eh? Però bueno, era l'A, perquè els nens ajudessin a les famílies al camp. Cristina, acabem amb quina?
3: Hola, Flashback, sóc la Mar i m'agradaria que fiquéssiu la cançó d'Unstoppable i crec que l'opció correcta és la A.
1: Molt bé.
3: Adeu.
1: Adeu a vosaltres també. Bon cap de setmana.
2: Igualment, això.
1: Que us ho passeu molt bé i dilluns hi tornem.
2: Apa. Adeu. Adeu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest divendres 4 de setembre obrim les portes del backstage de Flashback. Avui amb un convidat molt especial. Avui entra al backstage, ho podem dir ara sí, l'Enric Auqué.
2: Com hem patit per poder fer aquesta entrevista? Tant tu que fusta aquests últims dies, doncs sí. Mira, al final tot ha sortit bé i l'Enric Auqué ve a presentar-nos la pel·lícula Cronos sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils.
1: A més, això serà a partir de les 10 de la nit. Sí. A més, com que és divendres, doncs hem de parlar de les novetats musicals de Safareig i hem de fer la cançó amagada.
2: Així que quedeu-vos, no desconnecteu, perquè des d'ara i fins les 11 de la nit tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem, ja ho sabeu.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage. De 8 a 11 del vespre. A Flashback.
1: Passen 4 minutets de les 8 del vespre, sou al backstage de Flashback i comencem, com sempre, el programa. Amb aquella secció us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui, una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és la història d'una dona que va estar-se un any sense treballar.
2: Què dius?
1: Fitxant a la seva empresa i tal, però sense fotre brot.
2: Ah, fitxant i tot?
1: Sí, sí. I ningú se'n va adonar.
3: Cara dura, cara dura, porque vas prometiendo la luna.
1: Jo crec que això és el somni d'absolutament tothom.
2: Sí, 100%, no treballar, però a més jo em pregunto quina feina tenia aquesta persona com perquè ningú s'adonés que no estava fotent res. Vull dir que estava davant de l'ordinador tot el dia mirant, no sé, comprant-se coses per internet.
1: Mira, crec que t'estàs avançant molt, anem per parts.
2: Val, sí, anem per parts.
1: Segons ella, hi ha feines de merda. Hi ha feines a les quals, si algú doncs s'està sense fer res, feines que es podrien absoldre.
2: Val.
1: Abolir. Això, no em sortia la paraula.
2: Abolir.
1: Absoldre una feina, no? En fi, estem espessos avui, eh? Costarà.
2: És divendres.
1: Sí, sí, sí, sí. Moltes coses aquesta setmana. Doncs això, que hi ha feines que es poden suprimir, que ningú les trobaria a faltar.
2: Val.
1: Doncs ella creu que la seva feina era una d'aquestes i, per tant, doncs va fer, segons ella, aquest experiment social. Bueno, ja us dic jo que cara dura. És el cas de la Leila Kazim, que és escriptora i presentadora britànica, i va decidir fer aquest experiment laboral i social després de gairebé 10 anys treballant en una empresa de software de Londres, és a dir, treballava des de casa amb un ordinador.
2: Ah.
1: Ella va decidir mantenir el seu càrrec, però durant un any pràcticament no va fer res. Remarquem aquest pràcticament, perquè sí que alguna cosa feia, d'acord?
2: És que el tema del teletreball t'ho posa tot més fàcil, perquè anda que no conec jo gent que
1: sí
2: teletreballa i aprofita aquests dies de teletreball...
1: Per fer cafès amb tu.
2: Per exemple. No, però moltes vegades no donaré noms, evidentment, però conec gent...
1: A quina empresa?
2: No diré noms de res, però que diuen... No, és que amb una companya que ens portem molt bé ens hem posat una reunió... Llavors, si algú ens pregunta, diem que estem reunides entre nosaltres, però així una se'n va a la perruqueria i l'altra, doncs jo estic amb tu fent un cafè.
1: Increïble, això està
2: molt
1: bé.
2: Doncs bueno, molt bé, a veure.
1: No, bueno, està molt bé perquè hacka el sistema. Vull dir, al final, mira, cadascú aquí fa el que pot.
2: Per les precàries.
1: El més fort de tot és que al cas de la Leila, doncs, ningú se'n va adonar. El truc era, el que us dic, pràcticament no treballar. Aparentava que estava treballant. Per exemple, abans de la seva reunió setmanal amb el CAP, doncs dedicava uns 15-20 minuts a escriure alguna cosa, enviava correus electrònics i després doncs explicava les seves actualitzacions, entre cometes, perquè no estava treballant absolutament gens. El seu cap, ella diu que és primordial fer-ho amb molt de convenciment. Ella demostrava que estava molt convençuda, que realment anava molt estressada. Tots coneixem gent que sempre va a tope, que no té temps per res, no sé què. I llavors és la que més gasta doncs, el cafè de la màquina, per exemple.
2: Sí, 100%, o la pausa per anar a fumar.
1: Doncs, exacte. Doncs ella sempre feia aquestes actualitzacions al seu cap i la resposta sempre era més o menys molt bé, copet a l'esquena, continua així.
2: És que al final la seguretat és el més important. És com sempre hi havia classe, per exemple, un company que mai estudiava, que mai fotia res, que tenia una presentació i no se la preparava. Després ho explicava amb un convenciment allà a la presentació davant de tota la classe, que t'ho creies i que donava una seguretat que deies, hosti, s'ho ha preparat moltíssim, i en realitat potser ni s'ho havia mirat.
1: Dos minuts abans i au.
2: La meva amiga Berta era, jo no.
1: Anava
2: jo no tenia aquesta
1: sort.
2: No.
1: A mi em passava amb treballs en grup que no havia fotut l'ou, doncs mira, després al final jo ho feia amb molt de convenciment. Doncs això, mentre la seva empresa es pensava que ella ho estava donant tot, doncs aprofitava el temps per fer un Excel planificant el seu viatge de 10 mesos.
2: En sèrio?
1: Clar, o sigui, d'aquesta noia, com que podia treballar des de qualsevol part del món, doncs ella va planificar el seu viatge somiat i va fer-lo durant aquest any, segons ella, d'experiment social. Mira, l'experiment diu que va demostrar una cosa i és que, com us deia, de determinades feines d'oficina doncs importa molt més fer veure que estàs treballant que no treballar en si.
2: Però això és amb tot, eh? A la vida és com, tornant a l'escola, com quan havies quan estaves just perquè t'aprovessin o no els profes, lo important sempre era fer veure que havies estudiat molt i caure-li bé al profe.
1: Sí.
2: Llavors, aquesta part de fingir sempre és la més important.
1: En fi, ja ho sabeu, si teniu la cara dura com aquesta noia, la Leila Kazim, doncs potser podeu estar-vos un any sense treballar I planifiquen un viatge de 10 mesos, tu.
2: Molt bé.
0: Cada dia, quan es fa la nit, Backstage, a Flashback.

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
1: Fent camí a un quart de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català i, a més, us hem posat dues pistes de so. Un fragment al revés de la cançó amagada i també un tall molt, molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029. I com sempre, també, tres requisits. El nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una miqueta la cançó, també.
1: Doncs vinga, WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a les pistes. La primera, el fragment al revés de la cançó amagada d'avui. Atenció, perquè és molt difícil.
2: A veure.
1: Fa així.
2: Perdona. Molt bé, molt bé. S'entén superfàcil, clar, ara tothom l'encertarà.
1: A mi m'agrada que la gent hagi de trencar-se una mica les banyes, no? Tot i que crec que per la sonoritat es pot...
2: Ja va ser el nostre propòsit d'aquesta temporada, complicar una miqueta la cançó amagada, i crec que ho estem aconseguint.
1: Ho estem aconseguint.
2: Per tant, anem bé.
1: Segona pista, va. Com diu la traducció al català avui, Andrea?
2: I no li he dit a ningú. Vaig perdre el cap i estic boig per tu.
1: 628-414-029. Què ens estan dient els oients a través del WhatsApp?
2: Una mica de descontrol, el WhatsApp.
1: Sí?
2: Ens diuen, per exemple, Petito, Adana Mena i Lola Índigo.
1: Entes Petito. I dic, què diu ara? Petitoa, sí, sí.
2: Petitoa.
1: No és Lola Índigo i Anna Mena?
2: No. I una cosa que ens estan dient molt, també, més d'una persona, és boig per tu, de Sau.
1: No, però...
2: Clar, estic boig per tu, han dit, pam, doncs ja està. És
1: doncs aquesta. No, no és aquesta. Ho podeu continuar provant, 628-414-029. Última pista. El tall lent de la cançó amagada d'avui fa així.
2: Bastant difícil avui, trobo,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. La resposta de seguida al backstage a Flashback. Molta sort.
0: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra.
3: 96.0. Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flashback Andorra.

0: 96.0.
1: En aquest backstage entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Ha costat moltíssim avui el WhatsApp.
3: És que era molt difícil avui.
2: Era prou difícil, sí. Sí. Anem a veure què ens ha dit la gent al 628-414-029. Abans fem un repàs a les pistes. Avui la pista al revés feia així.
3: És que crec que l'artista es pot intuir, sí. Però la cançó no, gens.
2: En fi, com deia la traducció, Andrea?
3: I no li he dit a ningú, vaig perdre el cap i estic boig per tu.
2: 628-414-029, què ens han dit els oients a través del WhatsApp?
3: Doncs l'han encertat, el WhatsApp.
4: Hola, Flashback, bona tarda. La cançó amagada d'avui és Mariposas, d'Aitana, i diu així...
2: Com va?
4: Ya no quedan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que un día me regalabas tú.
2: Y esta noche, la, la, la, la, la, la, ¿no?
3: Sí.
2: ¿Es aquesta?

0: gent que l'ha encertada.
1: Hola, Flashback. Crec que la cançó amagada és Mariposa Zaitana. Merci.
0: Gràcies a tu, molt bé.
2: No, canta.
0: Ja, que soso, no?
2: Jolín, quin greu.
0: Més notes.
3: Hola, Flashback.
0: Hola.
3: Bona tarda. Crec que la cançó amagada d'avui serà Mariposa Zaitana i sonaria així. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esa que en verano me regalabas tú.
0: Ole, ole.
3: Y esta noche, na, na, na, na, será igual, bailar sin ti no sé bailar. Gracias, bona tarda.
0: Home, ha anat un per l'altre, no? Abans no han cantat i ara de cop, vinga, ens canten una mica més i tota la cançó.
2: Ella es volia agafar el micròfon i estar i fer un concert particular.
0: S'ha pensat Aitana, de cop. Vinga, ara una última.
3: Tres.
4: Tres. Hola, Flashback. Ah. La cançó una vegada és Mariposas.
5: I com diu?
4: I diu així.
0: Com diu?
4: Ja no eren mariposas, ja no queden roses.
0: Ole!
4: Adéu!
0: Adéu! Doncs vinga, aquesta era la cançó amagada d'avui, el so d'Aitana i Sant Giovanni. Una cançó que fa just 4 anys arribava al número 1 l'any 2022.
2: Hosti, sí que fa temps, no?
0: Déu-n'hi-do, eh? Mariposa sona al backstage de Flashback.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Camí a 9:15 del vespre. Sou al Backstage de Flashback i arriba el moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat. Atenció, perquè una parella s'ha casat a Filipines.
2: Molt maco, fins aquí.
1: Tot i que l'església va quedar inundada després de les tempestes que hi ha hagut aquests dies al país.
2: I s'han casat igualment, eh?
1: Amb l'aigua fins als genolls.
2: Que maco, no?
1: Saps allò que diuen tenir l'aigua al coll? Doncs gairebé, una mica, d'aquí ve.
2: Aviam. Ells als genolls.
1: Sí, no en farem mofa, perquè hi ha hagut gent que ha mort,
2: sí.
1: Ha estat un desastre natural. Però és que una de les imatges curioses que ha deixat aquestes tempestes és que han portat fins a l'extrem allò de fins que la mort ens separi.
2: És que moltes vegades m'ho plantejo, això, perquè ara, aquest estiu, i sobretot...
1: T'has de casar?
2: No.
1: Val.
2: Però com que des del maig fins a l'octubre, novembre, sí, més o menys, és l'època en què la gent es casa, i em surten molts vídeos a TikTok i penso... Porten molts anys, segurament, preparant aquest casament, sí, perquè des que et demanen matrimoni fins que et cases potser passa un any
1: un
2: i mig,
1: any,
2: o fins i tot dos, a vegades. Imagina't que el dia del casament, que t'organitzes allà en un jardí, es posa a ploure, cau una tempesta, calamar-se, què fas?
1: Doncs tingues pla B, no?, una mica.
2: Sí, però com tens un pla B? No pots canviar-ho de dia.
1: No, i tenir un pla B vol dir tenir un lloc tancat, però esclar, és que estaven a dins d'una església i l'església es va inundar.
2: És Vull dir, aquest
1: és el tema, eh? La parella s'estava...

0: a Casans estava celebrant el seu casament i unes fortes inundacions van començar a afectar la zona. I què van fer? Doncs en lloc de suspendre el casament, no, és que m'estic mullant una mica les sabates, no, no, van decidir continuar amme la cerimònia, amb l'aigua, ja us dic, fins als genolls. Vull dir, el vestit de la núvia va quedar fet una merda.
1: I mira que són cars, els vestits de núvia.
0: Els nuvis, els convidats i absolutament tota la celebració doncs van quedar envoltats d'aigua, però això no els va impedir seguir endavant amb el cibull.
1: Que bonos.
0: Déu-n'hi-do, de fet, si alguna vegada algú es pregunta doncs, com va anar el seu gran dia, ells no podran dir no, tot sobre rodes, van fer l'aperitiu, després van menjar no sé què... Van... No, no, no, no, van dir... Ells diran, doncs mira, tenia l'aigua fins al coll i al final vaig haver de dir que sí per collons gairebé, no?
1: També és com una anècdota que després pots explicar. Hi ha moltes coses que les fas, o jo almenys les faig per l'anècdota i per poder dir després, saps que jo una vegada vaig fer tal...
0: Però sempre i quan surti bé. Vull dir, sí, no sé fins a quin punt de perillós era... que van haver de sortir pràcticament de l'església, eh?
1: Clar, és que potser...
0: Un punt d'inconsciència potser sí que hi havia aquí.
1: No, i que també hi ha la part romàntica de dir no volem de, com, que no ens casem, bàsicament,
0: ja,
1: per la situació. Exacte, no volem cancel·lar-ho per la situació, però potser també hi ha un punt econòmic de dir ens hem gastat molta pasta en fer això, no ens podem permetre moure-ho de dia, no ens podem permetre tornar a pagar tants diners i no ens queda un altre que fer-ho avui.
0: Doncs mira, van tirar endavant, tant de bo, aquesta gent no es divorciï, la veritat. Atenció, perquè hi ha hagut un macrooperatiu de la Guàrdia Civil que ha intervingut més de 3 tonelades de cocaïna en una narcolanxa a Gran Canària.
1: Això de quan agafen tantes tones i tones de droga, jo sempre penso...
0: Què?
1: No s'enfonsa el vaixell? No, és que és molta quantitat. I com ho porten amagat? És que canta moltíssim.
0: Bueno, clar, sí, sí, canta moltíssim. I a més, si vas fent el burro, també cantes. La Guàrdia Civil ha interceptat una narcolanxa que portava 3.360 quilos de cocaïna. I el tema és que la barca navegava massa ràpid. Navegava a uns 70 quilòmetres de la illa i alguns agents els van enxampar i els van aturar. Però resulta que els 5 tripulants van dir què pot sortir malament si accelerem una mica més i no ens aturem? Doncs van començar a fer maniobres evasives i, spoiler, no els va sortir gens bé.
1: Saps a què em recorda això una mica? No sé si t'has enterat aquest estiu, que hi havia un ex-narcotraficant que va intentar fer un free tour de la ruta de la droga, crec que era a Galícia,
0: sí.
1: I li van prohibir, evidentment, li van dir que no es podia fer, però no sé, m'ha recordat això.
0: Ell volia ser guia turístic, sí, sí.
1: Sí, guia turístic del narcotràfic.
0: Del narcotràfic. Bueno. En fi, no els va sortir bé aquesta gent perquè a bord portaven 139 fardells de cocaïna i per si algú els intentava robar la mercaderia, doncs també portaven un fusell de sal i una metralladora lleugera.
1: És que portaven tots els ingredients perquè els detinguessin.
0: Armats fins les dents. Total, el resultat, 5 detinguts d'entre 21 i 41 anys. I una pregunta que ens fem tots. Qui necessita 3,3 tones de cocaïna per a ús personal?
1: No. Qui necessita cocaïna per a ús personal, per favor, Marc Frigola?
0: Doncs aquest és el tema, en fi, que els han detingut i que ha estat una de les macrooperacions més grosses d'aquest any, perquè Déu-n'hi-do, la veritat.
1: Déu-n'hi-do.
2: La farola, la farola. La farola, la farola.
0: Això i més coses haguessin cantat aquests 5 integrants de la narcolanxa si s'haguessin fotut tot el que portaven.
1: Home, sí, 100%. A més, una coreografia molt xula.
0: Sí,
1: la
0: aquesta.
1: De la farola, la farola.
0: La volteta, eh?
1: Sí, et posen el dit al cap i tu gires, i quan acabes de girar, dit al cap al del costat.
0: Una mica de Miquel del Roig, de Can Flaix,
1: sí.
0: Ja ho veieu. Total, aquesta cançó de la farola, per explicar-vos que enganxar un cartell promocionant un servei en una farola et pot costar fins a 3.000 euros.
1: Què dius ara?
0: Si algun cop heu enganxat aquell típic paperet en una farola que retalles la part de baix i has d'estirar el número de telèfon...
1: M'encantava això de petita, i a més era com que em sentia malament de no puc arrencar-ho, perquè
0: no,
1: si
0: clar,
1: algú
0: ho vol de veritat...
1: I era com aquella temptació de uau, ho arrenco o no.
0: Doncs si fas això, es ven compis a no sé on, faig mudances, tal, es busca gos perdut, t'ofereixo classes d'anglès, jo què sé. Doncs potser... sou 3.000 euros més pobres.
1: Hosti.
0: Resulta que molts ajuntaments prohibeixen enganxar aquests cartells al mobiliari urbà i les multes poden arribar fins a aquests 3.000 euros que us dèiem. Per exemple, a Madrid, a Motril, doncs enganxar aquest cartell pot ser una infracció lleu i pot costar fins a 750 euros.
1: Hosti, sort que és lleu.
0: Clar, clar, però és que si la cosa es posa seriosa i el cartell, per exemple, acaba en un lloc protegit o catalogat, la broma pot arribar fins als 3.000 euros. Però és que hi ha precedents. Per exemple, un jubilat aquí a Barcelona va arribar a acumular 302 denúncies i més de 150.000 euros en multes per enganxar aquests típics cartells de portes i mudances, no? amb aquestes pestanyes que us deien per agafar el telèfon.
1: Val, entenc que si és per promocionar alguna cosa, no?, per guanyar diners...
0: Sí.
1: Es pugui...
0: S'entén.
1: Però quan és perquè parto del meu petit gatet i l'estic buscant...
0: Ja.
1: O sigui, jo no m'estic lucrant d'això, no estic guanyant diners. Simplement és que tinc una necessitat i és que he perdut la meva mascota.
0: Si vols anunciar una cosa així, hi ha unes anomenades columnes de lliure expressió que en aquests espais habilitats sí que podeu posar-hi cartells.
1: Ah, no ho sabia, això. I jo com sé on són aquestes columnes?
0: No en tinc ni idea. Jo he posat això perquè ho sapiguéssiu, però si ho voleu fer, us ho heu de buscar vosaltres.
1: Ho buscarem per internet.
0: Tinc cara d'enciclopèdia o què?
3: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.
0: Ja em sap greu, estimats i estimades, no poder-vos ajudar, però si voleu posar el típic faig mudances, doncs no sé com es fa, la veritat.
1: Bueno.
0: Jo no necessito fer una mudança.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.

0: més èxits. Només èxits! Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I el millor moment del dia.
2: Arriba el millor moment del dia al Backstage.
3: Arriba!
2: El moment del safareig.
1: Sí.
2: Un safareig que fa il·lusió avui. Avui és com que m'he tret un pes de sobre.
1: Perquè ens hem posicionat. Un gran artista s'ha posicionat.
2: Sí,
1: a la
2: sí, sí.
1: Seva
2: però
1: batalla.
2: un moment. No t'avancis, no t'avancis, perquè primer hem de començar parlant de les ex Nueva Línia.
1: Vinga.
4: Yo quiero que me dé un besito nada más.
2: Abans de l'estiu vam estar seguint molt de prop el col·laborat de l'Orquestra Canària Nueva Línia.
1: Sí.
2: Per si algú no ha estat el cas, fem un petit resum. I és que el que va passar és que les seves vocalistes van deixar el grup per diferències amb la banda.
1: Una
2: sobretot
1: banda
2: que... amb el director.
1: Sí, que recordem que era com una orquestra de tota la vida, de
2: sí,
1: festes
2: de
1: majors... Clar.
2: Sí, sí. Llavors, es deia que el director de l'orquestra les tenia massa controlades perquè no acceptava gaire que les noies estiguessin tenint tant d'èxit i tanta visibilitat després que sortís la col·laboració que van gravar amb Quevedo, El Golpito.
1: Aquesta. És com que la nova generació que va entrar a l'orquestra,
2: sí.
1: Primer molt bé, perquè eren les noies que feien les festes del poble i tal, mm-hmm. Però la que van tenir aquest èxit, perquè Quevedo va dir, ostres, gent de Canàries, que ho està
2: sí.
1: Petant. Anem a intentar promocionar-les també. Al director i a la gent més gran de l'orquestra no li va semblar tan bé.
2: Que a més coincidia amb que Quevedo llançava el seu disc El Baifo,
1: sí.
2: Que justament el concepte del disc és com donar molta visibilitat a les Canàries, als artistes d'allà, llavors és que li anava perfecte
1: totalment.
2: Com una col·laboració amb Nueva Línia. Què passa? Que van fer com una mena de comunicats una mica estranyots des de Nueva Línia, on es donava a entendre que no havien acabat bé.
1: Ja, sí, 100%.
2: Llavors, després de la sortida, aquí al Backstage vam especular molt sobre que les quatre vocalistes, ara exvocalistes de Nueva Línia, s'unirien en una girl band. I ahir, per fi, va arribar la resposta que buscàvem. Les ex Nueva Línia van confirmar públicament que han format una banda que es diu Les Cuatro.

0: M'agrada molt perquè no s'han currat absolutament gens.
1: Són quatre i es diuen les quatre.
0: Ah, però ja ens havien donat un munt de pistes amb números, nosaltres trencant-nos els caps. Te'n recordes o no?
1: Sí, buscant el significat dels números i no sé què, és
0: veritat. S'han fotut les quatre amb K.
1: Sí.
0: Una cosa raríssima.
1: De fet, si les voleu buscar a Instagram, són @les4, però les as de les i 4 són 4 també.
0: Mare meva.
1: Sí, tot gira al voltant del 4 aquí. Elles van fer públic que s'ajuntaven en aquest grup, en aquesta girl band que es diu Les 4, a través d'aquest perfil d'Instagram que s'han obert i que, a més, van penjar una foto amb un comunicat on diuen, literalment, sin buscarlo terminamos siendo mucho más que compañeras de trabajo. Nos tocó vivir momentos difíciles, pero ahí estuvimos sirviéndonos de escudo.
0: Epa!
1: És a dir...
0: Per tant, pensava que anaven a dir sirviendo, tal qual, saps?
1: Anava a dir una cosa, però crec que no són hores per dir-ho encara.
0: Val, no, doncs no la diguis.
1: L'expressió de servir,
0: no? No, que no fa falta que
1: la diguis. Que no cal acabar-la, però...
0: No, tothom sap què vol dir, Andreas. Tothom sap per on vas.
1: Val, el que sí que volia dir d'aquest comunicat és que dona molt la sensació que realment hi havia mal rotllo amb el director de l'orquestra, que ho van passar molt malament i que es van fer costat. O sigui, no sabem què va passar realment, però sembla que... Molt bé, no les van tractar.
0: 100%.
1: O almenys així se senten elles.
0: I creiem que no cal ser Sherlock Holmes per deduir això, 100%.
1: Sí, sí. Aquesta tarda, quan jo he entrat al seu perfil i he estat llegint aquest comunicat, he vist que ja tenien 28.000 seguidors.
0: Uau.
1: Però és que ahir en tenien 17.000. O sigui, en només 24 hores han guanyat 10.000 seguidors. O sigui, ara mateix potser ja els hi han pujat els seguidors una altra vegada i demà vés a saber quants en tenen.
0: Vaig a buscar-les i així les segueixo, també.
1: Vinga, va.
0: Digues.
1: Un d'aquests seguidors, a més, és Quevedo.
0: Sí.
1: Quevedo, amb qui han col·laborat, perquè en tot aquest conflicte no et pensis tu que Quevedo s'ha mantingut al marge. Ell s'ha posicionat fermament.
2: Y no fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron la tres. Perreamos toda la noche.
0: I han pujat a més de 30.000, tu. Déu-n'hi-do.
1: No, para, aquesta
0: gent. Mare de Déu, mare de Déu.
1: Doncs Quevedo ahir va compartir la publicació aquesta de Les 4 i fins i tot ahir van passar més coses, perquè Quevedo les va pujar a l'escenari amb ell per cantar plegats al Golpito a la gala dels Premis Joventut de Marbella.
0: Molt bé.
1: A més, en la catifa vermella d'aquests premis, elles van explicar que Quevedo les ha tractat molt bé durant tot aquest temps i que s'ha comportat fins i tot com un germà gran per elles.
0: M'agrada quan els artistes top apadrinen a gent del seu voltant. Ho trobo una cosa com molt guai, perquè tenir algú dins de la indústria, dins d'una indústria tan salvatge, crec que ajuda molt i fa també que... O sigui, si tens el suport d'un artista top, jo crec que també fa que tant el públic com la gent de la indústria ja et miri una mica millor, saps?
1: I et donen més credibilitat. Total. I et posen un estatus que si no tinguessis aquest suport no hi series.
0: No el tindries, 100%.
1: Així de clar. De fet, ahir, en aquesta actuació que comentàvem, que van cantar junts, Quevedo i Les 4, hem de parar molta atenció a un detall molt important.
0: A veure, ja ens fixem en els detalls. Aquí al backstage no se'ns escapa absolutament res.
1: No, és que això és molt important, perquè a la cançó original del Golpito, abans que comencin a cantar les noies, diu «Nueva línia!», així com per introduir-les, no? Mira, és així la cançó original que podem trobar a Spotify.
0: Però m'agrada més com ho dius tu, que no com ho diu la cançó. Escoltem-ho.
2: Y porque las cosas buenas siempre llegan al Golpito, al Golpito.
0: Abans no cantin, és com que els hi donen pas, no? Nueva línia.
1: Sí, com les presento, Nueva línia, ara cantaran.
0: Sí.
1: Doncs ahir, aquesta actuació a los Premios Juventud, van canviar aquesta part.
0: Ah, sí?
1: I en lloc de dir Nueva línia, es va dir Les 4.
0: A veure.
2: Y porque las cosas buenas siempre llegan al Golpito, al Golpito.
3: Te volví adicto a mis labios.
0: Epa!
1: Clar. Quevedo s'ha posicionat, clarament.
0: Oh, i tant.
1: Jo aquesta tarda he mirat si Quevedo havia deixat de seguir a Nueva Línia, @NuevaLínia a Instagram. No els ha deixat de seguir.
0: Val.
1: Llavors, veurem què passarà ara amb els drets del Golpito. Perquè he revisat els crèdits de la cançó El Golpito i elles, cap de les noies de Les 4, hi apareixen.
0: Clar, aquí hi apareix
1: Nueva Línia.
0: Oh.
1: I elles ja no formen part de Nueva Línia. Per tant, hi ha una part de royalties, de drets, allò que cada cop que sona la cançó doncs s'emporten un percentatge de,
0: sí, sí,
1: de diners,
0: 100%.
1: Que en principi s'emportaran Nueva Línia de moment, però clar, les veus que sonen a la cançó no són les de les actuals vocalistes de Nueva Línia, són les de Les 4.
0: Clar.
1: Per tant, aquí hi ha una guerra molt estranya que veurem com es resol.
0: Acabo d'entrar a Spotify i posa Quevedo i Nueva Línia, evidentment.
1: Sí, sí, sí.
0: És que això no sé si es podrà canviar. Ostres, tu, quina liada tenim aquí muntada. Ja veurem si acaben veient alguna cosa aquestes noies, perquè en realitat Nueva Línia no ha fet absolutament res.
1: No. Vull dir,
0: no ha posat la banda. Nueva Línia ha signat, però perquè hi havia les quatre vocalistes de Nueva Línia.
1: Clar, i aquest és un altre tema. Nosaltres hem vist a Nueva Línia com a intèrprets,
0: sí,
1: com a vocalistes, perquè si mires també els crèdits del Golpito, no surten elles. Elles no han escrit la cançó. Llavors, ara que han creat aquesta girl band, aquesta banda, veurem també, suposo, la seva faceta d'artistes, de creatives, de lletristes.
0: Sí, sí, sí.
1: A veure com surt això.
0: Déu-n'hi-do, n'estarem pendents a veure com acaba tot aquest colabrot.
4: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Engeguem la segona hora de programa al backstage de Flashback. És divendres 4 de setembre, dia en el qual tenim una visita al backstage de Flashback.
3: Unes avui, quantes.
2: Sí, sí, avui ve l'Enric Auqué a veure'ns. Perquè... Unes quantes? Qui més?
3: No, o sigui... Tenim la visita de l'Enric Auqué, sí. També tenim la visita de les novetats musicals.
2: Ah, val.
3: Vull dir, no, però... entren molts artistes, no, de forma...
2: Però no venen, Andrea.
3: No, literalment només ve l'Enric Auqué.
2: Jo parlava d'això, que teníem la visita de l'Enric Auqué.
3: Jo m'estava posant retòrica una mica. Moltes visites, moltes novetats...
2: A mi m'has de fer les coses fàcils. Aquesta hora de la nit ja, jo, i divendres ja estic molt espès.
3: Sí, sí, ja ens ho va dir ahir un oient, que els homes sou simples i se us ha de respectar.
2: Doncs aquí anava, vull dir... I senzillament que a partir de les 10 de la nit vindrà a visitar-nos l'Enric Auqué, que ens presenta la peli Cronos, sobre els atemptats de Barcelona del 17 d'agost.
3: I Cambrils.
2: I Cambrils, correcte. I també que tindrem avui, després, el Vaparitour de Sabadell. Vull dir...
3: És que quantes coses avui,
2: clar,
3: eh?
2: Normal que estigui espès, no? Vull dir, jo volia fer una intro i tal, i després, doncs sí, a banda el que tenim, com tu molt bé deies, és que els divendres hi ha les novetats, perquè els artistes és el dia que es cullen per presentar-nos les seves cançons en les quals han estat treballant els últims anys, els últims mesos, els últims dies, no sé, depèn del que trigui cadascú a fer una cançó, i avui repassem les més xules perquè no hagueu d'entrar a les playlists de novetats de divendres i tal, no, ja us ho posem fàcil.
3: Pim-pam.
2: Us les filtrem i us diem, mira, aquestes són bones.
3: Clar, ja està, i vosaltres les escolteu, i si alguna us agrada,
2: clar,
3: doncs l'aneu a buscar. I si no, doncs no, però direu, mira, ja m'he enterat que aquest artista avui ha tret música.
2: I fardeu amb els vostres amics, que exacte, sempre és el més important del món. La primera és la més nova de Miley. Entre parèntesis, Cyrus, però no, no es diu Miley Cyrus. Ara ha començat una nova era, que és Miley.
3: Només Miley.
2: Exacte. I aquesta cançó es diu Buzz Persuades. Let's go.

0: Abans del drop, abans de la primera patada, hem quedat que ens sonava una mica a Gimme Gimme.
1: Sí.
0: Ara ho veureu, mira, tornem-hi. És que l'he tallat
1: no.
0: Just al drop. Ara, ara fatal, però ho hem parlat a la redacció. I a la redacció de Flashback també s'ha dit que Miley Cyrus, Miley, ha fet un Lady Gaga.
1: Sí, hem dit que sona molt a Lady Gaga, però tu també has dit una cosa que te la robaré perquè m'ha semblat molt encertada.
0: Però si me la robes no ho diguis, te l'acredites tu i ja està.
1: Val, doncs me l'acredito jo.
0: Vinga.
1: Que és que el so, encara que ens recordi a Lady Gaga, la veu de Miley Cyrus, sí, que és molt característica, queda molt bé a sobre d'aquest so.
0: Però, evidentment, és un so molt fosc, ha començat, sí, aquesta nova etapa, però bueno, ja us vam explicar ahir que Miley Cyrus tornarà a fer concerts, traurà aquest àlbum i estem molt contents per això. Fins ara deia que no podia fer una gira, que les seves cordes vocals no aguantaven, i ara sembla que és tot el contrari. Per tant, ens n'alegrem moltíssim si és que realment els metges estan permetent a Miley Cyrus doncs, poder tornar a cantar.
1: Bueno, de moment seran dos concerts només. Bueno, no estem parlant d'una gira, però estem molt contents perquè des del 2014 Miley Cyrus no feia concerts. Sí que havia fet com alguna actuació i així, però concerts d'allò de venc entrades i en podeu venir a veure, no en feia des del 2014.
0: Ara aniran buscadíssimes aquestes entrades. Eh? Veurem si aquesta cançó que va entrenar Flashback, de moment Bass Persuades, ja ha sonat per primera vegada al backstage de Flashback. Següent novetat d'avui, la signa Camilo. Aquesta es diu El Árbol.

0: imaginando futuros. Som que allarga molt les paraules en el sabido.
1: És veritat.
0: Una mica així. M'ha agradat aquesta cançó. Mm. He de dir que m'ha agradat. I com diu el pare de la Minya Mal...
1: A veure.
0: No.
1: Sí, sí, tant. Sí, a Hasselhart per parlar de Camilo.
0: Para bien o para mal, la Minya Mal, no? Diu?
1: La
0: Minya, sí, la Minya Mal, para bien o para mal. Pues és literal, Camilo. O sigui, per bé o per malament, t'agradi o no, fa això, Camilo.
1: Sí, però no, no rima.
0: Ja ho sé, que no buscava la rima, però vull dir que tu saps que Camilo fa això, que el sí. seu estil és aquest. Llavors, si t'agrada molt bé, si no t'agrada, pues no t'agradarà absolutament res del que faci, perquè és allò que diem sempre, que és un artista amb personalitat, té la seva manera de fer cançons i entén la música així.
1: És el que diem sempre, i ho comentàvem també ahir amb James Blunt, que està molt bé que, malgrat que la música evoluciona, sí, que es sí. posen de moda altres sons i altres estils, els artistes es mantinguin fidels a ells mateixos i continuïn fent la seva música acord amb els seus valors o el que a ells els agrada, etc.
0: Vale, doncs ara anem a canviar de registre. Un artista que canvia absolutament tot el que havia fet i construït fins ara és Beyoncé. De seguida en parlarem, en aquest cas al costat de Pharrell Williams, i aquesta que es diu Can I Watch You? Can I watch

0: El so de Beyoncé feia molt temps que no sentíem novetats d'aquesta artista. Reedició d'un disc.
1: Sí.
0: I aquí la tenim al costat de Pharrell Williams. Però, clar, ja us diem, una mica amb un so un pèl diferent, tot i mantenint la seva essència i mantenint també el que comentàvem abans amb Miley, no? La seva veu increïble,
1: sí.
0: que és el que destaca d'aquesta producció.
1: Després en parlarem d'aquest àlbum de Beyoncé, perquè hem pensat que li hem de dedicar un espai únic i exclusivament a parlar de l'àlbum, que és un àlbum reeditat de fa 20 anys, perquè la veritat és que l'he escoltat aquest matí i el randòmetre a punt d'explotar.
0: Però t'ha agradat?
1: M'ha agradat, però perquè jo tinc alguna cosa amb Beyoncé que me la crec, que la compro, que m'agrada la seva música. Llavors, tot el que faci m'agradarà. El que passa que m'ha xocat moltíssim aquest àlbum, m'ha sorprès molt i crec que es mereix que el comentem una mica detingudament. Doncs, així que d'aquí una estona en parlem.
0: No marxeu, perquè de seguida farem aquest comentari de l'àlbum, aquesta reedició de l'àlbum de Beyoncé. I per últim, però no menys important, en aquesta playlist de novetats hi tenim a Ellie Goulding. Sí, sí, Ellie Goulding ha tornat a fer música. I aquesta es diu For Your Entertainment.

0: Doncs mira, el so d'Ellie Goulding amb aquesta novetat, For Your Entertainment, una Ellie Goulding que torna a regalar-nos una mica de música, també, amb, ara que deies això de Burn, he pensat, I Need Your Love, amb Calvin Harris.
1: És veritat.
0: És increïble, tamacla, també.
1: El que em passa una mica amb Ellie Goulding és que jo sé, racionalment, que té bastantes cançons que ho han patat i que han arribat lluny, però és com que no ho associo a ella.
0: No la identifica,
1: 100%. No sé per què, però sento que és un artista que ha treballat, no, però que s'ha quedat una mica en l'ombra, malgrat haver fet coses molt xules.
0: Autèntics tamacles, sí.
1: Em sap greu, perquè és molt bona, realment.
0: 100%. I qui també són molt bons són els artistes que han conformat el New Music Friday d'avui, la novetat més destacada de Flashback, anava a dir del Backstage. La del Backstage també, però la de Flashback, evidentment.
1: Dels dos.
0: Són Gina Stein i Neil Moliner, que s'han unit amb una col·laboració que ens ha encantat, que hem escoltat durant tot el dia i que també us deixem tornar a gaudir per última vegada durant el dia d'avui.
1: És veritat.
0: És l'última, ja no l'escoltareu més si és que no us poseu la música a casa. Es diu Amb qui estaràs, és el New Music Friday d'avui, i el signen Gina Stein i Neil Moliner, i evidentment sona també al Backstage de Flashback.
2: De 8 a 11, Backstage a Flashback.

0: passa al backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I ja us hem avançat abans que Beyoncé avui ha tret un àlbum.
2: Sí.
1: Un àlbum molt curiós, molt random.
2: Però que a tu t'ha agradat.
1: A mi m'ha agradat.
2: I que creiem que als fans de Beyoncé els agradarà, també.
1: Als fans de Beyoncé els agrada tot el que fa Beyoncé.
2: Crec que sí. Es tira un pet, Beyoncé, i li agrada.
1: Sí, 100%.
2: No? El fan, mira, de Beyoncé, no sé, op, badalla Beyoncé i diu, ai... No, és que sí.
1: No, però per posar un exemple claríssim, quan va sorgir tota aquella polèmica en què es va relacionar Beyoncé amb el, amb tot el tema de P. Diddy, etc., sí, que jo en aquell moment em vaig qüestionar molt si volia seguir Beyoncé o no. De fet, la vaig deixar de seguir a Instagram i ja no la segueixo.
2: Oh.
1: En aquell moment ella seguia fent concerts i els concerts anaven plens.
2: Tothom,
1: que sí. Ningú va deixar d'anar als seus concerts. Però bueno, tornant al tema...
2: També per un tema. És a dir, potser et gastes 300-400 euros per anar a un concert de Beyoncé.
1: Sí, això és veritat.
2: Llavors, per molt que tu vulguis o per molt que no estiguis d'acord amb la teva artista preferida, quan t'has gastat aquesta morterada, potser dius, mira, saps què? Anava a dir una barbaritat, és igual. Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí.
1: No, o si no rebens l'entrada, que sempre hi haurà algú que te la comprarà. Vull dir, és que és Beyoncé. Estem parlant d'una persona que té gairebé 300 milions de seguidors a Instagram.
2: Clar. Quina autèntica barbaritat.
1: Probablement l'artista més gran del món.
2: També et diria que no li anava del teu follow.
1: No, en
2: no li,
1: absolut.
2: No li va venir d'això, a Beyoncé.
1: El cas és que Beyoncé avui ha tret un àlbum molt random i hem decidit dedicar-li un espai únic i exclusivament a això perquè creiem que val molt la pena.

0: L'àlbum que ha tret Beyoncé és una edició de luxe de l'àlbum Birthday, ja que fa 20 anys que va sortir aquell àlbum.
1: Ja saps què em penso jo de les edicions de luxe. O sigui, estem dedicant una secció sencera a un àlbum de luxe, eh?
0: Però és que escolta'm que val la pena.
1: No, perquè... que és Beyoncé i que fa anys que no treu res, però bueno...
0: És molt random, Marc Frigol, el que hi ha en aquest àlbum.
1: Ja, no, sí, m'ho has fet escoltar a la redacció i és increïble, vull dir... Déu-n'hi-do, ja veureu, flipareu.
0: A més, coincideix que justament avui és l'aniversari de Beyoncé, en fa 45.
1: Ah, per molts anys.
0: Per tant, tot queda molt lligat. Mm-hmm. És que ella és una gènia del màrqueting, en realitat.
1: Sí, si tu dius.
0: Llavors, el que ha fet Beyoncé amb aquest Birthday 20th Edition Deluxe Version és agafar les cançons del disc original... estic
1: més...
0: millorant molt amb el meu anglès.
1: No ric gens del teu anglès.
0: Ah, val.
1: Ric del títol que li ha fotut a un puto àlbum de luxe. O sigui, Birthday 20th Edition Deluxe Version. Per favor.
0: No t'agrada, eh?
1: No.
0: Ets hater de Beyoncé.
1: No sóc hater de Beyoncé. Abans dit de la redacció que trobo que està sobrevalorada i ara tindrem 10.000 whatsapps que la gent se'n tirarà a sobre, però és veritat. En fi, això no treu que sempre ho he dit de tots els artistes, quan treus un àlbum de luxe és perquè o t'ha quedat alguna cosa o vols seguir traient pasta d'una cosa que ja has fet. Evoluciona, canvia, fes nova música.
0: No, creu-me que ha evolucionat molt aquest àlbum, val?
1: Ja, i ha evolucionat potser malament. Però
0: no.
1: Clar, avui que té 45 anys i que fa 45 anys, què? A l'àlbum li diguis Birthday 20th Edition, sembla que tu estiguis fent 20 anys, home, sobre la tia va de jove, saps?
0: No, fa 20 anys l'àlbum.
1: Ja ho sé.
0: A veure, el que ha fet Beyoncé amb aquest àlbum, edició deluxe, etc, és que ha agafat les cançons del disc original, el que va sortir el 2006,
1: sí,
0: i les ha versionat, no totes, però algunes. A més, ho ha fet en castellà.
1: És que clar.
0: I amb col·labos molt ràndoms, val? Mira, comencem per aquesta perquè ens acabi de patar el cap. És una cançó que li ha posat de nom Cuerpo, parèntesi, Tumbao.
1: Tumbao, molt bé.
0: I
1: Cuerpo
0: hi ha
1: Tumbao, sí.
0: Una col·laboració que és Maluma.
1: Beyoncé i Maluma, Cuerpo Tumbao?
0: Sí.
1: Anem a escoltar-la.

0: Paso 4. És I Know You Want Me de Pitbull. 1, 2, 3, 4. No, no. Et diré una cosa, tinc por.
1: Per què?
0: Tinc por que ara... Mira, espera, Maluma. Tinc por perquè ara que tu estàs aprenent anglès, et fotràs a cantar en anglès. És a dir, Beyoncé ha après castellà i s'ha fotut a fer un àlbum deluxe en castellà.
1: Anem juntes a classe, Beyoncé i jo.
0: I una parla, li fa classes d'anglès a l'altra i tu de castellà, no?
1: Clar, per això sóc tan fan.
0: Molt bé.
1: No, el que ha fet Beyoncé amb aquesta cançó, que li ha posat, recordem, de nom Cuerpo Tumbao, és que ha agafat la mítica cançó La Negra Tiene Tumbao, ha fet una mica de mashup amb una cançó seva que ja existia i, a més, ha afegit a Maluma.
0: Uh-huh.
1: Perquè ja ho hem dit, que el que ha fet és agafar cançons del seu disc original del 2006 i, en aquest cas, la cançó que ha agafat és una que es diu Get Me Bodied.
0: Mira, és que mira, es queden... Queden bé si les barregem, mira. Ah, no, ara no.

0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Queda genial.
0: Sí que però és la mateixa cançó.
1: No, però a la que ha tret ara, avui justament, amb Maluma, ha afegit al final com una part de dembow que a mi amb això ja m'ha acabat de guanyar.
0: T'ha guanyat només amb el dembow, eh? Molt
1: ja t'ho dic, que el randòmetre a punt d'explotar amb aquest àlbum, però jo feliç, jo li compro, a mi m'encanta.
0: Molt bé.
1: Anem amb una altra cançó. Aquesta es diu Irreemplazable, parèntesi, como la flor.
0: Molt bé.
1: I és una col·laboració amb Selena.

0: és completament racista, crec, el que diré ara. I llavors potser no m'hauria de dir, però...
1: Estàs a temps de dir-ho.
0: No, és racista, no és racista. Però, en fi, crec que perd credibilitat una persona, per mi, quan intenta parlar en castellà i no en sap. M'explico? Quan una persona de parlar anglesa intenta parlar en castellà i de la mateixa manera que deuen pensar de nosaltres, els catalans, els espanyols, que posen la E a davant de totes les S's, saps? Per exemple, Spain, que no diem Spain, diem Spain, pues, que per aquesta gent de parlar anglesa devem ser nosaltres unes persones que nobs, que no sabem parlar l'anglès bé, doncs per mi una persona de parlar anglesa que intenta parlar castellà i el parla malament i habla así como un poco guiri, you know?
1: No t'agrada, eh?
0: No, o sigui, no li compro. Per mi zero credibilitat, això.
1: O sigui, tu el que creus és que s'ha posat a cantar en castellà per arribar al mercat llatí, segurament, llatinoamericà,
0: sí,
1: i
0: ja
1: embutxacar-se més pasta. Has volgut dir això una mica.
0: Un àlbum deluxe, version 20th birthday, no sé què. Vull dir, sí.
1: Val, doncs el que ha fet amb
0: greu,
1: aquesta cançó...
0: Em sap greu, tan hater, però és que no li compro gens.
1: No t'agrada gens.
0: Absolutament gens, em sembla una aberració.
1: A mi m'està encantant. I
0: molt
1: el que
0: bé.
1: Ha fet amb aquesta cançó irreemplaçable és que ha agafat la cançó com la flor de Selena, ha afegit a Selena a moda de col·laboració i ha versionat una cançó del 2006 del disc original de Verde i que és Irreplaceable.
0: A la izquierda, saps? Aquesta és Irreplaceable. I aquesta és Irreemplazable.
1: I encara hi ha una més.
0: Ai,
1: que aquesta segur que et sona moltíssim. A veure si l'enganxes només amb el títol. Amb aquesta nova edició de Verde que ha sortit avui, Beyoncé ha versionat una cançó en castellà
0: sí.
1: I el títol és Bello Embustero.
0: Va, l'escoltem.

0: M'agrada molt la producció, però em sembla carregar-te un dels grans temacles que tens.
1: Clar, és que aquesta cançó segurament sí que ja la coneix moltíssima més gent, que és la mítica col·laboració de Beyoncé amb Shakira,
0: sí.
1: Que es diu Beautiful Liar.
0: Aquesta. És que ja sona diferent en castellà. Beautiful Liar. Empaque, saps? Bello embustero. No los pelemos, saps? No sé, sap greu, eh? No li compro, ja està, no passa res.
1: No nos pelemos por un bello embustero, a mi em sembla fantàstic.
0: Sí, t'ha agradat aquest àlbum.
1: M'ha encantat.
0: Molt bé, doncs el nou àlbum de Beyoncé, que és una edició deluxe, Birthday Edition 20th, amb noves cançons i moltíssimes d'elles, no totes, però la majoria en castellà.
1: No la majoria... A veure, és que el que ha fet és agafar les cançons que ja tenia, les ha fotut totes, llavors després a baix... ha afegit aquestes que són en castellà i també altres remixos de cançons.
0: Val.
1: I també alguna cançó nova també ha afegit i la portada també és nova. Bueno, una mica... ha anat barrejant. Ella ha jugat, s'ho pot permetre, és Beyoncé.
0: Sí, pot fer absolutament el que vulgui.
1: I tu vigila el que dius, perquè no sé si te'n recordes que l'any passat ja vam dir que a Beyoncé se li ha de donar les gràcies sempre per tot, perquè diuen, presumptament, que té molt de poder dins de la indústria i que pot fer desaparèixer a gent.
0: Ara em farà caure un llama a sobre. Beyoncé, perdó. He sigut un bello embustero.
2: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
0: Jo crec que sí, ha quedat bé, no?
1: Perfecte.
0: Va, gràcies.
3: Hola, amigo de Flashback.

0: backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I ara ve aquell moment en el backstage de Flashback on anem de xulos,
2: sí,
1: perquè literalment és això, i és que creiem que necessiteu saber quines són les nostres cançons més escoltades d'aquesta setmana.
2: Arriba el moment de dir-vos el nostre top 3, us farem sonar les nostres cançons més reproduïdes d'aquesta setmana, i vosaltres ens podeu dir al WhatsApp, al 628-414-029, quines són les que més us han agradat.
1: Al final, el backstage de Flashback també és un espai de prescripció, us ensenyem, sí, cançons noves, hem fet la playlist de novetats musicals, mm-hmm, perquè sàpiga tot el bo i millor que s'ha tret avui divendres. Per tant, anem a exposar-nos una mica i ensenyar-vos els nostres gustos musicals, que potser coincidiu amb nosaltres i potser dieu, ostres, l'Andrea escolta aquesta cançó que m'encanta, doncs guita cap a la vostra playlist.
2: O potser penseu que tinc un gust musical de merda, així com ho pensa el Marc Frigola,
1: bueno,
2: que ho va confessar al vídeo que van penjar xarxes d'inici de temporada, que per cert el podeu recuperar @flashbackoficial.
1: Sí, allà està penjat el vídeo.
2: Allà està, nosaltres barallant-nos com sempre,
1: com
2: però
1: sempre,
2: en format vídeo.
1: Està bé, està bé. Se'ns veuen les cares i està realment bé, la meva cara rata.
2: Sí.
1: Andrea Romera, quin és el top 3 de cançons d'aquesta setmana?
2: Va, comencem amb una cançó que he escoltat molt durant aquesta setmana. És,
1: sí,
2: de la Ludwig van.
1: Home.
2: I clar, com que els veurem directe d'aquí poc,
1: ah,
2: doncs he estat en bucle, en bucle, en bucle, sobretot amb aquesta que es diu Creure.

0: És el so de la Ludwig i aquesta que l'Andrea ha tingut molt enganxada, que es diu Creure.
1: És que em recorda com molt a l'estiu, i per mi l'estiu encara no ha acabat, perquè l'estiu acaba.
0: No, reivindiquem des del Backstage de Flashback que l'estiu encara no ha acabat.
1: No, és com
0: que... Aprofiteu per anar a la platja encara, eh?
1: Ha acabat una mica la meitat, perquè és això de que ja estem treballant, llavors, val, mitjà acabat. Però per mi, fins que no passi la Festa Major, no acaba l'estiu.
0: Festa Major d'on?
1: De Tiana.
0: Ah, val.
1: La meva Festa Major,
0: va,
1: clar.
0: No, ara hem d'esperar a la Festa Major de l'Andrea perquè s'acabi l'estiu.
1: No, però cadascú tindrà el seu deadline de l'estiu. El meu és aquest.
0: Per cert.
1: Què?
0: A veure, on és l'alcalde de... de Tiana? Com es diu l'alcalde de Tiana, Andrea?
1: Es diu Isaac.
0: Isaac?
1: Sí.
0: Isaac, hem de parlar tu i jo. Des del Backstage de Flashback faig una reivindicació. La vam fer l'any passat. I vam dir a l'Andrea Romera, periodista, una tia espectacular, li fa molta il·lusió fer el pregó de la Festa Major de Tiana.
1: Sí, sí.
0: On és la proposta d'aquest any 2026 perquè l'Andrea faci el pregó de la Festa Major de Tiana?
1: Home, és que ara ja anem una mica justos.
0: No.
1: El pregó és la setmana que ve i això es comunica amb molts mesos d'antelació. Ara ja no dona temps.
0: Ara, el senyor Isaac ha d'estar escoltant això i dir, ostres, si tenim una persona al poble que és una superestrella.
1: Sí, justament.
0: No, però volem, reivindiquem que l'Andrea Romera, al setembre de l'any vinent, faci el pregó de la Festa Major de Tiana.
1: Saps què passa? Que la gent que ha fet el pregó de la Festa Major de Tiana en els últims anys és gent molt top. O sigui, per posar un exemple, Vico...
0: No et rebaixis, eh?
1: Vico
0: no et rebaixis,
1: fet...
0: eh? Vico està a un 7 de 10. Tu estàs a un 12 de 10, Andrea.
1: Vico és una persona que se la coneix...
0: No, Vico és una jefa.
1: A nivell estatal.
0: I a tu també.
1: No, a mi no.
0: Però si a la Xina aquest estiu de vacances et van venir i et demanaven fotos perquè t'escoltaven al Backstage de Flashback.
1: No, perquè era occidental i els hi feia gràcia.
0: No,
1: i
0: volien
1: fer-se una foto amb mi, simplement, la gent d'allà, els xinesos.
0: Això és el que em vols fer creure. No. Que escoltaven al Backstage des de l'aplicació de Flashback, que funciona molt bé.
1: Segur que sí, i així aprenien català. Sí, ja em va sobtar a mi que vinguessin parlant en català i que em diguessin, crec que sé quina és la cançó amagada.
0: Exacte.
1: I després, què n'hi té i que foto?
0: En fi, Isaac, em sap greu l'atracament, però... Ja queda dit, val? Espero que l'any vinent l'Andrea faci el pregó de la Festa Major de Tiana.
1: Bueno,
0: si el fas, jo vindré.
1: Hi ha eleccions, no, l'any vinent?
0: Pues, bueno, que ho deixi tancat ja. No? I si surt ell, o sigui, si surt reescollit, serà gràcies a tu.
1: Clar, jo crec que sí, eh?
0: Perquè la gent voldrà que tu el facis. En fi, ja està, ja hem fet la promo. Quina és una altra cançó molt escoltada per tu aquesta setmana?
1: Top 2, crec que aquesta t'agradarà, perquè és Loser de Tame Impala.
0: Home, m'encanta!

0: Tame Impala, eh?
1: És una cançó aquesta que s'ha fet molt famosa per la banda sonora de Spider-Man, sí, no? Això m'han dit molt, perquè jo no he vist Spider-Man, però la cançó m'agrada, tu. Tame Impala, que els vam conèixer aquí Flashback per Dràcula. De sí. fet, jo també els vaig conèixer per això, també perquè a tu t'agradaven molt i m'anaves posant cançons sí. seves. Però vaig com entrar més en el món de Tame Impala gràcies a Dràcula.
0: Dràcula, eh?
1: I ara, mira, de tant en tant m'agrada escoltar-los.
0: Molt bé, doncs Loser, aquesta cançó, que és la més nova de Tame Impala, que s'ha fet, bàsicament, per la banda sonora de Spider-Man.
1: Exacte. I al top 1 seguim una mica amb la dinàmica aquesta de que sóc negacionista, que s'acabi l'estiu.
0: Molt bé.
1: I no podia ser una altra que La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo.

0: Doncs La Graciosa, que ve d'Oi Elvis Crespo, una cançó que us sonarà avui al Vaparitour de Sabadell.
1: Sí. Sí, sí. Quines ganes, no? Tens ganes?
0: Sí, sí, sí. Tinc les ganes que arribi ja el moment de pujar a l'escenari, en fi. Xulíssim.
1: Ets un gaudidor dels escenaris, tu, eh?
0: A mi m'agrada, m'agrada, m'agrada. Sí, sí.
1: Molt bé, t'agrada Santa.
0: Happy place.
1: Molt bé.
0: Sí, sí. Vaig amb el meu top 3.
1: Vinga, va.
0: Va, la tercera que més he escoltat aquesta setmana. Em sap greu dir-ho i fer-me el xulo d'aquesta manera, però és una cançó que hem tingut la sort de poder escoltar abans i ja l'he cremat abans que sortís.
1: Ah, val, ja sé quin és.
0: I és que avui ha sortit la cançó de Ginestar amb Nil Moliner, Amb qui estaràs, i la veritat és que nosaltres ja la vam poder escoltar dimarts o dimecres, crec, i des de llavors l'hem tingut aquí, sempre que hem vingut a treballar l'he anat posant, i crec que és una de les meves preferides d'aquesta setmana, Amb qui estaràs, la col·labor de Ginestar i Nil Moliner.

0: curant les teves penes.
1: M'ha passat una cosa amb aquesta cançó que t'ho he comentat avui a la redacció, i és que venint cap aquí a la ràdio, el cotxe estava escoltant Flashback, estava escoltant en Jordi Plans al matí.
2: Sí.
1: I ha sonat aquesta cançó perquè és el New Music Friday i l'hem posat a cada hora a la Ràdio Musical de Catalunya, Flashback. I t'ho juro, mira que l'he escoltat a vegades. Pues, se m'ha posat la pell de gallina d'una manera tan boja.
2: És que el moment cotxe, quan vas tu sol, et poses la música a tope.
1: Sí, sí.
2: És el teu espai segur com per cridar, per cantar, per plorar, depèn de la cançó que
1: sentis, tant,
2: perquè a vegades també et porten això, les cançons, no? que t'arriben. Llavors, quan estàs allà en aquest moment tan...
1: tranquil, íntim, tan zen, sí, sí.
2: És quan les veus més intensament, les cançons.
1: M'ha al·lucinat, de debò, eh? Pell de gallina amb aquesta, amb qui estaràs. Crec que serà un autèntic temacle d'aquesta temporada. La número 2, anem a canviar d'estil.
2: A veure.
1: El meu top 3. Aquesta és de Fisher, un dels meus artistes preferits. I Florence Armand, ja anem amb les meves fumades,
2: sí,
1: val?
2: Sí, com sempre.
1: Aquesta es diu What a Life, però és que crec que últimament m'encaixa bastant.
2: Amb la teva vibe.
1: Sí, estic agraït de tenir la vida que tinc, saps? Una mica, i es diu precisament així, What a Life. What a life, what a life.

0: És una mica el rotllo aquest dels DJs, no? De jo admirar Fisher i veure'l com tocant per molta gent i pensar, sí, hòstia, aquest estiu amb el Vaparitura estem tocant davant de moltíssima gent i és una cosa com molt guai, per tant, quina sort de poder veure això.
1: És que t'imagino amb els auriculars, anant pel carrer amb aquesta cançó, així, pensant aquesta nit tinc Vaparitura, caminant així com molt, molt on, fent una mica de ballaruca, saps?
0: Podria ser, podria ser.
1: Allò quan vas pel carrer, què? Fas com una mica de ball, però dissimulant, perquè sí, no es noti que estàs ballant?
0: Però que els teus peus notes com si estàs flotant.
1: Sí.
0: O sigui, vas sobre un núvol, eh?
1: I sobretot que vas caminant al ritme de la música.
0: Sí, home, i tant. Imprescindible. Igual que com corres, has d'anar al ritme de la música. Sí,
1: i repassant totes les cançons que posaràs al Vaparitur, pensant quina roba et posaràs, perquè tu ets molt així, eh? Potser no ho sembla, però tu aquestes coses les tens molt en compte.
0: Es cuida, es cuida.
1: Sí.
0: Encara que no ho sembli, molt. Buf.
1: No, sí, ho sembla.
0: Ho sembla, ho sembla.
1: Ho sembla.
0: I la meva número 1 d'aquesta setmana, estic molt enganxat. No paro d'insistir als jefes perquè la entrin a Flashback. És de Karol G, Jutt Lyne i Rosowski.
1: Home, clar.
0: M'encanta, és la cançó del moment i és Baby Wow.

0: Era el so de Jutline amb Rosowski, també, evidentment, amb Karol G des d'aquest nou àlbum que ha tret l'artistassa. Baby Wow, mola, eh?
1: És boníssima aquesta cançó, sí, sí. Que l'altre dia ja vam explicar que s'ampleja una cançó de fa 20 anys, que és una cançó que ja ens amplejat molts altres artistes i que per això sonorament ens pot recordar doncs, altres coses, no? Molta gent la relacionava amb Culo, per exemple, de Pitbull. Però,
0: i sense anar més lluny. Jamaican Bam Bam també posa aquest sampler, vull dir. Sí, sí.
1: En el meme d'Auxilio me desmayo.
0: Exacte. Oh, Auxilio me desmayo.
1: Però és que és boníssima aquesta cançó.
0: La veritat és que sí. Doncs mira, aquí teniu el nostre top 3. Voteu 628-414-029. Qui no us ha agradat més?
1: A veure,
0: avui guanyes, no? Avui guanyes.
1: No sé, eh? No ho tinc tan clar.
0: WhatsApp obert, va.
2: De 8 a 11. Backstage. A Flashback. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: de 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Avui entra el backstage de Flashback un actor de casa nostra que ho està petant. El coneixereu per sèries com Cites, o Com si fos ahir, i per pel·lis com, per exemple, El mestre que va prometre el mar o La casa en flames. A més, ha estat premiat amb el Gaudí a millor pel·lícula i també amb el Goya a millor actor revelació per Quien a hierro mata. Ara ens ve a presentar la pel·lícula Cronos, que precisament s'estrena avui, i explica la reacció a l'atemptat de les Rambles del 17 d'agost. Avui al backstage de Flashback ens visita l'Enric Auqué. Enric, benvingut al backstage.
2: Hola, gràcies.
1: Sempre comencem amb una pregunta superprofunda aquí.
2: A veure, dale.
1: No, és molt senzilla, en realitat. Demanem que puntuïs el teu dia, de l'1 al 10. Com estàs avui?
2: El meu dia d'avui, buah. És com... Tinc ressaca sense haver begut res, saps? És com... Tinc, et diria, un 3.
1: Un 3, 3 de 10.
2: 4, 4 de 10.
3: Esperem que quan acabi l'entrevista pugem al 5.
2: Pugem al 5, sí.
3: A l'aprovat, almenys. A veure,
2: estic exhaust.
1: Clar, i vau fer la premiere, arribant
2: a... Sí, la premiere, porto 4 dies amunt i avall per Espanya fent promo, i estic ja com... És l'última entrevista.
1: Ostres.
2: Després d'això, agafo el cotxe i me'n vaig a descansar.
3: Que et vagi superbé.
2: Moltes gràcies.
3: Molts ànims.
1: Serem ràpids.
3: Sí, vinga, va, anem ràpids.
2: No, m'he de gust.
3: Parlem de Cronos i del 17 d'agost, perquè és un dia que tots tenim molt present i que ens va marcar molt. De fet, és un tema molt sensible. Tu què vas pensar quan et van proposar fer una pel·lícula, interpretar un personatge que revivia aquests fets?
2: Em va semblar molt bé. Vaig pensar que era un moment molt, molt idoni per fer-ho, per reobrir debats, per parlar, per... Bueno, que al final sento que aquí a Catalunya a vegades som molt prudents i sempre diguem, hòstia, és un bon moment per parlar ja d'això després de 9 anys. Crec que sí, és un bon moment. Jo veig altres països que molt ràpid fan... obren la ferida, diguéssim.
1: Com el clic, sí.
2: Sí, obren el lloc per amb una pel·lícula, amb el que sigui, per... És un debat, un lloc de estirar una fitxa i que a partir d'aquí pues, es torni a parlar. Sento que sí, que és un bon moment perquè també... tots ho recordem, no? tots sentim encara les emocions que vam sentir d'allò, no? I tal i com està el panorama polític també d'aquest país i les coses que han passat, doncs també crec que és un bon moment per reflexionar i per pensar en depèn de quins discursos d'odi que tenen alguns partits, i és l'homofòbia i de discursos horrorosos que ens hauríem de replantejar entre tots.
3: Sí, sí.
1: És que ara mateix crec que amb l'auge de l'extrema dreta va com en ell el dit. Tu recordes què estaves fent el 17 d'agost?
2: Pues jo no estava a Barcelona. Vaig tenir la sort que estava a casa dels meus pares a Girona i estava allà amb la meva filla ens va sortir la notícia a TV3 per les notícies i va ser increïble, no? Allò que ja, el primer que va passar és aquella sensació de dir, uau, podria haver sigut jo.
1: 100%. Sí,
2: sí. Que és aquella, allò de dir, uau, que heavy.
1: No prenc aquesta decisió, potser, i estic a Barcelona, o m'hagués tocat...
2: Sí, o algú que estimes, o... Bueno, allò de sobte dir... Merda, agafa el telèfon i comença a trucar a gent, sí. No? Tampoc, al principi no entenies la dimensió del que era, intentar entendre, no? I això, però vaig tenir la sort de no ser-hi, de no estar ni a Barcelona ni viure allò.
3: Després de rodar la pel·lícula i de preparar-te tant el personatge, hi ha alguna cosa que hagis après del 17 d'agost que fins ara no sabies?
2: Moltes coses, o sigui, tot... Bàsicament, la pel·lícula segueix una investigació periodística i està molt documentada i sí, recordava les coses, però de cop i volta saber exactament com va ser la reacció pública, institucional, la reacció dels Mossos d'Esquadra, tota la investigació, tota la voluntat de servei públic que hi va haver amb tot de departaments, des d'això, o sigui que aquesta pel·lícula segueix el cos dels Mossos d'Esquadra, però també salut, bombers, persones, ciutadans que estaven allà obrint negocis, entrant gent als seus restaurants, donant de menjar a gent... Bueno, hi va haver també aquestes coses tan fortes, no? Pues, t'agafa aquesta cosa com solidària i que tothom no, sent tots a una, no?
1: A vegades falta una mica això, també, eh?
2: Bueno, sí, no hauria de passar alguna cosa tan excepcional, no?
1: Oh,
2: per mirar-nos tots els ulls i ajudar-nos. Sí, sí.
1: I en algun moment t'has plantejat de dir on m'he fotut jo fent aquest personatge? Perquè, per exemple, clar, tu dius, quan la meva interpretació pot afectar persones que realment van passar per aquests fets, no?
2: Bueno, ho he fet amb bastant de respecte i també, a veure, al final és un thriller, és un blockbuster, un thriller que el que vol és portar la gent a les sales i té una... ferma voluntat de fer memòria, de recordar les víctimes, de recordar aquests fets, d'agrair profundament la feina dels treballadors públics del país, també, i ho hem tractat amb molta delicadesa, crec, algunes coses, i després, jo, per exemple, la meva part de feina, que és fer un investigador dels Mossos d'Esquadra, que està portant tota la part de resposta ràpida i de coordinació, doncs jo em vaig informar molt, vaig parlar amb la persona que va fer la meva feina aquell dia, es va obrir molt a explicar-me com va ser, què va sentir, de quina manera, i va ser molt maco, no? I d'alguna manera vaig trobar de quina manera poder legitimar-me a mi, el meu cos i el meu saber fer com a actor, ficar-me en aquell personatge que ha sigut molt difícil per mi, perquè em sento llunyíssim d'aquell personatge, jo.
3: Va. Sí, és que en altres entrevistes aquests dies has explicat, doncs, això, que el vas poder conèixer, que vas estar anant a la comissaria xerrant amb ell, però que et va costar moltíssim aquest personatge.
2: Em va costar molt, no me'l creia gens, no em sentia gens aquest personatge, em sentia molt en fals, saps?
1: Com impostat, sí. Una mica, sí.
2: Sí, no sabia, jo d'un senyor, saps? Un superpolicia, saps? Un senyor amb un rictus, allò, un tio que aguanta... No, o sigui, no sé, soc bastant jove també, i de sobte sentir que jo havia d'interpretar el mosso que es va fer càrrec de la zona zero, del moment més difícil de la història d'aquest país recent, no? Era com... Perquè era com, de quina manera? O sigui, com ho faci? M'assembla més un nen de 13 anys que acaba de marxar a Colònia i troba a faltar els seus pares que aquest personatge, saps? És la merda, tio. Com collons faig això? I ho vaig anar trobant, però em va costar molt, molt, molt, molt. Allò de sentir que jo entro en un lloc i tothom es quadra i jo dic una cosa i es fa, i si algú em replica li fot un crit i fa... Hòstia, no, però tenir aquest poder, o sigui, aquesta... Bueno, saber fer... També vaig trobar-me un policia, en Jordi Rodon, que era un tio que sabia fer la seva feina, que després em dono compte que hi ha gent... amb un cap molt diferent del meu, que està, són policies i que estan... I que
1: amb un cap molt diferent del meu.
2: Clar, que saben fer la seva puta feina. Jo què sé, que arriben allà i són gent que sap fer això. I em va sorprendre molt.
1: Eres el puto amo de la sala, eh? Deies una cosa i la gent acatava, tot anava a missa.
2: Sí, sí.
3: A més, hi ha un moment que compartiu escena, tu i en Jordi Rodon, no? Que és el policia el que interpretes. Com va ser allò? Perquè jo m'ho imagino com, saps el meme de l'Spiderman? Que és així com, vale, tu ets jo i jo sóc tu.
2: Sí, va ser, el Jordi va fer il·lusió, li van demanar, crec, ja, aparèixer, i és un moment molt petit.
1: Però és que esteu de costat.
2: Estem de costat.
1: És boníssim, aquest moment.
2: Sí, però clar, és com, sí, no sé, jo sempre amb molta cura, saps, el rotllo? Saps, el rotllo, tot el rotllo era com... Estic fet bé, així.
1: Clar, però mola molt, perquè una mica els dos vau aprendre de l'altre. És a dir, ell probablement no s'ha ficat mai davant de càmeres. I t'anava dient, jo ho estic fent bé, i tu igual, saps?
2: Jo crec que més... Jo no sé, no ho sé del tot, però jo crec que ha de ser heavy, no? Veure allò, no sé, per ell, suposo. Veure tota la pel·lícula i veure's des de fora, no sé, a veure... És un senyor que parles amb altres mosses i dius, què tal el Jordi? És que veus que hi ha com una cosa de que...
1: Una mica idolatrat.
2: S'ho pren en sèrio.
3: Sí,
2: eh?
3: Sí, sí.
2: Sí, sí.

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Som a Flashback amb l'Enric Auqué. Quina creus que seria la conversa que t'agradaria que generés Cronos? És a dir, la gent entra a la sala i quan surt, què t'agradaria que es parlés?
3: Pues a mi m'agradaria, que jo crec que és una pel·li que part de fer memòria i donar un agraïment a les persones que van estar allà durant el cos aquell dia i aquells dies. També crec que és una pel·lícula que d'alguna manera crec que potser vol que puguem reflexionar sobre què queda després d'aquell... d'allò tan traumàtic i potser de quina manera ens hem de reflexionar sobre quina construcció de societat, de comunitat volem seguir construint, no? I jo crec que apunta cap a que hem de superar algunes coses i construir una cosa més, pues una societat més civilitzadora, més integradora, no? Amb mirar-nos als ulls i deixar algú millor pels nostres fills del que ens hem trobat, i si ho podem fer. I jo sento que això que dèiem, no? Que els atemptats de la Rambla jo crec que són un punt d'inflexió a la nostra societat molt gran, sí, a la qual, inequívocament, després d'això, és tan inequívoc que des de Ripoll, ciutat, poble molt petita, surt un partit nacionalista d'ultradreta, islamòfic, no? amb un ideari de partit, bàsicament, que es basa en això, i que és un partit generador d'odi.
2: 100%.
3: No? I que jo crec que si entre tots, després de la pel·lícula, podem intentar dir que aquest odi va ser el que va portar que hi hagués un atemptat, pues que reflexionem una mica sobre de quina manera, a qui li donem poder en aquest país i quins tipus de posicionaments i de discursos i de violència i les legitimacions de violència acceptem com a societat, no? Perquè jo estic segur que l'odi aquest d'Aliança Catalana, és comparable, d'alguna manera, a l'odi que l'imant de Ripoll inaculava en aquells nens perquè poguessin atemptar contra nosaltres. Perquè al final és deshumanitzar a l'altre, a la comunitat diferent de la teva, a la persona, al col·lectiu diferent de l'altre, suficient com perquè el seu mal no t'afecti, no?
2: Totalment.
3: I jo crec que això és el que feia aquest imant amb aquests nois, perquè poguessin atemptar contra els seus veïns i els altres catalans, perquè eren nois catalans nascuts a Ripoll i que parlaven català entre ells. Em refereixo que si tu inacules odi cap a una comunitat i la deshumanitzes lo suficient perquè la gent vulgui que aquestes persones marroquís, per exemple, no siguin espanyols o no siguin com tu i sigui igual que els hi passi o no empatitzis amb la seva condició d'emigrant, per exemple, doncs, bueno, no

0: depurant responsabilitats d'aquí, el que té la responsabilitat és que aquests xavals van fer el que van fer.
1: Totalment.
2: Vull dir, eren xavals
0: 100%, que potser els hi va menjar el coco qui sigui, però eren xavals amb dos dits de front que van agafar i van estar muntant. Vam tenir la sort que els va explotar el canar i no van acabar tant amb unes bombes al Camp Nou a la Sagrada Família matant amb molta
2: gent. Molt
0: crec que no estaríem fent aquesta pel·lícula, però hi tenen absolutament la responsabilitat de ser... de venir a generar el terror i de ser terrorisme, no? Però bueno, crec que, sí, que també, en això que tu dius, que veus les realitats, veus la mare o el germà petit d'aquests nens que no té cap culpa i que, bueno, no sé, la responsabilitat que pugui tindre, no? Però també són, hi ha una... No sé, d'això, de no en el meu nom, no? A mi em va passar el dia després que m'ha preguntat on estava, el dia després va vindre una família marroquí, que és molt amiga de la meva família, i va vindre a casa i ens va venir a demanar disculpes plorant.
2: Hola!
0: I els vam dir, es van portar regals i els dèiem, és que no.
1: Que
2: ha de ser culpa vostra.
0: Clar, és el que et dic de generalitzar en col·lectius, en comunitats, que sembla que perquè tu... siguis musulmà o perquè siguis l'islam o el que sigui, o siguis
2: d'una ètnia
0: o el que sigui, doncs, hagis de demanar perdó per una cosa que han fet una gent. És com si hagués de demanar perdó del que diu l'Oriols tot el rato, saps?
2: Bueno, seria literalment així, sí, que els hi portessis allò unes ofrenes. Parlem ara de l'Enric Auqué.
0: Vinga, dale.
2: Que estàs ara en un moment que ets el Jacob Elordi català, tio. Vull dir, ho parlàvem abans, que no paraves i que estaves a tope, però, clar, és un moment de la carrera en què suposo que deus estar molt agraït. Que ha de tenir una història perquè no la declinis. Jo crec que pot arribar el moment aquell en què ets capaç de dir que no a uns projectes. Llavors, què ha de tenir un projecte perquè t'enganxi?
0: Molts factors, ja des d'una cosa artística a una cosa circumstancial de la que jo necessito estar treballant a Barcelona, perquè tinc dos fills i necessito estar a la vora la conciliació familiar em fa estar aquí, a que és una cosa que estem fent entre amics, però sobretot passa per un guió, per un bon personatge, per un tipus de cine que m'agradi, per una directora o director que em vingui de gust treballar amb ell, per... moltes coses.
2: Clar, i ara deies que potser amb el teu personatge ja estaves una mica allunyat, però com dius que sí a Cronos?
0: Perquè era un repte, sí, potser? Cronos, per molts d'aquests factors que t'he dit, uns quants d'aquests, i també perquè era un repte, era un personatge que no havia fet mai, era una cosa molt, molt diferent, i vam fer una reunió amb el Fernando, amb el director, i em va convèncer, com volia fer la pel·li, i vaig dir, vinga, va, som-hi.
2: Endavant.
1: Hem recuperat una entrevista teva de fa un temps on deies que el teu gran paper encara ha d'arribar. Ha arribat ja el teu gran paper?
0: No, clar que no.
1: No ha arribat. I com te l'imagines, aquest paper?
0: No sé, és que potser és una cosa que faci quan tingui 90 anys i arribo. És que no sé. Suposo que mai arribarà, sempre l'estaré esperant. Que per això segueixo fent la feina.
1: Molt bé. No tens com un estereotip de... Jo què sé, m'ho invento, eh?
0: No,
1: de cop, la gent no s'ho espera, però m'agradaria interpretar Spider-Man. Una cosa així com molt random.
0: No.
2: Spider-Man,
1: no ho sé.
0: Spider-Man en català, saps?
1: L'home aranya, sí, en català.
0: L'home aranya, vestit com amb la senyera.
2: Amb la senyera.
1: Seria molt divertit, eh?
2: Home, ojo, jo t'hi veig, eh? Ja has fet el...
0: Com bici, saps?
2: I, a més, clar, ho hem dit a la introducció, has guanyat un Goya, has guanyat un Gaudí. Tens les estatuetes? Al backstage ens fa molta gràcia saber on guardeu les estatuetes als actors.
0: Jo tinc les estatuetes a la sala, a la llibreria, diguéssim. Tinc els llibres i aquestes coses, però hi ha un lloc on estan...
2: Recolzen els llibres? T'imagines?
0: No, estan a... com... sí, com... allà dalt, sí, no sé, com... Es veuen.
1: Sí, que la Bruna Cosí ens va explicar que ella ho tenia al costat dels macarrons perquè li imposava tant el premi que així era com que li traia importància. No té la mateixa importància que els macarrons. Jo tenia allà guardat a la cuina.
0: Jo tinc a vegades el que faig, també, és com que a casa meva té com una... que si les portes piquen molt i tinc com un meló així com de pedra que el fico, però a vegades no tinc i el Goya, que és com molt gros i molt gros. Serveix com per aguantar la porta, però...
2: Ostres, crec que ens ho havien dit, que per aguantar portes.
0: Sí, va molt bé.
1: Hòstia. Sí,
0: realment que va bé.
1: Ha de passar molt, suposo.
2: L'Anna Castillo diria que aguantava portes.
0: Tinc un Gaudí, un dels Gaudís, el meu veí, que li vaig
2: com... Li va regalar?
0: No regalar, però me'l guardes, li fa cangur.
1: Hosti, que guapo, això!
0: Fa com 2 anys que el té.
2: Però això és com deixar un llibre i que no te'l torni.

0: Mentiu.
1: No, jo sí que està allà. Però cuida.
2: M'encantaria que algú em dongués la tasca de fer de cangur d'un Gaudí.
0: D'un Gaudí?
2: Seria genial.
0: Cada dia li vas fent la foto, saps? Clar. Mira, ha crescut.
2: Està molt bé.
1: Està molt bé, el tinc ben alimentat.
2: Sí, sí.
3: Yo quiero otra ronda, otra ronda.

0: Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som a Flashback amb l'Enric Auqué.
2: Hem vist que el tema dels premis no genera tant de respecte, no com a la Bruna Cosí, que li generava tant de respecte que guardava al costat dels macarrons.
3: No.
2: Però a l'hora de la teva feina, d'interpretar un personatge, què et fa més respecte? Preparar-te el personatge, no? Començar de zero, introduir-te en una història, o després veure't a la gran pantalla i veure si has superat la prova aquesta de dir, val, ho he aconseguit.
3: El primer, sens dubte.
2: Sí.
3: Sí, sí. És com, sí. Després és que ja està fet. Sí, és que tampoc m'ha passat mai allò que digui buah, que malament m'ho he fet, saps? Sí, no m'he anat mai a veure el cine, allò és... Sí que potser amb el teatre, allò del dia de l'estrena, sí que és molts nervis i tal, més potser més amb el teatre això, però en el cine, quan ja saps que ho has fet i ja això... Sí, m'haurien d'ensenyar una pel·li i veure que ho faig tan malament que em moro de vergonya i dic...
1: Però hi ha gent que li passa això, per exemple, que no li agrada la seva veu i no es vol escoltar a la ràdio, o de veure's a tu no...
3: Sí, tio, però si et dediques a la ràdio...
1: No, clar.
3: Estic segur que hi ha un moment en què ja t'has acostumat. Jo, és 100%. Veritat, o sigui, ens passa a tots, o sigui, veure't des de fora... T'acostumes.
2: Jo penso molt això, no sé si a tu et passa... Per exemple, la pel·li de Cronos, jo l'he vista, m'ha semblat fantàstica. I penso, uah, és que tu no tens la sort de poder anar al cinema i veure-la i dir, uah, és fantàstica, perquè l'has fet tu. Llavors ja saps el que passa tota l'estona, ja saps com anirà. És com un petit plaer que no pots gaudir.
1: Però no saps com la munten, no?
2: Ja no
1: sé. El punt aquell de...
2: Com ho vius, això?
3: No, a mi em passa que amb molta més curiositat que tu, el primer dia que la veig.
2: Sí.
3: Clar, perquè tu penses que jo rep un guió, ja començo una pel·li amb un guió, i des del guió, el que és el guió, en com es munta la pel·lícula, quina música se li fica, quina intenció dramàtica té, què hem muntat, han caigut escenes o no, de quina manera... De Tomàs jo n'he fet potser de la mateixa escena 15.
1: Quin han triat?
3: Què hem volgut ensenyar? He caigut de la pel·lícula perquè ho feia molt malament i has aparegut amb el personatge.
1: Clar, però tens 8 càmeres gravant-te, potser.
3: No, hi ha una càmera gravant-te. Però es fa moltes vegades. Però sí, de veure quin... Jo, per exemple, recordo una toma que potser dic... Hi ha una escena que potser dic... El pla curt, la segona toma del pla curt, per mi era la bona. Però el director potser té una altra sensibilitat amb la veritat i a aquella no li agrada i ha muntat una i dic... Com muntes això?
1: Aquí se'n veu la papada, saps?
3: No per estètica, sinó perquè dius... Tio, és evident que no està bé això, que no hi ha veritat aquí o que no... En canvi, ell ho veu i després et mors i ho veus i fas...
2: I li dius?
3: No, però moltes vegades, sempre a les pel·lícules hi ha alguns trossos que no t'agraden gens.
2: Sí, eh?
3: Hi ha algunes escenes que la veus i dius, uah, tio.
1: Hala!
3: Fetes el cul dins així. Que passi ràpid, tio. Aquesta ja està. Sí, sempre és com diguem, bueno, escena salvada.
1: Val. Escena salvada, eh?
3: Sí, quan són pel·lis així, és com més com aquesta de Cronos, que són com escenes, no? Que no hi ha com... Si és una... pel·li o sèrie, no sé si ho vull, per exemple, revelejar.
1: Sí. Sí.
3: Així que estàs com més amb el personatge i vas com...
1: Com té un fil conductor, no?
3: Que ja t'oblides, no? De què sí que com va, però... Sí, això, no sé.
1: Això vol dir que tenim un director en potència, a davant, ara mateix? T'ho dic perquè, si ho portem al camp del futbol, tu ets un jugador, no? I estàs com criticant l'entrenador. Una mica.
3: Els entrenadors.
1: Els entrenadors, va, sí. Llavors, sí, et molaria?
3: Sí, em molaria. Sí. Encara no, però sí. També és que, a veure, és que ser actor és la polla, eh? Em refereixo que som els que, saps, els que menys treballem, els últims d'arribar, els primers a marxar i els que més cobrem, saps? La raó que...
1: No ens ho havien dit mai, això, crec.
2: No.
3: Que els directors, saps, és com estan allà, estan negociant, amb problemes que fan de fer tota la pel·lícula, quan acaba la pel·lícula l'han de muntar, quan l'han de muntar, després l'han de presentar, i no sé què, saps? Estan 3 anys treballant. Saps? Aquells actors és com, vinga, pim, pam, pam, ja està. Per la pel·li, hi ha altra cosa.
2: Tampoc no traiem mèrits, també esteu moltes hores rodant, a vegades en situacions...
3: No, i ens preparem bé la... Però sí que és veritat que ells fan tot una pre-gegant, després han de localitzar, han de buscar tot, no?
1: El pressupost, tot.
3: No, i els pressupostos... Les localitzacions, els vestuaris, les càmeres, les òptiques, triar un equip, tot, no? I ja porten 4 o 5 mesos treballant, i potser amb el guió, i porten un any, Hi ha un dia que arriba l'actor i diu, ei, hola, saps? I arriba l'actor, assaja una setmana, comença a rodar un mes i mig, i després se'n va, i després agafa tot aquest material. Sí. Hi ha gent que torna als camions, torna no sé què, desmunta el decorat, bla, bla, bla, no sé què.
1: Clar.
3: Hi ha tot un equip de persones treballant i treballant, i a tu sobre et venen a buscar a casa teva i et tornen a deixar a casa teva cada dia, saps?
1: Està molt bé, que ho poses en valor. Sí, i ara vens.
3: Diu, si pots ser director... Sí, o sigui, a nivell artístic sí que m'agradaria, però crec que em quedo, que m'agrada massa la meva feina i és massa còmode com per passar-me a l'infern.
1: Deixa'm ser actor uns anys, no?
3: A part que si et surt malament la pel·li, sempre critiquen el director.
1: Tota la raó.
3: És que és el pitjor.
1: Tota la raó.
2: No és culpa meva, és del director.
3: Clar, és el director que no m'ha muntat bé.
1: 100%.
2: I tens algun ritual abans de que diguin acció? Tipo, escoltes alguna playlist o fas no, alguna
3: zero,
2: cosa?
3: Zero.
2: No ets supersticiós?
3: Zero. Bé, bueno, en el cine gens, i soc d'aquests que no necessita ni concentració. Entrar-se, saps? O sigui, a vegades fico nerviós als directors i així, perquè jo estic allà, no? Puc estar allà fent una... Estic allà i dic amb un company, dic, tu, estira'm el dit, i em tiro un pet, i després... I just quan estan dient, va, llum, càmera, s'ho grava, i jo... I acció! I començo, saps?
1: Ja té un cabron, talla, sí, vinga, tot.
3: Home, jo, estic una mica enloquecedor, a vegades. Com molt, no necessito molta... Sí que a vegades hi ha cert sí, però no, sóc com bastant senzill en això. I en el teatre sí. En el teatre sí que és més perillós tot i de sobte comences a tenir rituals molt bojos, que comences un dia, el primer dia, t'has menjat un plàtan i un Aquarius.
1: No fotis, ha anat bé.
3: I ha anat bé, i el dia següent et dius, vaig abans d'anar, i després dius, què em vaig menjar primer, l'Aquarius? I després dius, hòstia, i quan vam dir molta merda, l'últim que li vaig dir va ser el Xavi Saez.
1: I ho repeteixes, eh?
3: Ah, vale. I després sí, però després ja, no sé què, ho repeteixes, tal, però hi ha una altra funció al cap de tres que surt molt bé i dius, va, i vaig tocar aquesta columna, i, després, i pots acabar com fent un ritual de mitja, tres, quatre, no, molt de rato, saps?
1: Clar,
3: fent una volta cap aquí. No, no, i inclús fent coses loques, l'últim que li vaig fer una abraçada era el Xavi Saez, i et venen companys, et ve el Xavi Saez,
1: no.
3: I et faig una mica per deixar-lo pel final. I hi ha un dia que ja dius,
1: et petarà el cap.
3: Clar, no, i dius, ja està, sí. Que provem de deixar de fer-ho, veure què passa, i després deixes de fer-ho, no fas res, dius, vinga, va, i es fas una bona funció, i ja està.
1: Reset de rituals.
3: És una neurosis absoluta. És com una tonteria que... Ja, però hi ha gent que se queda molt enganxada amb això.
2: Sí,
3: hi ha
2: sí.
3: gent que ho fa a la vida, saps?
1: Sí, 100%.
3: Que si no ho fas, es morirà el teu fill d'un càncer de testicles.
2: Sí. Hi ha gent molt supersticiosa, sí.
1: Som a Flashback amb l'Enric Auqué, i clar, Enric, t'hem de fer alguna pregunta musical. Mm-hmm. Tu et poses alguna cançó o escoltes alguna cosa abans de sortir a escena?
3: Però si m'acaba de preguntar.
1: Sí, però música la poses o no?
2: Volem saber quina música escoltes.
1: La música, què escoltes?
2: Aquesta és la pregunta.
3: Molta música, molta. Tinc llistes de música, de cançons, no sé, de... El millor del món, Radiohead, jo què sé, o m'agrada molt la música italiana. De balades italianes de l'escola genovesa, així, tipus Bruno Lauz i Gino Paoli...
1: I si has de fer una escena de gaire acció, què, després?
3: No sé, com... Soc com música com... folklòrica, tipus... Ali Farka, Touré, o jo què sé, electrònica, o no sé, escolto molt tipus de música.
1: Tipus diferents, eh? Sí, sí.
3: Sí, mm-hmm.
1: Ah, mira, vas a buscar
2: la playlist.
1: Les tens públiques, aquestes playlists? No. Perquè te les robarem, eh? Què escolta l'Enric Auqué?
2: M'encantaria que hi hagués sortit el rap de Spotify i que ens pogués dir ara els seus digués... artistes més escoltats. Seria increïble, això.
3: Hòstia, l'estic trobant. És que la meva filla fa servir això.
1: Va, mira, ens van dir d'això
2: passa,
1: també.
2: Sí. La meva neboda també, i després el rap de Spotify em surt el Payaso Plim Plim, saps?
3: A la del Tuntun. Ha sortit això.
2: A veure...
3: Així ja, a la Tintin no tenia aquesta.
1: A l'atzar, eh?
3: A l'altra. A això. A l'altra. Ai.
1: Ojo aquesta, eh? Per meditar. Que xula.
3: Per això.
1: Però molts tipus diferents de música.
3: És bastant guapo, no, això que acabo de fer?
2: Sí.
3: Jo crec que ho podria fer sempre.
1: Ho podem fer.
3: Tres
1: a l'atzar, m'agrada.
2: Em sembla bé. O sigui, ara ja ho podem agafar com a...
1: Establert per aquesta temporada del backstage.
2: De fet, li podem dir la pregunta a l'Enric Auqué.
1: Vinga.
2: Cada cop que vingui algú, li explicarem què va sorgir d'aquí i ja està.
1: Em sembla genial.
2: I per últim, per acabar, l'última pregunta és: quina és aquella pel·lícula que podries veure fins a 50.000 vegades i no et cansaries mai?
3: Barry Lyndon, jo diria. Sí? M'encanta, m'encanta, m'encanta.
1: L'has vista ja 50 vegades?
3: Sí, molts cops,
1: molts cops. O més, no?
3: Molts cops.
1: Doncs, Enric Auqué, escolta'm, moltíssimes gràcies per venir al backstage, que vagi genial amb Cronos, que vagi genial, sobretot, ara, aquest període de vacances.
2: Sí, això és el més important.
1: Descansa. I que sàpigues que el backstage és casa teva.
3: Moltes gràcies.
1: Un plaer.
3: Agradable.
1: Merci.
2: Gràcies.
0: De 8 a 11, Backstage, a Flashback. Ens vam...

0: minuts mal comptats i arribem al punt de les 11 de la nit. Això vol dir que els del backstage de Flashback toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs. Després d'un divendres mogut, després de la primera setmana de temporada molt moguda i després d'una entrevista, com hem pogut escoltar, molt, molt xula, amb l'Enric Auqué.
1: Una conversa molt interessant.
0: La veritat és que sí.
1: Amb l'Enric, la veritat.
0: Trobareu l'entrevista sencera al nostre canal de YouTube.
1: Sí.
0: I ja han sortit alguns fragments a xarxes. El primer fragment ja ha sortit a xarxes, per tant, podeu seguir-nos @flashbackoficial i recuperar aquests millors moments.
1: I nosaltres ja ens anem a dormir, no? Ens anem a descansar, que ho necessitem després d'aquesta setmana.
0: Te'n vas tu a dormir.
1: Ostres, és veritat!
0: Jo ara he de plegar veles com més aviat millor, perquè a 2:15 comencem el Vaperitura a Sabadell.
1: Hosti, sí, eh?
0: Sí,
1: molts
0: sí.
1: Ànims, segur que va genial, us ho passareu superbé i gaudeix, perquè és l'últim cap de setmana de Vaperitura.
0: És veritat, demà Vilanova del Camí, i llavors ja sí que posem punt final a aquest nou any de gira del Vaperitura. Que bé que ens ho passem, la veritat. És cansat, perquè vas en molts llocs i tal, però és molt divertit.
1: Sap greu dir que no hi he anat mai.
0: No, 2 anys, 0-2.
1: No ja puc donar fe.
0: T'ho deia avui, que estaves aviam si venies, si no venies a Sabadell, però tens coses més importants a fer.
1: Sí, estic de mudança.
0: Sí, tens un correbars.
1: I tinc... No, el correbars és dissabte.
0: Ah, va.
1: La mudança és tot el cap de setmana. I si ja faré un dia de ressaca,
0: clar,
1: per mudança,
0: clar. No vols
1: fer-ne dos, perquè llavors no faré mudança. Mm.
0: Que vagin molt bé les caixes.
1: Gràcies.
0: Torna a descansar del dilluns, que desfet. No us ho perdeu, però la setmana que ve tenim molta feina, també.
1: Ui, molta entrevista, sí.
0: I amb molta feina volem dir més d'una entrevista.
1: Molt bé.
0: Però són molt xules.
1: I tot anirà bé.
0: O no, ja ho veurem. Descansa molt, Andrea.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Ara ve el monstre de la nit, amb la sessió Flashback, home. No falla. Què dius?
1: Que és veritat.
0: T'he silenciat, eh? Sap greu, Andrea. El dilluns no passarà això, que et silenciaré.
1: Això espero.
0: Ja ho veuràs.
3: Ja comença a fer-se...

0: De petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes.
1: És el que passa quan escoltes.
0: Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

aquesta nit, l'Andreu Preses et posa el pijama. O potser prefereixes que te'l tregui. Sessió Flashback.

Sent l'autèntic so Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.